0: dinero por todos los lados, pero como los chicos y las chicas hemos podido mantener un top nivel por un buen trabajo de años de la Masía.
1: Aitana Bonmatí destaca precisament el planter.
2: Hi ha gent que marxa, hi ha gent que ve, hi ha sempre moviments, però hi ha algú que mai se'n va i és el talent de la casa, no? Hi hagi qui hi hagi, crec que és algo que ens identifica, no com a equip, sinó com a club, i penso que per això seguim tenint la mateixa identitat i per això seguim guanyant i optant a guanyar, no? I crec que això mai se n'anirà.
1: És la primera Champions amb Pere Romeu a la banqueta.
3: És un premi al treball, a l'esforç, al sacrifici diari. Hem fet una gran final, hem fet una molt bona Champions en general. El premi no només és el títol, sinó és el veure que futbolistes joves entren al camp i ho fan bé, futbolistes amb més experiència ajuden aquestes jugadores joves a que tinguin aquestes experiències tan maques. Així que crec que és un cúmul de coses, no només el títol, que evidentment ens fa sentir super, super orgullosos, però moltes coses ben fetes, penso que estan por allà.
1: Aquest diumenge a les 7 de la tarda a les Fonts de Montjuïc, celebració pel títol amb concert previ dels Figa Flowers. Aviam què li diu l'afició a Alexia Putellas. El suplement de Catalunya Ràdio, el president en funcions, Rafa Juste, parlava de la possibilitat que la crac blaugrana marxi.
4: Se sabrà, vull dir, dintre de poc, no? Vull dir, però vaja...
5: Vostè ja ho deu saber.
4: Bueno, jo tinc que saber tot el que passa en el club... Però al final els inputs personals són els que queden. Jo he viscut doncs, moments que les coses poden canviar o no, i bé, no parlo ara de l'Alexia, parlo en general. Per tant, avui repeteixo, veig a l'Alexia superfeliç.
6: 3CAT Info.
1: El Girona ha perdut la categoria. L'equip de Mitchell baixa a la segona divisió de futbol. Li calia guanyar l'Elx i ha acabat empatant a 1 amb gol d'Arnau. Aquest és el moment a l'antena de Catalunya Ràdio.
7: Et diu no, que hi pot haver alguna cosa, reclama alguna cosa. Final del partit. Girona 1, Elx 1, avui 23 de maig. Hem de tornar a plorar com el 2019. La primera ens ha fotut una patacada que ens torna a deixar amb els ulls plorosos, amb la veu trencada, perquè no ens n'hem sortit. Una etapa que potser avui s'acaba. Vam tocar així el cel amb les mans. Vam anar a moure Europa. Vam jugar a la Champions. Vam veure l'Arsenal i el Liverpool aquí a Montilivi. Però l'Elx ens diu que hem de tornar amb l'ex, que no volíem veure ni en pintura. Primera, l'any que ve, ho tornem a intentar. El Girona se'n va a segona. Girona 1, Elx 1.
1: El Girona, que baixa a segona després de 4 temporades a primera. Michel Sánchez, entrenador.
8: Es un momento muy duro para todos, para el club, para la gente, para la afición, para la provincia. Bueno, fútbol muchas veces te da estos golpes y lo único que podemos intentar es levantarnos lo antes posible. Es un día que hay que pasar, un momento muy duro.
6: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
9: En clau internacional, els Estats Units i l'Iran podrien tancar en les pròximes hores un primer acord de pau, segons han avançat les parts implicades i els mediadors pakistanesos. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat que la cadena CBS, que estan molt a prop d'arribar-hi, a la seva xarxa social ha detallat que s'està negociant àmpliament un acord que preveu la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i que n'ha parlat també amb el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu i les monarquies del Golf. L'Iran, però, insisteix que mantindrà el control sobre aquest pas, segons ha informat l'agència Fars. El punt de partida és un document iranià que, segons la CBS, que també preveu descongelar alguns actius del país i continuar les negociacions sobre el dossier nuclear en una pròxima fase. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, manté, però, que l'Iran no pot tenir armes nuclears.
10: Hi ha la possibilitat que avui o demà o d'aquí un parell de dies tinguem alguna cosa a dir, però aquest problema s'ha de resoldre, ja que el president ha dit que d'una manera o altra l'Iran no podrà tenir mai una arma nuclear. L'estret ha d'estar obert sense peatges, han de lliurar el seu urani enriquit, han de lliurar urani altament enriquit i hem d'abordar el problema de l'enriquiment.
9: En declaracions al portal Axios, Trump s'ha donat fins aquest diumenge per estudiar la proposta iraniana i decidir si l'accepta o bé, segons ha dit textualment, fa volar el país pels aires. El portaveu de la diplomàcia israeliana, Ismail Bagai, també s'ha mostrat optimista pel que fa a la situació actual.
5: Aquest memoràndum d'entesa abordarà els punts essencials per posar fi a la guerra imposada.

0: usada, així com les qüestions fonamentals per a nosaltres. En un període raonable de 30 a 60 dies es discutiran els detalls d'aquests punts i finalment s'assolirà un acord definitiu.
1: Mentrestant, davant la possibilitat que l'Iran estigui disposat a renunciar per ara a exigir un alto el foc immediat al Líban, Hezbollah ha emès un comunicat en què anuncia que ha parlat amb Teheran i que el règim s'ha compromès a no abandonar la milícia xiïta. L'expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero i les seves filles serien els principals beneficiaris finals dels fons obtinguts per Plus Ultra amb el rescat de l'aerolínia en plena pandèmia. Així es desprèn d'un informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional que destaca que alguns dels implicats en la trama haurien volgut influir en la investigació. Recull, per exemple, una conversa del 20 de maig del 2021 entre l'accionista de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, i el seu advocat Miguel Palomero, en què es planteja boicotejar la investigació. Reyes i Palomero defensen que cal fer un kitchen gabinet en referència a la suposada trama en què la cúpula d'Interior durant el govern de Mariano Rajoy va espiar l'extresorer del PP Luis Bárcenas i la seva família per aconseguir documents del cas Gürtel. La dreta i l'extrema dreta redoblen l'ofensiva al carrer contra el govern espanyol després de la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero per tràfic d'influències. Una manifestació de 40.000 persones ha recorregut aquest dissabte al centre de Madrid per exigir la dimissió de Pedro Sánchez, però la Moncloa fa costat a l'expresident espanyol a l'espera de conèixer el sumari. Madrid, Alba Gil.
2: Arrencava a mig matí una manifestació autobatejada com a Marxa per a la Dignitat. L'havia convocat la plataforma Societat Civil Espanyola, que aglutina més de 150 associacions abans de la imputació de Zapatero, però la decisió del jutge ha estat el combustible que ha encès encara més la protesta. En proclames com aquestes, insults i crits xenòfobs, els manifestants han exigit la dimissió de Sánchez. S'hi han sumat el PP i també Vox. Santiago Abascal ha aprofitat per anunciar això.
3: Hemos solicitado en la Audiencia Nacional que Zapatero entre en prisión provisional y también la declaración como testigos, tanto de Pedro Sánchez como de todos los miembros del Consejo de Ministros que participaron de la decisió del rescate de Plus Ultra.
2: Feijóo era a Palma al Congrés del PP Balear, des d'on ha titllat de repugnant la imputació de Zapatero.
4: Todo es corrupción, todo es decadencia. Zapatero no era un jubilado haciendo negocios por su cuenta. Si hacía negocios, era porque tenía detrás al poder, al Consejo de Ministros y a la presidencia del Gobierno de España.
2: Els socialistes denuncien el discurs catastrofista de l'oposició, però admeten que el cas Plus Ultra està posant a prova la paciència dels socis. Sentim Montse Mínguez, portaveu del PSOE, i Diana Morán, ministra de Ciència.
5: De predicciones catastrofistas del señor Feijóo. En lo único que acierta es en que cada vez que se abren las urnas no puede emancipar al Partido Popular de Vox.
6: Hay momentos en los que pues, se generan quebrantos y que hay que volver a dar explicaciones.
2: La Moncloa continua tancant files amb Zapatero, però conté la respiració a l'espera de conèixer el sumari de la causa.
1: El govern espanyol demana a la Fiscalia que investigui les tortures d'Israel als membres de la flotilla Global Summit, que portava ajuda humanitària cap a Gaza. Ho ha anunciat el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, de sumar des de l'aeroport de Barcelona, on han anat a rebre els activistes catalans que hi han participat.
7: Volem que la Fiscalia ja de forma immediata iniciï un procediment davant de l'Audiència Nacional per obrir una investigació i una causa contra els responsables que han torturat i que han maltractat els nostres conciutadans. Evidentment, aquesta és una qüestió que el govern d'Espanya no permetrà que quedi impune.
1: Els activistes han passat 5 dies retinguts per les autoritats israelianes i asseguren que han patit tortures greus. Parlen de cops, de bales de goma, d'ossos fracturats, de violència sexual o de descàrregues elèctriques amb pistoles tàser. Ho ha explicat una de les activistes que ha aterrat aquest dissabte al Prat, la cineasta Miho Ali.
8: Entres en un túnel, que nosaltres hem dit el túnel del terror, el túnel de la tortura. En aquest túnel, a les fosques, et torturen. Et torturen, què vol dir? Que et comencen a donar hòsties per tot arreu fins que caus a terra i et demanen que t'aixequis. Si no t'aixeques et pateixen, llavors t'has d'aixecar millor. Tornes a aixecar i et tornen a apagar. Et tornes a caure i et tornen a apagar. A mi em van fer això, però també a més em van atacar amb un taser durant més de 2 minuts.
1: Els activistes reclamen al govern espanyol i a la Unió Europea que trenquin totes les relacions amb Israel i que treballin activament per posar fi al genocidi a Gaza. A Bilbao, la rebuda dels activistes bascos de la flotilla ha acabat amb una càrrega policial i 4 persones detingudes. La policia assegura que ha carregat perquè impedien la sortida d'altres passatgers. Afers interns de la policia basca ha obert un expedient per verificar si l'actuació dels agents ha sigut correcta i Amnistia Internacional ha reclamat una investigació exhaustiva. El govern israelià, per cert, ha tirat de sarcasme i ha fet una piulada amb el vídeo dels cops de porra on demanava explicacions a la Moncloa pel tracte als integrants de la flotilla. D'altra banda, França ha prohibit l'entrada al seu territori del ministre de Seguretat israelià Itamar Ben-Gavir. El motiu és la difusió del vídeo en què es veien els activistes de la flotilla genollats, amb les mans lligades, mentre ell feia befa de la situació. El govern espanyol li va prohibir l'entrada a l'estat el setembre de l'any passat, en ple bombardeig a Gaza. A València, nova manifestació massiva de professors i famílies per reclamar millores en l'educació pública. S'han mobilitzat més de 30.000 persones, segons la delegació del govern espanyol. Els docents porten 2 setmanes de vaga i les negociacions entre sindicats i la conselleria continuen encallades. València, Alba Barbosa.
9: Mestres, professors i aquesta vegada també famílies i alumnes han manifestat pel centre de València en defensa de l'educació pública i per pressionar el govern valencià perquè torni a la taula de negociació. La Maria José s'ha sumat a la protesta en solidaritat amb la comunitat educativa i acompanyada també dels 2 fills.
10: Per reivindicar unes millores que creiem que són necessàries i protestar també perquè els diners que hauríem de rebre nosaltres els estan enviant a l'escola concertada i privada.
11: Pues que s'acabe ja la vaga i que baixen les ràdios
12: i que la consellera dimitisca.
9: Les negociacions estan aturades després que els sindicats rebutgessin la proposta d'acord que la conselleria els va posar sobre la taula. Volen que, a més d'una pujada salarial, es concretin altres demandes. Dilluns els sindicats portaran un nou document a la conselleria, segons Marc Andela, portaveu del sindicat majoritari de l'ensenyament al País Valencià.
13: Hem definit més quines ràtios volem, que també s'havien quedat en l'aire, i també intentem en el nostre document que cap etapa educativa es quede fora del document, que totes s'hi veuen reflectides.
9: Porten 2 setmanes de vaga indefinida i una mobilització tan sostinguda els desgaste, però no els desanime, reconeix Maria López, que és mestra.
14: Jo, per exemple, no l'he fet a tots els dies, però hi ha gent que s'està deixant realment el sou i l'estabilitat familiar, que realment ells no ens ofereixen res. Aleshores, ara ja toca que acorden o accepten el que nosaltres demanem.
9: Els sindicats també reclamen que l'impuls del valencià entri a les negociacions, un punt que la conselleria no va incloure en la proposta d'acord.
1: A Catalunya, les vagues de mestres i professors continuaran la setmana que ve. La pròxima està convocada dimecres a tot el país. De moment, el govern i els sindicats no han arribat a un acord i s'han emplaçat a tornar a negociar dimarts.
15: El temps.
1: Dani Ramírez.
16: El temps no canviarà, no vol canviar. Està tossut aquest anticicló càlid amb una dorsal que ens ve del nord d'Àfrica amb temperatura més pròpia de la segona quinzena del mes de juny. Ben bé. No direm juliol, però gairebé. En alguns moments, un parell o 3 d'hores a la tarda, ho sembla. A la zona de Ponent, 34-35 graus. Avui es pot repetir aquest diumenge per tercer dia consecutiu. Ahir, 35, al Farràs, al Carràs, a Torres de Segre, o també a Seròs. I bé, a Lleida van arribar als 34. O també a Artesa de Segre, Targa, Mollerussa, 34 de màxima. Per tant, molt alta la temperatura. Tot això amb un cel serè, dia de sol. Algun núvol baix, alguna boira, com va passar ahir, es pot reproduir a la Costa Brava i cap al Delta de l'Ebre. I a la tarda, nuvolades, al Pirineu i Prepirineu poden donar algun xàfec molt localitzat, breu, de curta durada. A vegades són gotellades de 20-25 minuts, com a molt, o 10 minuts. Això seria a la zona nord de l'Alt Urgell, sobretot Pallars Sobirà, sud de la Vall d'Aran i nord de l'Alta Ribagorça.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: La dona, que estava en observació a l'Hospital Clínic de Barcelona perquè va tenir contacte amb una víctima mortal d'antivirus, podrà anar a casa seva. Ha donat negatiu en la tercera prova PCR que li han fet i, tot i que encara li queden 14 dies d'estar en aïllament, els podrà fer al domicili i sota control mèdic. Els Javis s'emporten el premi a la millor direcció de la 79a edició del Festival de Cinema de Cannes amb la seva pel·lícula La Bola Negra. La Palma d'Or ha estat per a la romanesa Fior. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
17: Emocionadíssims, els dos han recollit aquest premi agraint moltíssim al jurat la decisió, recordant a Pedro Almodóvar, un dels seus mentors, que també participava a la secció oficial d'aquest any, i a Rodrigo Sorogoyen, el director de l'altra pel·lícula espanyola Competició, i han recordat l'esperit del seu film.
18: La bola negra és algo que llevamos dentro en nuestra comunidad, un dolor, un miedo, una vergüenza, un odio, y que se hereda de generación en generación, y que no nos podemos quitar de dentro porque nos lo han metido dentro, nos lo han programado, está ahí dentro. Solo quiero que cada generación la bola sea más pequeña y que el arte, el cine, ayude a eso. Muchísimas gracias.
17: Ha estat un premi exequo compartit amb el polonès Pavel Pawlikowski per la seva esplèndida Fatherland. La Palma d'Or, però, ha estat per Fjord, una crítica a la superioritat moral de l'Europa liberal dirigida pel romanès Christian Mungiu.
19: I'm happy that you gave us this award, and I'm happy because we took the risk to speak aloud about things that...
17: Ha dit que està molt content de rebre aquest premi perquè el seu film diu ben alt i clar allò que tots sabem, diu, i compartim, però no ens atrevim a dir en veu alta que el món no està en un bon moment i que també per quin món deixem els nostres fills, però els primers que hem de canviar som nosaltres. Hem de deixar enrere la divisió i el radicalisme i incrementar la nostra empatia. El gran premi del jurat ha estat per la russa Minotaur, d'Andrei Zviagintsev, una relectura de La mujer infiel de Chabrol que critica la corrupció del règim de Putin, i la resta de premis són el premi del jurat a The Dream Adventure, de Valeska Grisenbach, el de millor actor Emmanuel Macchia i Valentin Campany per la belga Coward, el de millor actriu a Virginia Figa i Tao Okamoto per Soudain, i el de millor guió a Emmanuel Mar per Notre Salut.
1: A la ciutat de Barcelona hi ha gairebé 7.000 terrasses de bars i restaurants, o el que és el mateix una terrassa per cada 250 habitants. És una xifra que no ha parat d'augmentar en els últims anys, i l'Eixample és el districte que en concentra més, un terç del total que hi ha actualment, segons dades recollides per l'Agència Catalana de Notícies. Tot i aquest increment, des del Gremi de Restauració de Barcelona, creuen que encara hi ha marge per créixer i denuncien traves i una gran pressió inspectora i sancionadora per part de l'administració. Roger Pallarols n'és el director.
20: És evident que les normes hi són i s'han de complir, és evident que l'administració té el deure de vigilar pel compliment de les normes, però aquí el que succeeix de debò és que l'únic sector gran que està rebent la pressió inspectora de manera constant és el sector de la restauració.
1: Una visió ben contrària és la que tenen des de la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona. Reclamen que redueixi el nombre de terrasses, demanen més control i denuncien incompliments reiteratius. Ana Menéndez n'és la vicepresidenta.
21: Que hi hagi més control i que hi hagi més, també una regulació més adequada a les problemàtiques que s'han enquistat en els últims anys.
1: Les principals queixes dels veïns són pel soroll i l'excessiva ocupació de les voreres. A Ciutat Vella i a l'Eixample és on tenen constància de més incompliments. L'any passat, l'Ajuntament de Barcelona va obrir 2.400 expedients sancionadors vinculats a terrasses. Afectacions de trànsit a Barcelona aquest diumenge per la 12a cursa diagonal d'IR Guàrdia Urbana. Les restriccions començaran a les 5 del matí i duraran fins a 12:45 del migdia. La major part del recorregut passa per l'avinguda diagonal de Muntanya a Mar, comença a 9:45 del matí a l'altura del Palau Reial de Pedralbes i acabarà a la zona del Fòrum. Afectarà els principals eixos del centre de Barcelona, com el Passeig de Gràcia i els carrers de València, Castillejos, Bolívia, Ciutat de Granada i Josep Pla. El trànsit dels carrers afectats pel recorregut s'anirà restablint a mesura que els participants passin per cada tram. I tot i que la majoria de restriccions s'acabaran a les 11 del matí, algunes s'allargaran fins a 1:45 del migdia per les tasques de desmuntatge. També hi haurà afectacions al transport públic. 42 línies d'autobús s'hauran de desviar o canviaran el seu recorregut. TMB recomana fer els desplaçaments en metro. El nombre de persones que viuen al carrer a Girona s'ha gairebé duplicat en només 2 anys. El recompte nocturn, impulsat per l'Ajuntament, ha detectat més de 200 persones dormint al carrer a la ciutat, una xifra que el consistori qualifica de preocupant. Berta Artigas Fontàs.
0: Les dades mostren una evolució a l'alça. Fa 10 anys es van comptabilitzar unes 60 persones sense llar, fa 2 n'eren 111 i ara la xifra s'enfila fins a les 201 persones. És el resultat del recompte nocturn fet a Girona que mostren una situació que la regidora de Justícia Social, Ami Savali, considera preocupant.
3: Com a capital de demarcació també estem superben connectats i també estem a la frontera de França, que això també jo crec que val la pena dir-ho, no? Perquè hi ha moltes persones que a vegades estan de pas per continuar la seva ruta. Això és un factor, però l'altre factor, a dir-ho, que és el de l'habitatge.
0: Des del consistori han detectat que el perfil de persones que dormen al carrer ha canviat. Ara molts tenen feina i alguns estalvis, però es veuen amb dificultats d'accedir a un pis o a una habitació. És el cas d'en Fra, que té 55 anys i fa 9 mesos que viu al carrer a Girona.
22: No tengo habitación, no tengo casa. Cambié de ciudad porque estaba molestado. Veo que no puedo estar porque me ha pasado dos veces, digamos, abusos, agresiones, ¿sabes?
0: Aquest any, per primera vegada, el recompte nocturn s'ha estès a la població veïna de Salt, on s'han detectat 30 persones dormint al carrer.
1: Esports. Amb en Damià Aguilar, que ens explicarà les altres informacions esportives al Barça i al Girona a banda.
23: Correcte, a banda d'aquesta quarta Champions femenina del Barça i el descens del Girona, reprenem amb la darrera jornada de la Lliga de la Primera Divisió de Futbol. El Barça ha perdut 3-1 a València, amb el gol 120 en 4 temporades de Robert Lewandowski, i l'Espanyol ha empatat a una casa amb la Reial Societat amb gol de Roberto. I podem sentir els entrenadors. Manolo González, per l'Espanyol, comenta que vol seguir.
24: Jo, la veritat, confiança per part del president del club no em puc queixar. No em puc queixar perquè el que hem passat s'emporta per davant a qualsevol, segurament. Amb aquest aspecte, suposo que entre demà passat parlarem i torno a dir el mateix. Buscarem el que sigui millor per l'Espanyol. Jo vull quedar-me, estic fort i estic convençut que si fem les coses bé podem tenir un any o podem anar millorant cada any i ser una mica millors.
23: El Futbol Club Barcelona, Flick, reconeix que no han fet un bon partit a València.
25: We think about that, everyone, also the players, because it was.
26: Hem de pensar en això, també els jugadors, perquè no hem fet un bon partit. Molts errors i pèrdues evitables. No hem estat 100% centrats, però ja sabem com va això. Fa 2 setmanes vam celebrar els nostres èxits i ara ve un gran esdeveniment, el Mundial. I ja sabem que tots els jugadors somien amb jugar-lo.
23: La resta de resultats d'aquest dissabte, Madrid 4, Atlètic Club 2, Getafe 1, Osasuna 0, el Getafe jugarà a Europa, Alavés 1, Rayo 2, Betis 2, Llevant 1, Celta 1, Sevilla 0. Aquest diumenge a les 9 del vespre, Villarreal Atlètic de Madrid es juga en la tercera posició de la Lliga.
15: 3CAT Info.
23: A la primera ref, el Nàstic aconsegueix la permanència després de empatar un al camp de l'Hèrcules. Pablo Alfaro, entrenador.
27: Qué ganas tenía de tener un viaje de vuelta de una santa vez, por lo menos para poderme tomar 3, 4, 5 cervezas en el autobús. Espero que la gente también se las tome y que, ya te digo, me voy, bueno, no es que me vaya, perdón. Estoy ahora mismo, estoy. No quiero celebrar esto. El Nasti de Tarragona no debe de celebrar nunca una permanencia en primera vez.
23: També aquest dissabte, Tarassona 0, Sabadell 2, i l'Europa s'ha ficat al play-off. Ha guanyat 3-2 l'Eivissa. Els emparellaments del play-off per anar a segona són Madrid, Castilla, Sabadell i Europa, Celta, B. Els play-offs de quarts de l'hoquei Lliga Masculina, Noia 6, Barça 3, Voltregà 6, Igualada 4 i Reus 2, Calafell 0. Aquestes eliminatòries tindran un tercer i definitiu partit. El Lleida queda eliminat pel Liceu. 2-4 ha caigut derrotat aquest dissabte. El Barça de Futbol Sala ha eliminat els penals a les semifinals de la Copa del Rei de Futbol davant del Jaén. La final de Càceres enfrontarà Jaén i Cartagena. En motor, en la Fórmula 1 del Canadà, 5a prova de la temporada, George Russell sortirà des de la pole a la cursa de Gran Premi d'aquest diumenge al davant del seu company i líder, Kimi Antonelli. A la segona fila hi haurà els 2 McLaren de Norris i Piastri. També aquest dissabte, victòria sprint per George Russell. Antonelli manté el liderat. A l'ACB de bàsquet, el Baxi Manresa ha guanyat 80-87 a la pista del Gran Canària.
15: Són 2:45.
1: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. El primer titular avui és per la victòria del Barça i pel descens del Girona, Damià Aguilar.
23: El Barça guanya la quarta Champions femenina de futbol en 6 temporades després de golejar 4-0 l'Olímpic de Lió. El Girona ha perdut la categoria i baixa a la segona divisió del futbol masculí per l'empat a una casa contra l'Elx.
1: En clau internacional, un primer acord entre l'Iran i els Estats Units podria ser imminent. Donald Trump assegura que estan a prop d'arribar-hi i s'ha donat fins aquest diumenge per decidir si accepta l'última proposta iraniana o fa saltar el país pels aires. El document preveu, segons fonts periodístiques, la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i continuar negociant la qüestió nuclear. També us hem explicat que el govern espanyol demana investigar les tortures d'Israel a membres de la flotilla. Ho ha anunciat el ministre Hortensson en la rebuda dels activistes catalans que denuncien vexacions, agressions sexuals i maltractaments físics per part de les autoritats israelianes. I més de 30.000 persones, segons la delegació del govern, s'han manifestat aquest dissabte pel centre de València per reclamar millores en l'educació pública. Els sindicats presentaran aquest dilluns, quan començarà la tercera setmana de vaga dels docents, una nova proposta. A partir d'ara us explicarem que els treballadors de grans marques de moda han fet vaga aquest dissabte convocats pel sindicat UGT. S'han mobilitzat per rebutjar el futur conveni col·lectiu del comerç del textil perquè consideren que precaritza el sector i atempta contra els drets laborals. I en clau cultural, Maria del Mar Bonet homenatja el Mediterrani i la poesia en el seu darrer disc, L'aigua no cansa, que ha presentat al Palau de la Música. L'artista ha exhibit l'expertesa de 60 anys de carrera en el marc del Guitar BCN. Pel que fa al temps, ens espera una matinada molt encalmada i suau a l'inici per refrescar just abans del trenc d'alba. De tota manera, costarà fer baixar encara el termòmetre al Pirineu dels 15 graus a l'interior. Dia de sol i calor forta un cop més, entre 30 i 35 graus lluny del mar. Alguna boira prop del litoral. El primer tema és per la victòria del Barça i pel descens del Girona, Damià Aguilar.
2: S'ha acabat. Campiones d'Europa, la quarta Champions d'un equip revolucionari, una revolució en blau i grana, un grup de jugadores que ha sacsejat la realitat, hereves d'una lluita que ara ja sí ens inclou a tots, d'un equip que ha canviat el paradigma del futbol, sovint sobrepassat de testosterona, protagonistes d'una revolució global que neix a Barcelona, que s'escampa per Oslo, Bilbao, Eindhoven o Göteborg, però que apunta al món sencer.
23: El Barça femení de futbol aconsegueix la quarta Champions en 6 anys. A Oslo, Barça 4, Olímpic de Lió 0, amb dos gols de Payor i dos de Salma, tots a la segona part i una gran actuació de la portera Cata Coll. És la primera Champions amb Pere Romeu a la banqueta.
4: És un premi al treball, a l'esforç, al sacrifici diari. Hem fet una gran final, hem fet una molt bona Champions en general. El premi no només és el títol, sinó és el veure que futbolistes joves entren al camp i ho fan bé, futbolistes amb més experiència ajuden aquestes jugadores joves a que tinguin aquestes experiències tan maques.
23: La portera Cata Coll lloa el seu entrenador.
5: Òbviament, l'Ebre s'ha de dir que s'ho mereixia. Crec que és un entrenador top, que mos entén, que mos escolta, que dialoga amb nosaltres molt i sempre vol el millor per aquest equip i m'enorgulleix tenir un entrenador així.
23: Caroline Graham Hansen diu que malgrat les dificultats econòmiques la Masia ha aguantat el nivell.
6: Si el club hace cosas correctas para ayudarnos, sí, ha sido años difíciles, no vamos a mentir, que ha faltado dinero por todos los lados, pero como los chicos y las chicas hemos podido mantener un top nivel por un buen trabajo de años de la Masía.
23: Aitana Bonmatí també vol parlar de la Masía.
7: Hi ha gent que marxa, hi ha gent que ve, hi ha sempre moviments, però hi ha algú que mai se'n va i és el talent de la casa, no? Hi hagi qui hi hagi, crec que és una cosa que ens identifica, no com a equip, sinó com a club. I penso que per això seguim tenint la mateixa identitat i per això seguim guanyant i optant a guanyar. No? I crec que això mai se n'anirà.
23: Aquest diumenge a les 7 de la tarda a les Fonts de Montjuïc, celebració pel títol amb concert previ dels Figa Flowers. Què li dirà l'afició a Alexia Putellas? Al suplement de Catalunya Ràdio, el president en funcions, Rafa Juste, parlava de la possibilitat que la crac blaugrana se'n vagi.
8: Se sabrà, vull dir, dintre de poc, no? Vull dir, però vaja...
9: Vostè ja ho deu saber.
8: Bueno, jo tinc que saber tot el que passa en el club, però al final els inputs personals són els que queden. Jo he viscut doncs, moments que les coses poden canviar o no, i bé, no parlo ara de l'Alèxia, parlo en general. Per tant, avui repeteixo, veig a l'Alèxia superfeliç.
15: 3CAT Info.
23: Segon tema esportiu important. El Girona ha perdut la categoria. L'equip de Mitchell baixa a la segona divisió de futbol. Li calia guanyar l'Elx i ha acabat empatant a un amb gol d'Arnau.
10: Sempre he dit que el responsable de lo que passa al camp és l'entrenador i en aquest cas jo i em sento responsable. Penso que hem fallat a la nostra gent. Jo he fallat a la nostra gent. Sentiment de culpa i responsabilitat.
23: Més Mitchell en clau de futur.
10: La sensación que tenía es que cuando consiguiéramos el objetivo hablaríamos, no lo hemos podido conseguir. Hoy teníamos otra posibilidad de hacerlo y evidentemente hay que hablar. No sé qué quiere el club, no sé la situación porque nadie esperaba esto y es un golpe muy duro para todos. Y lo haremos, hablaremos, pero hoy toca pasar un día, bueno, una etapa jodida. Difícil i dura.
23: Li han demanat al president del Figeli si Mitchell Sánchez serà l'entrenador a segona.
11: Bueno, aquí som responsables tots. Ja us ho he dit, cadascú té la seva part de responsabilitat. El míster és el primer que volia que l'equip guanyés, que tragués partits en els últims partits. Bueno, ha ficat tot el que ha pogut i no ha sortit. Som tots aquí. No es tracta avui de assenyalar una persona, sinó som responsables i toca admitir errors, rectificar, buscar solucions per donar-li la volta a això.
23: Doncs no ens ho ha aclarit. El Girona baixa a segona després de 4 temporades a primera i amb ell se n'hi va al Mallorca.
15: 3CAT Info.
1: Els Estats Units i l'Iran podrien tancar en les pròximes hores un primer acord de pau, segons han avançat les parts implicades i els mediadors pakistanesos. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat a la cadena CBS que estan molt a prop d'arribar-hi. A la seva xarxa social ha detallat que s'està negociant àmpliament un acord que preveu la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i que n'ha parlat també amb el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu i les monarquies del Golf. L'Iran, però, insisteix que mantindrà el control sobre aquest pas, segons ha informat l'agència Fars. El punt de partida és un document iranià que, segons la CBS, també preveu descongelar alguns actius del país i continuar les negociacions sobre el dossier nuclear en una pròxima fase. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, manté, però, que l'Iran no pot tenir armes nuclears.
12: Hi ha la possibilitat que avui o demà o d'aquí un parell de dies tinguem alguna cosa a dir, però aquest problema s'ha de resoldre, ja que el president ha dit que d'una manera o altra l'Iran no podrà tenir mai una arma nuclear. L'estret ha d'estar obert sense peatges, han de lliurar el seu urani enriquit, han de lliurar urani altament enriquit i hem d'abordar el problema de l'enriquiment.
1: En declaracions del portal Axios, Trump s'ha donat fins aquest diumenge per estudiar la proposta iraniana i decidir si l'accepta o bé, segons ha dit textualment, fa volar el país pels aires. El portaveu de la diplomàcia iraniana, Ismail Baghaei, també s'ha mostrat optimista pel que fa a la situació actual.
13: Aquest memoràndum d'entesa abordarà els punts essencials per posar fi a la guerra imposada, així com les qüestions fonamentals per a nosaltres. En un període raonable de 30 a 60 dies es discutiran els detalls d'aquests punts i finalment s'assolirà un acord definitiu.
1: Mentrestant, davant la possibilitat que l'Iran estigui disposat a renunciar per ara a exigir un alto el foc immediat al Líban, Hezbollah ha emès un comunicat en què anuncia que ha parlat amb Teheran i que el règim s'ha compromès a no abandonar la milícia xiïta. 10 països africans es troben en risc d'estar afectats per l'epidèmia d'Ebola. segons ha alertat aquest dissabte l'Agència Sanitària de la Unió Africana. La República Democràtica del Congo, on hi ha el focus principal, ha elevat el nombre de morts per a la pandèmia a 204. Mentrestant, a Uganda, el nombre de morts confirmades és de 5. El Centre Africà per al Control de Malalties ha declarat zona d'alt risc 10 països que envolten els dos afectats, però el seu director, Jean Kaseba, ha advertit que es pot ampliar més.
9: We have 2 countries affected.
14: Tenim 2 països afectats i 10 països d'alt risc. Ho podeu veure al mapa, però la resta de països, com que no limiten amb els 2 països afectats, de moment no els considerem de risc. Tanmateix, depenent de com evolucioni el brot, podem reconsiderar aquesta avaluació.
1: El govern de la República Democràtica del Congo ha prohibit temporalment tots els vols a l'aeroport principal d'Ituri, la província més afectada pel brot. La Xina ha revisat a la baixa el balanç de víctimes per l'explosió de gas a una mina de la província de Shanxi i passa de 90 a 82 el nombre de morts. És l'accident més greu dels últims 20 anys, tot i que el govern ha aconseguit reduir durant aquest temps la freqüència d'aquest tipus de sinistres. Pequín, Francesc Canals.
16: Els equips de rescat treballen a la mina de carbó on anit una explosió de gas causava l'accident més greu en aquest tipus d'instal·lacions a la Xina en gairebé 2 dècades. El balanç provisional no es coneixia fins hores després que les autoritats anunciessin que en el moment de l'explosió hi havia 247 treballadors en actiu dins de les galeries. Pràcticament únic testimoni difós per la televisió oficial xinesa, un treballador hospitalitzat per la inhalació de gasos, Wang Yong, explica el que va viure.
17: El fum feia olor de sofre, com de petards, així que vaig cridar a tots que correguessin. Al mig de la galeria vaig veure algú que s'havia asfixiat amb el fum. A mi també se'm va posar la cara vermella. Vaig estar allà una hora abans de despertar-me. Vaig despertar els que eren al meu costat i els de l'equip vam sortir.
16: 123 miners han estat hospitalitzats i els responsables de l'empresa ja han estat detinguts, mentre s'investiguen a fons les causes de l'accident. Tot i la transició verda, la Xina continua construint centrals tèrmiques i depèn del carbó importat o extret d'aquestes mines. Si a principis dels 2000 aquests accidents causats per explosions o inundacions eren constants, Pequín ha anat extremant cada dia més les mesures de seguretat fins a fer-los menys habituals. Precisament una inspecció en aquesta mina la va incloure ja fa 2 anys en una llista de més d'un miler a tot el país que presentaven greus riscos de seguretat pels alts nivells de gas acumulat. L'accident evidencia que la Xina encara arrossega dèficits socials i laborals, malgrat el seu vibrant potencial industrial i tecnològic.
15: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
1: La plataforma SOS Socorristes anuncia mobilitzacions per protestar per la precarització del sector. El 9 de juny es manifestaran a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar millores laborals i una normativa autonòmica que obligui els ajuntaments a disposar d'aquest servei a les platges. Ho ha explicat a aquesta emissora Nacho Ibáñez, portaveu de la plataforma.
18: La petición muy clara de que necesitamos una regulación autonómica en Cataluña para el servicio de salvamento y socorrismo, que termine con esta precariedad y esta incertidumbre en la cual cada ayuntamiento hace lo que quiere o lo que puede con respecto al socorrismo, al punto tal de que hoy por hoy no existe obligatoriedad del servicio de socorrismo.
1: La patronal del sector, l'Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic, defensa que els sous dels socorristes han millorat des del conveni firmat fa 2 anys. En canvi, consideren que un dels problemes és que la formació de nous professionals és massa llarga. Sentim el president de l'associació, Johnny Acevedo, en declaracions a 3Cat Info.
19: És difícil fer una formació de 2 anys per poder treballar després 3 mesos. Qui fa això? Pues és un sistema que no funciona, no? A qualsevol que li expliquis no té sentit que tu estudis 2 anys per treballar d'una cosa, treballes 3 mesos i quan acaben aquests 3 mesos, què faig ara?
1: Per mirar de trobar solucions, la Generalitat ha creat un grup de treball en què hi ha representades totes les parts. Sergio Delgado, subdirector de Planificació de Protecció Civil, ha explicat a aquesta emissora que confia que aquest estiu ja es notaran alguns canvis.
20: No hi ha elements consensuats, però sí que hi ha una certa direccionalitat de cap a on han d'anar aquests serveis i, per tant, pensem que aquest estiu ja es veuran. Els contractes municipals ja estan tancats, però en allò que hi hagi marge estem segurs que els municipis aniran fent aquestes millores, entre altres coses perquè tot aquest treball l'estem fent amb una important representació municipal.
1: Els socorristes reclamen que es concretin el més aviat possible els canvis plantejats al grup de treball, si no amenacen amb una vaga. Treballadors de grans marques de moda han fet vaga aquest dissabte convocats pel sindicat UGT. S'han mobilitzat per rebutjar el futur conveni col·lectiu del comerç del textil perquè consideren que precaritza el sector i atempta contra els drets laborals. Òscar López, secretari general de la Federació de Serveis de la UGT de Catalunya, en declaracions a 3CAT Info.
0: Nos están imponiendo un convenio estatal que tira todas las condiciones laborales que hemos construido en Cataluña durante los últimos años y que se puede contratar a una persona que hoy por 21.000 euros a partir de ahora costará 18.000 euros. Los domingos a partir de ahora serán gratuitos, no pagarán nada y estarás obligado a ir. Hoy es voluntario y te tienen que pagar si decides ir.
1: La concentració de Barcelona ha estat davant la botiga Zara del Portal de l'Àngel i amb xiulets i pancartes els treballadors han mostrat la seva oposició al preacord signat entre la patronal i els sindicats Comissions Obreres i FETICO. Consideren que és regressiu i que desmantella els convenis territorials.
3: Lluitar perquè no es preacordin o assignin coses que ens empitjorin de cara al futur.
21: Los sueldos se quedarían congelados durante muchos años y al final no veríamos una subida en muchos años.
22: Obligación de venir los domingos, que hasta ahora es voluntaria.
24: No podemos volver atrás.
1: La concentració ha plegat unes 200 persones. L'incendi del Baix Ebre de l'estiu passat va cremar més de 3.000 hectàrees i es va cobrar una vida, la del bomber Antonio Serrano. Amics, familiars i companys seus l'han homenatjat aquest dissabte amb una jornada de futbol molt emotiva a Tortosa. Ho ha seguit Ariadna Escoda.
25: Tots els jugadors que han disputat els dos partits en honor al bomber Antonio Serrano han lluït una samarreta amb el seu nom, el número 1 de porter i la seva cara per homenatjar-lo gairebé un any després de la seva mort en acte de servei. La jornada ha estat molt emotiva, com apunta un dels seus germans, José Ángel Serrano.
26: Sí, al final, cuando se hace un homenaje, un acto de estas características y por la razón que es, pues también influye cómo era como persona, tanto en lo deportivo, en lo laboral o en lo familiar, que toda la gente se ha volcado.
25: La família ha assenyalat la voluntat de mantenir aquest homenatge en el temps. El pròxim 12 de juliol, el poble de Paüls acollirà un altre acte de record per aquest bomber que va morir durant les tasques d'extinció de l'incendi del Baix Ebre de l'estiu passat.
1: La policia municipal de Girona ha detingut un home de 65 anys per haver-ne agredit un altre amb un ganivet al coll a la Rambla de la Llibertat, a la zona cèntrica de la ciutat. Els fets han tingut lloc aquest dissabte a la tarda, quan un ciutadà ha alertat els policies i ha indicat que l'agressor es dirigia cap al pont de les Peixateries Velles. Unitats del sistema d'emergències mèdiques han atès la víctima al lloc dels fets i l'han traslladat en estat lleu a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Segons fonts properes al cas, la víctima i l'agressor es coneixien. Abans d'atacar-lo, l'home arrestat hauria amenaçat de mort la víctima, un home de 49 anys, amb el mateix ganivet. L'home detingut acumula diversos antecedents policials i, segons les mateixes fonts, ja l'havien arrestat en nombroses ocasions durant els darrers mesos, les dues últimes per delictes d'amenaces i danys. Entre 100 i 200 persones participen en una rave a Llardecans, al Segrià. Hi ha desenes de vehicles i un escenari a uns terrenys de l'Arc d'Adà, a diversos quilòmetres del nucli urbà del municipi. Els Mossos estan fent controls per evitar que entri més gent i per garantir que qui en surti en cotxe estigui en condicions de conduir. L'Ajuntament assegura que no està preocupat per aquesta festa perquè ja s'ha fet els últims 2 anys i no ha generat problemes ni ha deixat brossa. Es preveu que la rave s'allargui tot el cap de setmana. Detingut un home que va ferir un mosso d'esquadra amb una fulla d'afaitar a l'Hospitalet de Llobregat. Els fets van passar dijous quan una dona va trucar al telèfon d'emergències per demanar ajuda perquè el seu fill li estava pegant. S'hi van desplaçar diversos agents i l'home en va agredir un amb una fulla d'afaitar i li va fer un tall entre l'orella i el clatell. Per aquesta ferida li van haver de posar 15 punts de sutura. I la Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa criminal que va estafar 400.000 euros a diverses víctimes fent-se passar per treballadors d'entitats bancàries. Els sospitosos feien trucades simulant que eren d'un banc i afirmaven que hi havia una situació d'emergència per aconseguir els codis de verificació o autoritzacions per fer operacions bancàries. Després, transferien els diners a diferents comptes i plataformes financeres internacionals. Una de les víctimes és del Club Esportiu Sant Joan d'Alacant, al qual van estafar 53.000 euros.
15: El temps.
1: Dani Ramírez.
2: El temps no canviarà, no vol canviar. Està tossut aquest anticicló càlid amb una dorsal que ens ve del nord d'Àfrica amb temperatura més pròpia de la segona quinzena del mes de juny. Ben bé. No direm juliol, però gairebé. En alguns moments, un parell o tres d'hores a la tarda, ho sembla. A la zona de Ponent, 34-35 graus. Avui es pot repetir aquest diumenge per tercer dia consecutiu. Ahir, 35, al Farràs, al Carràs, a Torres de Segre, o també a Seròs. I bé, a Lleida van arribar als 34, o també Artesa de Segre, Targa, Mollerussa, 34 de màxima, per tant, molt alta la temperatura. Tot això amb un cel serè, dia de sol, algun núvol baix, alguna boira, com va passar ahir, es pot reproduir a la Costa Brava i cap al Delta de l'Ebre. I a la tarda, nuvolades, al Pirineu i Prepirineu, poden donar algun xàfec molt localitzat, breu, de curta durada, a vegades són gotellades de 20-25 minuts, com a molt, o 10 minuts. Això seria a la zona nord de l'Alt Urgell, sobretot Pallars Sobirà, sud de la Vall d'Aran i nord de l'Alta Ribagorça.
15: 3CAT Info.
1: La participació massiva de penyistes i l'ambient festiu marquen la segona jornada de l'Aplec del Cargol de Lleida. La cita enguany reuneix prop de 17.000 penyistes de 124 colles al recinte dels Camps Elisis. Alba Mur.
4: El segon dia d'aplec ha començat amb els primers esmorzars, si bé cap a mig matí ha augmentat el moviment de collistes a les parcel·les per fer el dinar de germanor. Un menú a base de caragols que en alguns casos també s'ha combinat amb cassola de tros o fideuada. Diversió, germanor, companyerisme i retrobament són les paraules més utilitzades pels penyistes per descriure la festa. Alguns enguany també sumarien a aquesta llista la calor. En parlen l'Aleix de la colla La Puput i la Núria de la colla Picafigues.
5: Aquest any hem tingut que agafar molts ventiladors, hem equipat tota la penya amb molts ventiladors, no sé, hem agafat 12 o 15, molts ventiladors, i a veure si així aguantem i podem passar, i molta aigua i beure.
6: Jo genial, jo sóc d'aguantar la calor, més que el fred, més que la boira, i m'agrada, jo bé, ho porto bé. Bé, bé, i a més amb les pistoletes dels nens, que ajuda, bé.
4: Aquest diumenge, últim dia de festa amb la Cercavila, la imposició de l'escarapela i sessions de DJs. La 45a edició de la festa haurà reunit prop de 17.000 penyistes i s'hauran consumit unes 14 tones de caragols.

0: Maria del Mar Bonet ha celebrat 60 anys de carrera al Palau de la Música, amb un repertori que també ha recordat el concert a l'Olímpia de París. La cantautora mallorquina ha presentat, a més, el disc L'aigua no cansa, davant d'un públic entregat. Ho ha seguit des de Barcelona en Marc Ruiz.
1: Maria del Mar Bonet ha començat el concert recordant part del repertori que va cantar al Teatre Olímpia de París fa 51 anys i que homenatjarà amb un altre recital a la tardor. Així, arrencat amb Aigua de l'any 69, Nina Ninona, Abril, dedicada a la Revolució dels Clavells, i a José Afonso, autor de Gràndola Vilamorena. Les cançons guanyen en amplitud amb el conjunt del violí, guitarra, buzuki, contrabaix i percussió, pensat per al disc L'aigua no cansa. Com des de Mallorca a l'Alguer, que ha sonat molt mediterrània i rematada, com si fos un rembètico grec. De seguida, Maria del Mar Bonet ha repassat les noves cançons, com la que dona títol al disc i que compara la música popular amb el líquid que ens dona la vida. Hi ha alguna cosa de profunda, ancestral i telúrica a la veu de Maria del Mar Bonet quan canta en tons menors i escales pròpies de la Mediterrània, acompanyada només de les palmes. El públic aplaudeix també el missatge polític de cançons com Saigonó, que denuncia la violència contra les dones i els morts i destrosses provocades per la dana al País Valencià i que reclama conseqüències per als governants responsables. També ha criticat Donald Trump amb Lluna de Pau, un poema que va escriure durant la Guerra del Golf, però que malauradament continua sent actual. Ha homenatjat el poeta Blai Bonet amb Blaus i sols de roses blanques, ha parlat de la seva datura verinosa a l'arbre campaner i ha recordat una cançó que va aprendre de petita amb Cançó dels Disbarats. I esclar, no han faltat dues cançons que ja són patrimoni, Què volen aquesta gent i la tradicional mallorquina La Balanguera, per tancar el concert. El públic ha ovacionat i aplaudit amb força aquest tòtem de la cançó que ha tornat a mostrar els seus 60 anys de mestria del dels escenaris.
2: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: Jordi Savall rep el premi Ernst von Siemens de Música de Múnich. Es tracta d'un dels més prestigiosos del món i distingeix la trajectòria del músic català com a referent internacional en música antiga. En concret, per la seva vida dedicada a la recuperació i projecció de la viola de gamba i la música antiga catalana, que l'han convertit en un referent internacional. La consellera de Cultura, Sònia Hernández Almodóvar, ha celebrat aquest reconeixement.
3: És, sens dubte, una notícia molt extraordinària per a la cultura catalana i ho és també pel conjunt del país. Estem parlant d'un dels músics més universals que ha donat Catalunya. Jordi Savall, durant dècades, ha situat la cultura catalana als principals escenaris internacionals i sempre amb una mirada profundament humanística i, com no pot ser d'una altra manera, des del Govern de la Generalitat volem expressar-li la nostra més sincera felicitació i sobretot el nostre agraïment.
0: Esports. La resta d'informació esportiva a banda de la victòria del Barça i del descens del Girona amb en Damià Aguilar.
4: Reprenem en la darrera jornada de la Lliga de Primera. El Barça ha perdut 3-1 a València amb el gol 120 en 4 temporades de Robert Lewandowski i l'Espanyol ha empatat a una casa contra la Reial Societat amb gol de Roberto. Podem sentir els dos entrenadors. Manolo González, per l'Espanyol, comenta que ell vol seguir.
5: Jo, la veritat, confiança per part del president i del club no em puc queixar. No em puc queixar perquè el que hem passat s'emporta per davant a qualsevol, segurament. Amb aquest aspecte, suposo que entre demà passat parlarem i torno a dir el mateix. Buscarem el que sigui millor per l'Espanyol. Jo vull quedar-me, estic fort i estic convençut que si fem les coses bé podem tenir un any o podem anar millorant cada any i ser una mica millors.
4: El Barça, Hansi Flick, reconeix que no han fet bon partit a València.
6: We think about that everyone, also the players, because it was
7: Hem de pensar en això, també els jugadors, perquè no hem fet un bon partit. Molts errors i pèrdues evitables. No hem estat 100% centrats, però ja sabem com va això. Fa dues setmanes vam celebrar els nostres èxits i ara ve un gran esdeveniment, el Mundial, i ja sabem que tots els jugadors somien amb jugar-lo.
6: From every player is a dream to play there.
4: La resta de resultats d'aquest dissabte són Real Madrid 4, Athletic Club 2, Getafe 1, Osasuna 0, a la vez un Rayo 2, Betis 2, Llevant 1, Celta 1, Sevilla 0. El Getafe jugarà a la Conference. I aquest diumenge a les 9 del vespre, Villarreal Athletic de Madrid es juga en la tercera posició de la Lliga, sempre en zona de Champions.
2: 3cat Info.
4: A la primera ref, el Nàstic aconsegueix la permanència després d'empatar a 1 al camp de l'Hèrcules, Pablo Alfaro, entrenador.
8: En la charla hoy les he dicho a los jugadores, dentro de las virtudes y defectos que tenemos muchos, hay algo que creo que no nos gana casi nadie. Por lo menos había una cosa y era la capacidad de sufrimiento, ¿no? Y este equipo, casi todos los futbolistas, casi todos, han sufrido, hemos tenido momentos de sufrir como perros, pero como perros, hasta el último instante de muchos partidos.
4: El Sabadell ha guanyat 0-2 a Tarassona i l'Europa entra al play-off guanyant per 3-2 la Eivissa, Arnau Campeny.
9: Qui s'ho pensava que entraríem a play-off? Qui s'ho pensaria ara que pugem a segona? No? Així que són 4 partits, tot és possible i d'il·lusió i de fam no crec que no es guanyarà ningú.
4: Els emparellaments del play-off per anar a segona són Europa Celta B i Madrid Castilla Sabadell. El president blanc Florentino Pérez ha penjat una pancarta electoral còpia de la que al seu dia va fer Joan Laporta a Madrid. Florentino ha presentat la seva candidatura i el seu rival Enrique Riquelme ha presentat l'aval dels 193 milions gràcies a l'Anbanc d'Andorra. La Junta Electoral té 24 hores per validar aquesta documentació. Els play-offs de quarts de l'hoquei Lliga Masculina d'hoquei Patins, Noia 6, Barça 3, Voltregà 6, Igualada 4 i Reus 2, Calafell 0, en aquestes tres eliminatòries hi haurà tercer i definitiu partit. El Lleida ha quedat eliminat amb el Liceu, ha perdut 2-4 en el segon enfrontament. El Barça de Futbol Sala ha eliminat els penals a les semifinals de la Copa del Rei davant del Jaén. La final d'aquest diumenge, Jaén Cartagena, en motor a la Fórmula 1, George Russell sortirà des de la pole a la cursa de Gran Premi del Gran Premi de Canadà aquest diumenge.
2: Trescat Info.

0: El primer titular és per la victòria del Barça i pel descens del Girona, Damià Aguilar.
1: El Barça guanya la quarta Champions femenina de futbol en 6 temporades després de golejar per 4-0 l'Olímpic de Lió, 2 gols de Payor i 2 de Salma. Per contra, el Girona perd la categoria i baixa a segona després d'empatar a 1 amb l'Elx a casa, quan només li valia la victòria.
0: Un primer acord entre l'Iran i els Estats Units podria ser imminent. Donald Trump assegura que estan a prop d'arribar-hi i s'ha donat fins aquest diumenge per decidir si accepta l'última proposta iraniana o fa saltar el país pels aires. El president dels Estats Units avança que el text que s'està negociant preveu l'obertura de l'estret d'Hormuz, però l'Iran insisteix que mantindrà el control sobre aquest pas estratègic. El govern espanyol demana investigar les tortures d'Israel a membres de la flotilla. Ho ha anunciat el ministre d'Urtasun en la rebuda dels activistes catalans que denuncien vexacions, agressions sexuals i maltractaments físics per part de les autoritats israelianes. Més de 30.000 persones, segons la delegació del govern, s'han manifestat aquest dissabte pel centre de València per reclamar millores en l'educació pública. Els sindicats presentaran aquest dilluns, quan començarà la tercera setmana de vaga dels docents, una nova proposta a la conselleria per intentar desbloquejar la situació. Els socorristes catalans anuncien mobilitzacions per aquest estiu, reclamen millores laborals i una normativa que obligui els ajuntaments a tenir aquest servei a les platges. La Generalitat ha creat un grup de treball i confia que hi pugui haver canvis aquesta mateixa temporada. A la ciutat de Barcelona hi ha gairebé 7.000 terrasses de bars i restaurants, mentre que el Gremi de Restauració denuncia traves per part de l'administració i una gran pressió inspectora, la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona reclama més control i denuncia incompliments continus. Al Festival de Cinema de Canes, Javier Calvo i Javier Ambrosi guanyen el premi a la millor direcció amb la pel·lícula La Bola Negra. La reivindicació gai basada en una obra de Federico García Lorca ha portat el reconeixement del prestigiós festival per als Javis.
2: Esports.
1: A banda del descens del Girona i aquest títol de la Champions femenina de futbol pel Barça, també aquest dissabte València 3, Barça 1 i Espanyol 1, Reial Societat 1, la darrera jornada de Lliga de la Primera Divisió masculina. A la primera ref, el Nàstic aconsegueix la permanència i l'Europa entra al play-off. I als play-offs de quarts de l'hoquei Lliga d'hoquei patins hi haurà partit decisiu a les eliminatòries. No hi ha Barça, Voltregà, Igualada i Reus Calafell, eliminació del Lleida.
0: Pel que fa al temps, ens espera una matinada molt encalmada i suau a l'inici per refrescar just abans del trenc d'alba. De tota manera, costarà baixar dels 10 graus al Pirineu i dels 15 a l'interior. Dia de sol i calor forta, un cop més entre 30 i 35 graus, lluny del mar. Alguna boira a prop del litoral.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Obrim la informació parlant del Barça, de la victòria del Barça i del descens del Girona, Damià Aguilar.
3: S'ha acabat. Campiones d'Europa, la quarta Champions d'un equip revolucionari. Una revolució amb blau i grana. Un grup de jugadores que ha sacsejat la realitat. Hereves d'una lluita que ara ja sí ens inclou a tots. D'un equip que ha canviat el paradigma del futbol, sovint sobrepassat de testosterona. Protagonistes d'una revolució global que neix a Barcelona, que s'escampa per Oslo, Bilbao, Eindhoven o Göteborg, però que apunta al món sencer.
1: El Barça femení de futbol aconsegueix la quarta Champions en 6 anys. A Oslo, Barça 4, Olímpic de Lió 0, amb 2 gols de Payor i 2 de Salma, tots a la segona part, i una gran actuació de la portera Cata Coll.
4: Avui de matí xerràvem entre totes de que sabíem que guanyaríem. És que no hi havia cap dubte. Entre vestuari no hi havia cap dubte de que d'aquesta Champions seria nostra. Hi havia moltes ganes. Després de tot l'any, no? Rebem moltes crítiques, rebem de que, bueno, potser no arribaríem. Bueno, et hi faig així. Espero que ara que mos elogien, no? Ara un poc, no? Perquè crec que també toca, que crec que fem molt bona feina.
1: Caroline Graham Hansen diu que malgrat les dificultats econòmiques, la Masia ha aguantat el nivell.
5: Si el club hace cosas correctas para ayudarnos, sí, ha sido años difíciles, no vamos a mentir, que ha faltado dinero, ha faltado dinero por todos los lados, pero como los chicos y las chicas hemos podido mantener.

0: Hem fet una gran final, hem fet una molt bona Champions en general. El premi no només és el títol, sinó és el veure que futbolistes joves entren al camp i ho fan bé, futbolistes amb més experiència ajuden aquestes jugadores joves a que tinguin aquestes experiències tan maques. Així que crec que és un cúmul de coses, no només el títol, que evidentment ens fa sentir super super orgullosos, però moltes coses ben fetes, penso, aquesta temporada.
1: Aquest diumenge a les 7 de la tarda a les Fonts de Montjuïc, celebració pel títol amb concert previ dels Figa Flowers. Aviam què li diu l'afició a Alexia Putellas. El suplement de Catalunya Ràdio, el president en funcions, Rafa Juste, parlava de la possibilitat que la crac blaugrana marxi.
2: Se sabrà, vull dir, dintre de poc, no? Vull dir, però vaja...
3: Vostè ja ho deu saber.
2: Bueno, jo tinc que saber tot el que passa en el club... Però al final els inputs personals són els que queden. Jo he viscut pues, moments que les coses poden canviar o no, i bé, no parlo ara de l'Alexia, parlo en general. Per tant, avui repeteixo, veig a l'Alexia superfeliç.
4: 3CAT Info.
1: El Girona ha perdut la categoria. L'equip de Mitchell baixa a la segona divisió de futbol. Li calia guanyar l'Elx i ha acabat empatant a un amb gol d'Arnau. Aquest és el moment a l'antena de Catalunya Ràdio.
5: Et diu no, que hi pot haver alguna cosa, reclama alguna no. cosa. Final del partit. Final del partit. Girona 1, Elx 1, avui 23 de maig. Hem de tornar a plorar com el 2019. La primera ens ha fotut una patacada que ens torna a deixar amb els ulls plorosos, amb la veu trencada, perquè no ens n'hem sortit. Una etapa que potser avui s'acaba. Vam tocar ara sí el cel amb les mans. Vam enamorar Europa. Vam jugar a la Champions. Vam veure l'Arsenal i el Liverpool aquí a Montilivi. Però l'Elx ens diu que hem de tornar amb l'ex, que no volíem veure ni en pintura. Primera, l'any que ve, ho tornem a intentar. El Girona se'n va a segona. Girona 1, Elx 1.
1: El Girona que baixa a segona després de 4 temporades a primera. Michel Sánchez, entrenador.
6: És un moment molt dur para todos, para el club, para la gente, para la afición, para la provincia. Bueno, en fútbol muchas veces te da estos golpes y lo único que podemos intentar es levantarnos lo antes posible. Es un día que hay que pasar, un momento muy duro.
4: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
7: En clau internacional, els Estats Units i l'Iran podrien tancar en les pròximes hores un primer acord de pau, segons han avançat les parts implicades i els mediadors pakistanesos. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat que la cadena CBS, que estan molt a prop d'arribar-hi, a la seva xarxa social ha detallat que s'està negociant àmpliament un acord que preveu la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i que n'ha parlat també amb el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu i les monarquies del Golf. L'Iran, però, insisteix que mantindrà el control sobre aquest pas, segons ha informat l'agència Fars. El punt de partida és un document iranià que, segons la CBS, que també preveu descongelar alguns actius del país i continuar les negociacions sobre el dossier nuclear en una pròxima fase. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, manté, però, que l'Iran no pot tenir armes nuclears.
8: Hi ha la possibilitat que avui o demà o d'aquí un parell de dies tinguem alguna cosa a dir, però aquest problema s'ha de resoldre, ja que el president ha dit que d'una manera o altra l'Iran no podrà tenir mai una arma nuclear. L'estret ha d'estar obert sense peatges, han de lliurar el seu urani enriquit, han de lliurar urani altament enriquit i hem d'abordar el problema de l'enriquiment.
7: En declaracions al portal Axios, Trump s'ha donat fins aquest diumenge per estudiar la proposta iraniana i decidir si l'accepta o bé, segons ha dit textualment, fa volar el país pels aires. El portaveu de la diplomàcia israeliana, Ismail Bagai, també s'ha mostrat optimista pel que fa a la situació actual.
9: Aquest memoràndum d'entesa abordarà els punts essencials per posar fi a la guerra imposada, així com les qüestions fonamentals per a nosaltres. En un període raonable de 30 a 60 dies es discutiran els detalls d'aquests punts i finalment s'assolirà un acord definitiu.
7: Mentrestant, davant la possibilitat que l'Iran estigui disposat a renunciar per ara a exigir un alto el foc immediat al Líban, Hezbollah ha emès un comunicat en què anuncia que ha parlat amb Teheran i que el règim s'ha compromès a no abandonar la milícia xiïta. L'expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero i les seves filles serien els principals beneficiaris finals dels fons obtinguts per Plus Ultra, amb

0: El rescat de l'aerolínia en plena pandèmia. Així es desprèn d'un informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional que destaca que alguns dels implicats en la trama haurien volgut influir en la investigació. Recull, per exemple, una conversa del 20 de maig del 2021 entre l'accionista de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, i el seu advocat, Miguel Palomero, en què es planteja boicotejar la investigació. Reyes i Palomero defensen que cal fer un kitchen gabinet en referència a la suposada trama en què la cúpula d'Interior durant el govern de Mariano Rajoy va espiar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, i la seva família per aconseguir documents del cas Gürtel. La dreta i l'extrema dreta redoblen l'ofensiva al carrer contra el govern espanyol després de la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero per tràfic d'influències. Una manifestació de 40.000 persones ha recorregut aquest dissabte al centre de Madrid per exigir la dimissió de Pedro Sánchez, però la Moncloa fa costat a l'expresident espanyol a l'espera de conèixer el sumari. Madrid, Alba Gil.
1: Arrencava a mig matí una manifestació autobatejada com a Marxa per a la Dignitat. L'havia convocat la plataforma Societat Civil Espanyola, que aglutina més de 150 associacions abans de la imputació de Zapatero, però la decisió del jutge ha estat el combustible que ha encès encara més la protesta. En proclames com aquestes, insults i crits xenòfobs, els manifestants han exigit la dimissió de Sánchez. S'hi han sumat el PP i també Vox. Santiago Abascal ha aprofitat per anunciar això.
2: Hemos solicitado en la Audiencia Nacional que Zapatero entre en prisión provisional y también la declaración como testigos, tanto de Pedro Sánchez como de todos los miembros del Consejo de Ministros que participaron de la decisió del rescate de Plus Ultra.
1: Feijó era a Palma al Congrés del PP Balear, des d'on ha titllat de repugnant la imputació de Zapatero.
3: Todo es corrupción, todo es decadencia. Zapatero no era un jubilado haciendo negocios por su cuenta. Si hacía negocios, era porque tenía detrás al poder, al Consejo de Ministros y a la presidencia del Gobierno de España.
1: Els socialistes denuncien el discurs catastrofista de l'oposició, però admeten que el cas Plus Ultra està posant a prova la paciència dels socis. Sentim Montse Mínguez, portaveu del PSOE, i Diana Morán, ministra de Ciència.
4: De predicciones catastrofistas del señor Feijó. En lo único que acierta es en que cada vez que se abren las urnas no puede emancipar al Partido Popular de Vox.
5: Hay momentos en los que pues, se generan quebrantos y que hay que volver a dar explicaciones.
1: La Moncloa continua tancant files amb Zapatero, però conté la respiració a l'espera de conèixer el sumari de la causa.
0: El govern espanyol demana a la Fiscalia que investigui les tortures d'Israel als membres de la flotilla Global Summit, que portava ajuda humanitària cap a Gaza. Ho ha anunciat el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, de sumar des de l'aeroport de Barcelona, on han anat a rebre els activistes catalans que hi han participat.
6: Volem que la Fiscalia ja de forma immediata iniciï un procediment davant de l'Audiència Nacional per obrir una investigació i una causa contra els responsables que han torturat i que han maltractat els nostres conciutadans. Evidentment, aquesta és una qüestió que el govern d'Espanya no permetrà que quedi impune.
0: Els activistes han passat 5 dies retinguts per les autoritats israelianes i asseguren que han patit tortures greus. Parlen de cops, de bales de goma, d'ossos fracturats, de violència sexual o de descàrregues elèctriques amb pistoles tàser. Ho ha explicat una de les activistes que ha aterrat aquest dissabte al Prat, la cineasta Miho Ali.
7: Entres en un túnel, que nosaltres hem dit el túnel del terror, el túnel de la tortura. En aquest túnel, a les fosques, et torturen. Et torturen, què vol dir? Que et comencen a donar hòsties per tot arreu fins que caus a terra i et demanen que t'aixequis. Si no t'aixeques et pateixen, llavors t'has d'aixecar millor. Tornes a aixecar i et tornen a pagar. I et tornes a caure i et tornen a pagar. A mi em van fer això, però també a més em van atacar amb un tàser durant més de 2 minuts.
0: Els activistes reclamen al govern espanyol i a la Unió Europea que trenquin totes les relacions amb Israel i que treballin activament per posar fi al genocidi a Gaza. A Bilbao, la rebuda dels activistes bascos de la flotilla ha acabat amb una càrrega policial i 4 persones detingudes. La policia assegura que ha carregat perquè impedien la sortida d'altres passatgers. Afers interns de la policia basca ha obert un expedient per verificar si l'actuació dels agents ha sigut correcta i Amnistia Internacional ha reclamat una investigació exhaustiva. El govern israelià, per cert, ha tirat de sarcasme i ha fet una piulada amb el vídeo dels cops de porra on demanava explicacions a la Moncloa pel tracte als integrants de la flotilla. D'altra banda, França ha prohibit l'entrada al seu territori del ministre de Seguretat israelià Itamar Ben-Gavir. El motiu és la difusió del vídeo en què es veien els activistes de la flotilla genollats, amb les mans lligades, mentre ell feia befa de la situació. El govern espanyol li va prohibir l'entrada a l'estat el setembre de l'any passat, en ple bombardeig a Gaza. A València, nova manifestació massiva de professors i famílies per reclamar millores en l'educació pública. S'han mobilitzat més de 30.000 persones, segons la delegació del govern espanyol. Els docents porten dues setmanes de vaga i les negociacions entre sindicats i la conselleria continuen encallades. València, Alba Barbosa.
8: Mestres, professors i aquesta vegada també famílies i alumnes han manifestat pel centre de València en defensa de l'educació pública i per pressionar el govern valencià perquè torni a la taula de negociació. La Maria José s'ha sumat a la protesta en solidaritat amb la comunitat educativa i acompanyada també dels dos fills.
9: Per reivindicar unes millores que creiem que són necessàries i protestar també perquè els diners que hauríem de rebre nosaltres els estan enviant a l'escola concertada i privada.
10: Pues que s'acabe ja la vaga i que baixen les ràdios.
11: I que la consellera dimitisca.
8: Les negociacions estan aturades després que els sindicats rebutgessin la proposta d'acord que la conselleria els va posar sobre la taula. Volen que, a més d'una pujada salarial, es concretin altres demandes. Dilluns els sindicats portaran un nou document a la conselleria, segons Marc Candela, portaveu del sindicat majoritari de l'ensenyament al País Valencià.
12: Hem definit més quines ràtios volem, que també s'havien quedat en l'aire, i també intentem en el nostre document que cap etapa educativa es queda fora del document, que totes s'hi veuen reflectides.
8: Porten dues setmanes de vaga indefinida i una mobilització tan sostinguda els desgaste, però no els desanime, reconeix Maria López, que és mestra.
13: Jo, per exemple, no l'he fet a tots els dies, però hi ha gent que s'està deixant realment el sou i l'estabilitat familiar, que realment ells no ens ofereixen res. Aleshores, ara ja toca que acorden o accepten el que nosaltres demanem.
8: Els sindicats també reclamen que l'impuls del valencià entri a les negociacions, un punt que la conselleria no va incloure en la proposta d'acord.
0: A Catalunya, les vagues de mestres i professors continuaran la setmana que ve. La pròxima està convocada dimecres a tot el país. De moment, el govern i els sindicats no han arribat a un acord i s'han emplaçat a tornar a negociar dimarts.
14: El temps.
0: Dani Ramírez.
15: El temps no canviarà, no vol canviar. Està tossut aquest anticicló càlid amb una dorsal que ens ve del nord d'Àfrica amb temperatura més pròpia de la segona quinzena del mes de juny. Ben bé. No direm juliol, però gairebé. En alguns moments, un parell o tres d'hores a la tarda, ho sembla. A la zona de Ponent, 34-35 graus. Avui es pot repetir aquest diumenge per tercer dia consecutiu. Ahir, 35, al Farràs, al Carràs, a Torres de Segre, o també a Seròs. I bé, a Lleida van arribar als 34. O també a Artesa de Segre, Targa, Mollerussa, 34 de màxima. Per tant, molt alta la temperatura. Tot això amb un cel serè, dia de sol. Algun núvol baix, alguna boira, com va passar ahir, es pot reproduir a la Costa Brava i cap al Delta de l'Ebre. I a la tarda, nuvolades, al Pirineu i Prepirineu poden donar algun xàfec molt localitzat, breu, de curta durada. A vegades són gotellades de 20-25 minuts, com a molt, o 10 minuts. Això seria a la zona nord de l'Alt Urgell, sobretot Pallars Sobirà, sud de la Vall d'Aran i nord de l'Alta Ribagorça.
14: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La dona que estava en observació a l'Hospital Clínic de Barcelona perquè va tenir contacte amb una víctima mortal d'antivirus podrà anar a casa seva. Ha donat negatiu en la tercera prova PCR que li han fet i tot i que encara li queden 14 dies d'estar en aïllament, els podrà fer al domicili i sota control mèdic. Els Javis s'emporten el premi a la millor direcció de la 79a edició del Festival de Cinema de Cannes amb la seva pel·lícula La Bola Negra. La Palma d'Or ha estat per a la romanesa Fior. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
16: Emocionadíssims, els dos han recollit aquest premi agraint moltíssim al jurat la decisió, recordant a Pedro Almodóvar, un dels seus mentors, que també participava a la secció oficial d'aquest any, i a Rodrigo Sorogoyen, el director de l'altra pel·lícula espanyola Competició, i han recordat l'esperit del seu film.
17: La bola negra és algo que llevamos dentro en nuestra comunidad, un dolor, un miedo, una vergüenza, un odio, y que se hereda de generación en generación, y que no nos podemos quitar de dentro porque nos lo han metido dentro, nos lo han programado, está ahí dentro. Solo quiero que cada generación la bola sea más pequeña y que el arte, el cine, ayude a eso. Muchísimas gracias.
16: Ha estat un premi exequo compartit amb el polonès Paweł Pawlikowski per la seva esplèndida Fatherland. La Palma d'Or, però, ha estat per Fjord, una crítica a la superioritat moral de l'Europa liberal dirigida pel romanès Christian Mungiu.
18: I'm happy that you gave us this award, and I'm happy because we took the risk to speak aloud. About things that...
16: Ha dit que està molt content de rebre aquest premi perquè el seu film diu ben alt i clar allò que tots sabem, diu, i compartim, però no ens atrevim a dir en veu alta que el món no està en un bon moment i que temem per quin món deixem els nostres fills, però els primers que hem de canviar som nosaltres. Hem de deixar enrere la divisió i el radicalisme i incrementar la nostra empatia. El gran premi del jurat ha estat per la russa Minotaur, d'Andrei Zviagintsev, una relectura de La mujer infiel de Chabrol que critica la corrupció del règim de Putin, i la resta de premis són el premi del jurat a The Dream Adventure, de Valeska Grisenbach, el de millor actor Emmanuel Maquia i Valentin Campany per la belga Coward, el de millor actriu a Virginia Figa i Tao Okamoto per Soudain, i el de millor guió a Emmanuel Mar per Notre Salut.
0: A la ciutat de Barcelona hi ha gairebé 7.000 terrasses de bars i restaurants, o el que és el mateix una terrassa per cada 250 habitants. És una xifra que no ha parat d'augmentar en els últims anys, i l'Eixample és el districte que en concentra més, un terç del total que hi ha actualment, segons dades recollides per l'Agència Catalana de Notícies. Tot i aquest increment, des del Gremi de Restauració de Barcelona, creuen que encara hi ha marge per créixer i denuncien traves i una gran pressió inspectora i sancionadora per part de l'administració. Roger Pallarols n'és el director.
19: És evident que les normes hi són i s'han de complir, és evident que l'administració té el deure de vigilar pel compliment de les normes, però aquí el que succeeix de debò és que l'únic sector gran que està rebent la pressió inspectora de manera constant és el sector de la restauració.
0: Una visió ben contrària és la que tenen des de la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona. Reclamen que redueixi el nombre de terrasses, demanen més control i denuncien incompliments reiteratius. Ana Menéndez n'és la vicepresidenta.
20: Que hi hagi més control i que hi hagi més, també una regulació més adequada a les problemàtiques que s'han enquistat en els últims anys.
0: Les principals queixes dels veïns són pel soroll i l'excessiva ocupació de les voreres. A Ciutat Vella i a l'Eixample és on tenen constància de més incompliments. L'any passat, l'Ajuntament de Barcelona va obrir 2.400 expedients sancionadors vinculats a terrasses. Afectacions de trànsit a Barcelona aquest diumenge per la 12a cursa diagonal d'Ir Guàrdia Urbana. Les restriccions començaran a les 5 del matí i duraran fins a 12:45 del migdia. La major part del recorregut passa per l'avinguda diagonal de Muntanya a Mar, comença a 8:45 del matí a l'altura del Palau Reial de Pedralbes i acabarà a la zona del Fòrum. Afectarà els principals eixos del centre de Barcelona, com el Passeig de Gràcia i els carrers de València, Castillejos, Bolívia, Ciutat de Granada i Josep Pla. El trànsit dels carrers afectats pel recorregut s'anirà restablint a mesura que els participants passin per cada tram. I tot i que la majoria de restriccions s'acabaran a les 11 del matí, algunes s'allargaran fins a 1:45 del migdia per les tasques de desmuntatge. També hi haurà afectacions al transport públic. 42 línies d'autobús s'hauran de desviar o canviaran el seu recorregut. Tema B, recomana fer els desplaçaments en metro. El nombre de persones que viuen al carrer a Girona s'ha gairebé duplicat en només 2 anys. El recompte nocturn, impulsat per l'Ajuntament, ha detectat més de 200 persones dormint al carrer a la ciutat, una xifra que el consistori qualifica de preocupant. Berta Artigas Fontàs.
2: Les dades mostren una evolució a l'alça. Fa 10 anys es van comptabilitzar unes 60 persones sense llar, fa 2 n'eren 111, i ara la xifra s'enfila fins a les 201 persones. És el resultat del recompte nocturn fet a Girona, que mostren una situació que la regidora de Justícia Social, Ami Savali, considera preocupant.
21: Com a capital de demarcació també estem superben connectats i també estem a la frontera de França, que això també jo crec que val la pena dir-ho, no? Perquè hi ha moltes persones que a vegades estan de pas per continuar la seva ruta. Això és un factor, però l'altre factor, a dir-ho, que és el de l'habitatge.
2: Des del consistori han detectat que el perfil de persones que dormen al carrer ha canviat. Ara molts tenen feina i alguns estalvis, però es veuen amb dificultats d'accedir a un pis o a una habitació. És el cas d'en Fra, que té 55 anys i fa 9 mesos que viu al carrer a Girona.
22: No tengo habitación, no tengo casa. Cambié de ciudad porque estaba molestado. Pero veo que no puedo estar porque me ha pasado dos veces, digamos, abusos, agresiones, ¿sabes?
2: Aquest any, per primera vegada, el recompte nocturn s'ha estès a la població veïna de Salt, on s'han detectat 30 persones dormint al carrer.
14: Esports.
0: Amb en Damià Aguilar, que ens explicarà les altres informacions esportives del Barça i el Girona a banda.
23: Correcte, a banda d'aquesta quarta Champions femenina del Barça i el descens del Girona, reprenem amb la darrera jornada de la Lliga de la Primera Divisió de Futbol. El Barça ha perdut 3-1 a València, amb el gol 120 en 4 temporades de Robert Lewandowski, i l'Espanyol ha empatat a una casa amb la Reial Societat amb gol de Roberto. I podem sentir els entrenadors. Manolo González, per l'Espanyol, comenta que vol seguir.
24: Jo, la veritat, confiança per part del president i del club, no em puc queixar perquè el que hem passat s'emporta per davant a qualsevol, segurament. Amb aquest aspecte, suposo que entre demà passat parlarem i torno a dir el mateix, buscarem el que sigui millor per l'Espanyol. Jo vull quedar-me, estic fort i estic convençut que si fem les coses bé podem tenir un any, o podem anar millorant cada any i ser una mica millors.
23: El Futbol Club Barcelona, Flick, reconeix que no han fet un bon partit a València.
25: We think about that, everyone, also the players, because it was
26: Hem de pensar en això, també els jugadors, perquè no hem fet un bon partit. Molts errors i pèrdues evitables. No hem estat 100% centrats, però ja sabem com va això. Fa 2 setmanes vam celebrar els nostres èxits i ara ve un gran esdeveniment, el Mundial, i ja sabem que tots els jugadors somien amb jugar-lo.
23: La resta de resultats d'aquest dissabte, Madrid 4, Atlètic Club 2, Getafe 1, Osasuna 0, el Getafe jugarà a Europa, a la vez 1, Rayo 2, Betis 2, Llevant 1, Celta 1, Sevilla 0. Aquest diumenge a les 9 del vespre, Villarreal Atlètic de Madrid es juga en la tercera posició de la Lliga.
14: 3CAT Info.
23: A la primera ref, el Nàstic aconsegueix la permanència després d'empatar un al camp de l'Hércules. Pablo Alfaro, entrenador.
27: Qué ganas tenía de tener un viaje de vuelta de una santa vez, por lo menos para poderme tomar 3, 4, 5 cervezas en el autobús. Espero que la gente también se las tome y que, ya te digo, me voy, bueno, no es que me vaya, perdón. Estoy ahora mismo, estoy. No quiero celebrar esto. El Nasti de Tarragona no debe de celebrar nunca una permanencia en primera vez.
23: També aquest dissabte, Tarassona 0, Sabadell 2, i l'Europa s'ha ficat al play-off. Ha guanyat 3-2 l'Eivissa. Els emparellaments del play-off per anar a segona són Madrid, Castilla, Sabadell i Europa, Celta, B. Els play-offs de quarts de l'hoquei Lliga Masculina, Noia 6, Barça 3, Voltregà 6, Igualada 4 i Reus 2, Calafell 0. Aquestes eliminatòries tindran un tercer i definitiu partit. El Lleida queda eliminat pel Liceu. 2-4 ha caigut derrotat aquest dissabte. El Barça de Futbol Sala ha eliminat els penals a les semifinals de la Copa del Rei de Futbol davant del Jaén. La final de Càceres enfrontarà Jaén i Cartagena. En motor, en la Fórmula 1 del Canadà, cinquena prova de la temporada, George Russell sortirà des de la pole a la cursa de Gran Premi d'aquest diumenge al davant del seu company i líder, Kimi Antonelli. A la segona fila hi haurà els dos McLaren de Norris i Piastri. També aquest dissabte, victòria sprint per George Russell. Antonelli manté el liderat. A l'ACB de bàsquet, el Baxi Manresa ha guanyat 80-87 a la pista del Gran Canària.
14: Són 3:45.
0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. El primer titular avui és per la victòria del Barça i pel descens del Girona, Dami Aguilar.
23: El Barça guanya la quarta Champions femenina de futbol en 6 temporades després de golejar 4-0 l'Olímpic de Lió. El Girona ha perdut la categoria i baixa a la segona divisió del futbol masculí per l'empat a una casa contra l'Elx.
0: En clau internacional, un primer acord entre l'Iran i els Estats Units podria ser imminent. Donald Trump assegura que estan a prop d'arribar-hi i s'ha donat fins aquest diumenge per decidir si accepta l'última proposta iraniana o fa saltar el país pels aires. El document preveu, segons fonts periodístiques, la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i continuar negociant la qüestió nuclear. També us hem explicat que el govern espanyol demana investigar les tortures d'Israel a membres de la flotilla. Ho ha anunciat el ministre Hortensun en la rebuda dels activistes catalans que denuncien vexacions, agressions sexuals i maltractaments físics per part de les autoritats israelianes. I més de 30.000 persones, segons la delegació del govern, s'han manifestat aquest dissabte pel centre de València per reclamar millores en l'educació pública. Els sindicats presentaran aquest dilluns, quan començarà la tercera setmana de vaga dels docents, una nova proposta. A partir d'ara us explicarem que els treballadors de grans marques de moda han fet vaga aquest dissabte convocats pel sindicat UGT. S'han mobilitzat per rebutjar el futur conveni col·lectiu del comerç del textil perquè consideren que precaritza el sector i atempta contra els drets laborals. I en clau cultural, Maria del Mar Bonet homenatja el Mediterrani i la poesia en el seu darrer disc, L'aigua no cansa, que ha presentat al Palau de la Música. L'artista ha exhibit l'expertesa de 60 anys de carrera en el marc del Guitar BCN. Pel que fa al temps, ens espera una matinada molt encalmada i suau a l'inici per refrescar just abans del trenc d'alba. De tota manera, costarà fer baixar encara el termòmetre al Pirineu dels 15 graus a l'interior. Dia de sol i calor forta un cop més, entre 30 i 35 graus lluny del mar. Alguna boira prop del litoral. El primer tema és per la victòria del Barça i pel descens del Girona, Dami Aguilar.
1: S'ha acabat. Campiones d'Europa, la quarta Champions d'un equip revolucionari, una revolució en blau i grana, un grup de jugadores que ha sacsejat la realitat, hereves d'una lluita que ara ja sí ens inclou a tots, d'un equip que ha canviat el paradigma del futbol, sovint sobrepassat de testosterona. Protagonistes d'una revolució global que neix a Barcelona, que s'escampa per Oslo, Bilbao, Eindhoven o Göteborg, però que apunta al món sencer.
23: El Barça femení de futbol aconsegueix la quarta Champions en 6 anys. A Oslo, Barça 4, Olímpic de Lió 0, amb dos gols de Payor i dos de Salma, tots a la segona part i una gran actuació de la portera Cata Coll. És la primera Champions amb Pere Romeu a la banqueta.
3: És un premi al treball, a l'esforç, al sacrifici diari. Hem fet una gran final, hem fet una molt bona Champions en general. El premi no només és el títol, sinó és el veure que futbolistes joves entren al camp i ho fan bé, futbolistes amb més experiència ajuden aquestes jugadores joves a que tinguin aquestes experiències tan maques.
23: La portera Cata Coll lloa el seu entrenador.
4: Òbviament, li he abraçat i li he dit que s'ho mereixia. Crec que és un entrenador top, que mos entén, que mos escolta, que dialoga amb nosaltres molt i sempre vol el millor per aquest equip i m'enorgulleix tenir un entrenador així.
23: Caroline Graham Hansen diu que malgrat les dificultats econòmiques la Masia ha aguantat el nivell.
5: Si el club hace cosas correctas para ayudarnos, sí, ha sido años difíciles, no vamos a mentir, que ha faltado dinero por todos los lados, pero como los chicos y las chicas hemos podido mantener un top nivel por un buen trabajo de años de la Masía.
23: Aitana Bonmatí també vol parlar de la Masía.
6: Hi ha gent que marxa, hi ha gent que ve, hi ha sempre moviments, però hi ha algú que mai se'n va i és el talent de la casa, no? Hi hagi qui hi hagi, crec que és algo que ens identifica no com a equip, sinó com a club, i penso que per això seguim tenint la mateixa identitat i per això seguim guanyant i optant a guanyar, no? I crec que això mai se n'anirà.
23: Aquest diumenge a les 7 de la tarda a les Fonts de Montjuïc, celebració pel títol amb concert previ dels Figa Flowers. Què li dirà l'afició a Alexia Putellas? Al suplement de Catalunya Ràdio, el president en funcions, Rafa Juste, parlava de la possibilitat que la crack blaugrana se'n vagi.
7: Se sabrà, vull dir, dintre de poc, no? Vull dir, però vaja...
8: Vostè ja ho deu saber.
7: Bueno, jo tinc que saber tot el que passa en el club, però al final els inputs personals són els que queden. Jo he viscut doncs, moments que les coses poden canviar o no, i bé, no parlo ara de l'Alèxia, parlo en general. Per tant, avui repeteixo, veig a l'Alèxia superfeliç.
14: 3CAT Info.
23: Segon tema esportiu important. El Girona ha perdut la categoria. L'equip de Mitchell baixa a la segona divisió de futbol. Li calia guanyar l'Elx i ha acabat empatant a un amb gol d'Arnau.
9: Sempre he dit que el responsable de lo que passa al camp és l'entrenador i en aquest cas jo i em sento responsable. Penso que hem fallat a la nostra gent. Jo he fallat a la nostra gent, sentiment de culpa i responsabilitat.
23: Més Mitchell en clau de futur.
9: La sensación que tenía es que cuando consiguiéramos el objetivo hablaríamos, no lo hemos podido conseguir. Hoy teníamos otra posibilidad de hacerlo y evidentemente hay que hablar. No sé qué quiere el club, no sé... la situación, porque nadie esperaba esto y es un golpe muy duro para todos. Y lo haremos, hablaremos, pero hoy toca pasar un día, bueno, una etapa jodida, difícil y dura.
23: Li han demanat al president del Figeli si Mitchell Sánchez serà l'entrenador a segona.
10: Bueno, aquí som responsables tots. Ja us ho he dit, cadascú té la seva part de responsabilitat. El míster és el primer que volia que l'equip guanyés, que traiés partits en els últims partits. Bueno, ha ficat tot el que ha pogut i no ha sortit. Bé, som tots aquí, no es tracta avui de assenyalar una persona, sinó som responsables i toca admitir errors, rectificar, buscar solucions per donar-li la volta a això.
23: Doncs no ens ho ha aclarit. El Girona baixa a segona després de 4 temporades a primera i amb ell se n'hi va al Mallorca.
14: 3CAT Info.
0: Els Estats Units i l'Iran podrien tancar en les pròximes hores un primer acord de pau, segons han avançat les parts implicades i els mediadors pakistanesos. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat a la cadena CBS que estan molt a prop d'arribar-hi. A la seva xarxa social ha detallat que s'està negociant àmpliament un acord que preveu la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i que n'ha parlat també amb el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu i les monarquies del Golf. L'Iran, però, insisteix que mantindrà el control sobre aquest pas, segons ha informat l'agència Fars. El punt de partida és un document iranià que, segons la CBS, també preveu descongelar alguns actius del país i continuar les negociacions sobre el dossier nuclear en una pròxima fase. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, manté, però, que l'Iran no pot tenir armes nuclears.
11: Hi ha la possibilitat que avui o demà o d'aquí un parell de dies tinguem alguna cosa a dir, però aquest problema s'ha de resoldre, ja que el president ha dit que d'una manera o altra l'Iran no podrà tenir mai una arma nuclear. L'estret ha d'estar obert sense peatges, han de lliurar el seu urani enriquit, han de lliurar urani altament enriquit i hem d'abordar el problema de l'enriquiment.
0: En declaracions al portal Axios, Trump s'ha donat fins aquest diumenge per estudiar la proposta iraniana i decidir si l'accepta o bé, segons ha dit textualment, fa volar el país pels aires. El portaveu de la diplomàcia iraniana, Ismail Baghaei, també s'ha mostrat optimista pel que fa a la situació actual.
12: Aquest memoràndum d'entesa abordarà els punts essencials per posar fi a la guerra imposada, així com les qüestions fonamentals per a nosaltres. En un període raonable de 30 a 60 dies es discutiran els detalls d'aquests punts i finalment s'assolirà un acord definitiu.
0: Mentrestant, davant la possibilitat que l'Iran estigui disposat a renunciar per ara a exigir un alto el foc immediat al Líban, Hezbollah ha emès un comunicat en què anuncia que ha parlat amb Teheran i que el règim s'ha compromès a no abandonar la milícia xiïta. 10 països africans es troben en risc d'estar afectats per l'epidèmia d'Ebola. segons ha alertat aquest dissabte l'Agència Sanitària de la Unió Africana. La República Democràtica del Congo, on hi ha el focus principal, ha elevat el nombre de morts per a la pandèmia a 204. Mentrestant, a Uganda, el nombre de morts confirmades és de 5. El Centre Africà per al Control de Malalties ha declarat zona d'alt risc 10 països que envolten els dos afectats, però el seu director, Jean Kaseba, ha advertit que es pot ampliar més.
8: We have 2 countries affected.
13: Tenim 2 països afectats i 10 països d'alt risc. Ho podeu veure al mapa, però la resta de països, com que no limiten amb els 2 països afectats, de moment no els considerem de risc. Tanmateix, depenent de com evolucioni el brot, podem reconsiderar aquesta avaluació.
0: El govern de la República Democràtica del Congo ha prohibit temporalment tots els vols a l'aeroport principal d'Ituri, la província més afectada pel brot. La Xina ha revisat a la baixa el balanç de víctimes per l'explosió de gas a una mina de la província de Shanxi i passa de 90 a 82 el nombre de morts. És l'accident més greu dels últims 20 anys, tot i que el govern ha aconseguit reduir durant aquest temps la freqüència d'aquest tipus de sinistres. Pequín, Francesc Canals.
15: Els equips de rescat treballen a la mina de carbó on a nit una explosió de gas causava l'accident més greu en aquest tipus d'instal·lacions a la Xina en gairebé 2 dècades. El balanç provisional no es coneixia fins hores després que les autoritats anunciessin que en el moment de l'explosió hi havia 247 treballadors en actiu dins de les galeries. Pràcticament únic testimoni difós per la televisió oficial xinesa, un treballador hospitalitzat per la inhalació de gasos, Wang Yong, explica el que va viure.
16: El fum feia olor de sofre, com de petards, així que vaig cridar a tots que correguessin. Al mig de la galeria vaig veure algú que s'havia asfixiat amb el fum. A mi també se'm va posar la cara vermella. Vaig estar allà una hora abans de despertar-me. Vaig despertar els que eren al meu costat i els de l'equip vam sortir.
15: 123 miners han estat hospitalitzats i els responsables de l'empresa ja han estat detinguts, mentre s'investiguen a fons les causes de l'accident. Tot i la transició verda, la Xina continua construint centrals tèrmiques i depèn del carbó importat o extret d'aquestes mines. Si a principis dels 2000 aquests accidents causats per explosions o inundacions eren constants, Pequín ha anat extremant cada dia més les mesures de seguretat fins a fer-los menys habituals. Precisament una inspecció en aquesta mina la va incloure ja fa 2 anys en una llista de més d'un miler a tot el país que presentaven greus riscos de seguretat pels alts nivells de gas acumulat. L'accident evidencia que la Xina encara arrossega dèficits socials i laborals, malgrat el seu vibrant potencial industrial i tecnològic.
17: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3CAT Info.
0: La plataforma SOS Socorristes anuncia mobilitzacions per protestar per la precarització del sector. El 9 de juny es manifestaran a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar millores laborals i una normativa autonòmica que obligui els ajuntaments a disposar d'aquest servei a les platges. Ho ha explicat a aquesta emissora Nacho Ibáñez, portaveu de la plataforma.
18: La petició muy clara de que necessitamos una regulació autonòmica en Cataluña para el servicio de salvamento y socorrismo, que termine con esta precariedad y esta incertidumbre en la cual cada ayuntamiento hace lo que quiere o lo que puede con respecto al socorrismo, al punto tal de que hoy por hoy no existe obligatoriedad del servicio de socorrismo.
0: La patronal del sector, l'Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic, defensa que els sous dels socorristes han millorat des del conveni firmat fa 2 anys. En canvi, consideren que un dels problemes és que la formació de nous professionals és massa llarga. Sentim el president de l'associació, Johnny Acevedo, en declaracions a 3CAT Info.
19: És difícil fer una formació de 2 anys per poder treballar després 3 mesos. Qui fa això? Pues és un sistema que no funciona, no? A qualsevol que li expliquis no té sentit que tu estudis 2 anys per treballar d'una cosa, treballes 3 mesos i quan acaben aquests 3 mesos, què faig ara?
0: Per mirar de trobar solucions, la Generalitat ha creat un grup de treball en què hi ha representades totes les parts. Sergio Delgado, subdirector de Planificació de Protecció Civil, ha explicat a aquesta emissora que confia que aquest estiu ja es notaran alguns canvis.
20: No hi ha elements consensuats, però sí que hi ha una certa direccionalitat de cap a on han d'anar aquests serveis i, per tant, pensem que aquest estiu ja es veuran. Els contractes municipals ja estan tancats, però en allò que hi hagi marge estem segurs que els municipis aniran fent aquestes millores, entre altres coses perquè tot aquest treball l'estem fent amb una important representació municipal.
0: Els socorristes reclamen que es concretin el més aviat possible els canvis plantejats al grup de treball, si no amenacen amb una vaga. Treballadors de grans marques de moda han fet vaga aquest dissabte convocats pel sindicat UGT. S'han mobilitzat per rebutjar el futur conveni col·lectiu del comerç del textil perquè consideren que precaritza el sector i atempta contra els drets laborals. Òscar López, secretari general de la Federació de Serveis de la UGT de Catalunya, en declaracions a 3CAT Info.
1: Nos están imponiendo un convenio estatal que tira todas las condiciones laborales que hemos construido en Cataluña durante los últimos años y que se puede contratar a una persona que hoy por 21.000 euros a partir de ahora costará 18.000 euros. Los domingos a partir de ahora serán gratuitos, no pagarán nada y estarás obligado a ir. Hoy es voluntario y te tienen que pagar si decides ir.
0: La concentració de Barcelona ha estat davant la botiga Zara del Portal de l'Àngel i amb xiulets i pancartes els treballadors han mostrat la seva oposició al preacord signat entre la patronal i els sindicats Comissions Obreres i FETICO. Consideren que és regressiu i que desmantella els convenis territorials.
2: Lluitar perquè no es preacordin o es signin coses que ens empitjorin de cara al futur.
21: Los sueldos se quedarían congelados durante muchos años y al final no veríamos una subida en muchos años.
22: Obligación de venir los domingos, que hasta ahora es voluntaria.
24: No podemos volver atrás.
0: La concentració ha plegat unes 200 persones. L'incendi del Baix Ebre de l'estiu passat va cremar més de 3.000 hectàrees i es va cobrar una vida, la del bomber Antonio Serrano. Amics, familiars i companys seus l'han homenatjat aquest dissabte amb una jornada de futbol molt emotiva a Tortosa. Ho ha seguit Ariadna Escoda.
25: Tots els jugadors que han disputat els dos partits en honor al bomber Antonio Serrano han lluït una samarreta amb el seu nom, el número 1 de porter i la seva cara per homenatjar-lo gairebé un any després de la seva mort en acte de servei. La jornada ha estat molt emotiva, com apunta un dels seus germans, José Ángel Serrano.
26: Sí, al final, yo creo cuando se hace un homenaje, un acto de estas características y por la razón que es, pues también influye cómo era como persona, tanto en lo deportivo, en lo laboral o en lo familiar, que toda la gente se ha volcado.
25: La família ha assenyalat la voluntat de mantenir aquest homenatge en el temps. El pròxim 12 de juliol, el poble de Paüls acollirà un altre acte de record per aquest bomber, que va morir durant les tasques d'extinció de l'incendi del Baix Ebre de l'estiu passat.
0: La policia municipal de Girona ha detingut un home de 65 anys per haver-ne agredit un altre amb un ganivet al coll a la Rambla de la Llibertat, a la zona cèntrica de la ciutat. Els fets han tingut lloc aquest dissabte a la tarda, quan un ciutadà ha alertat els policies i ha indicat que l'agressor es dirigia cap al pont de les Peixateries Velles. Unitats del sistema d'emergències mèdiques han atès la víctima al lloc dels fets i l'han traslladat en estat lleu a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Segons fonts properes al cas, la víctima i l'agressor es coneixien. Abans d'atacar-lo, l'home arrestat hauria amenaçat de mort la víctima, un home de 49 anys, amb el mateix ganivet. L'home detingut acumula diversos antecedents policials i, segons les mateixes fonts, ja l'havien arrestat en nombroses ocasions durant els darrers mesos, les dues últimes per delictes d'amenaces i danys. Entre 100 i 200 persones participen en una rave a Llardecans, al Segrià. Hi ha desenes de vehicles i un escenari a uns terrenys de l'Arc d'Adà, a diversos quilòmetres del nucli urbà del municipi. Els Mossos estan fent controls per evitar que entri més gent i per garantir que qui en surti en cotxe estigui en condicions de conduir. L'Ajuntament assegura que no està preocupat per aquesta festa perquè ja s'ha fet els últims 2 anys i no ha generat problemes ni ha deixat brossa. Es preveu que la rave s'allargui tot el cap de setmana. Detingut un home que va ferir un mosso d'esquadra amb una fulla d'afaitar a l'Hospitalet de Llobregat. Els fets van passar dijous quan una dona va trucar al telèfon d'emergències per demanar ajuda perquè el seu fill li estava pegant. S'hi van desplaçar diversos agents i l'home en va agredir un amb una fulla d'afaitar i li va fer un tall entre l'orella i el clatell. Per aquesta ferida li van haver de posar 15 punts de sutura. I la Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa criminal que va estafar 400.000 euros a diverses víctimes fent-se passar per treballadors d'entitats bancàries. Els sospitosos feien trucades simulant que eren d'un banc i afirmaven que hi havia una situació d'emergència per aconseguir els còdics de verificació o autoritzacions per fer operacions bancàries. Després, transferien els diners a diferents comptes i plataformes financeres internacionals. Una de les víctimes és del Club Esportiu Sant Joan d'Alacant, al qual van estafar 53.000 euros.
17: El temps.
0: Dani Ramírez.
3: El temps no canviarà, no vol canviar. Està tossut aquest anticicló càlid amb una dorsal que ens ve del nord d'Àfrica amb temperatura més pròpia de la segona quinzena del mes de juny. Ben bé. No direm juliol, però gairebé. En alguns moments, un parell o tres d'hores a la tarda, ho sembla. A la zona de Ponent, 34-35 graus. Avui es pot repetir aquest diumenge per tercer dia consecutiu. Ahir, 35 al Farràs, al Carràs, a Torres de Segre o també a Seròs. I bé, a Lleida van arribar als 34, o també Artesa de Segre, Targa, Mollerussa, 34 de màxima, per tant, molt alta la temperatura. Tot això amb un cel serè, dia de sol, algun núvol baix, alguna boira, com va passar ahir, es pot reproduir a la Costa Brava i cap al Delta de l'Ebre. I a la tarda, nuvolades, al Pirineu i Prepirineu, poden donar algun xàfec molt localitzat, breu, de curta durada, a vegades són gotellades de 20-25 minuts, com a molt, o 10 minuts. Això seria a la zona nord de l'Alt Urgell, sobretot Pallars Sobirà, sud de la Vall d'Aran i nord de l'Alta Ribagorça.
17: 3CAT Info.
0: La participació massiva de penyistes i l'ambient festiu marquen la segona jornada de l'Aplec del Cargol de Lleida. La cita enguany reuneix prop de 17.000 penyistes de 124 colles al recinte dels Camps Elisis. Alba Mur.
4: El segon dia de ple, que ha començat amb els primers esmorzars, si bé cap a mig matí ha augmentat el moviment de collistes a les parcel·les per fer el dinar de germanor. Un menú a base de caragols que en alguns casos també s'ha combinat amb cassola de tros o fideuada. Diversió, germanor, companyerisme i retrobament són les paraules més utilitzades pels penyistes per descriure la festa. Alguns enguany també sumarien a aquesta llista la calor. En parlen l'Aleix, de la colla La Puput, i la Núria, de la colla Picafigues.
5: Aquest any hem tingut que agafar molts ventiladors, hem equipat tota la penya amb molts ventiladors, no sé, hem agafat 12 o 15, molts ventiladors, i a veure si així aguantem i podem passar, i molta aigua i beure.
6: Jo genial, jo sóc d'aguantar la calor, més que el fred, més que la boira, i m'agrada, jo bé, ho porto bé. Bé, i a més amb les pistoletes dels nens, que ajuda, bé.
4: Aquest diumenge, últim dia de festa amb la Cercavila, la imposició de l'escarapela i sessions de DJs. La 45a edició de la festa haurà reunit prop de 17.000 penyistes i s'hauran consumit unes 14 tones de caragols. Nina, Ninoma,
0: seràs una tona. Maria del Mar Bonet ha celebrat 60 anys de carrera al Palau de la Música, amb un repertori que també ha recordat el concert a l'Olímpia de París. La cantautora mallorquina ha presentat, a més, el disc L'aigua no cansa, davant d'un públic entregat. Ho ha seguit des de Barcelona en Marc Ruiz.
13: Maria del Mar Bonet ha començat el concert recordant part del repertori que va cantar al Teatre Olímpia de París fa 51 anys i que homenatjarà amb un altre recital a la tardor. Així, arrencat amb Aigua de l'any 69, Nina Ninona, Abril, dedicada a la Revolució dels Clavells, i a José Afonso, autor de Gràndola Vilamorena. Les cançons guanyen en amplitud amb el conjunt del violí, guitarra, buzuki, contrabaix i percussió, pensat per al disc L'aigua no cansa. Com des de Mallorca a l'Alguer, que ha sonat molt mediterrània i rematada, com si fos un rembètico grec. De seguida, Maria del Mar Bonet ha repassat les noves cançons, com la que dona títol al disc i que compara la música popular amb el líquid que ens dona la vida. Hi ha alguna cosa de profunda, ancestral i telúrica a la veu de Maria del Mar Bonet quan canta en tons menors i escales pròpies de la Mediterrània, acompanyada només de les palmes. El públic aplaudeix també el missatge polític de cançons com Saigonó, que denuncia la violència contra les dones i els morts i destrosses provocades per la dana al País Valencià i que reclama conseqüències per als governants responsables. També ha criticat Donald Trump amb Lluna de Pau, un poema que va escriure durant la Guerra del Golf, però que malauradament continua sent actual. Ha homenatjat el poeta Blai Bonet amb Blaus i sols de roses blanques, ha parlat de la seva datura verinosa a l'arbre campaner i ha recordat una cançó que va aprendre de petita amb Cançó dels Disbarats. I és clar, no han faltat dues cançons que ja són patrimoni, Què volen aquesta gent i la tradicional mallorquina La Balanguera, per tancar el concert. El públic ha ovacionat i aplaudit amb força aquest tòtem de la cançó que ha tornat a mostrar els seus 60 anys de mestria del dels escenaris.
17: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: Jordi Savall rep el premi Ernst von Siemens de música de Múnich. Es tracta d'un dels més prestigiosos del món i distingeix la trajectòria del músic català com a referent internacional en música antiga. En concret, per la seva vida dedicada a la recuperació i projecció de la viola de gamba i la música antiga catalana, que l'han convertit en un referent internacional. La consellera de Cultura, Sònia Hernández Almodóvar, ha celebrat aquest reconeixement.
7: És, sens dubte, una notícia molt extraordinària per a la cultura catalana i ho és també pel conjunt del país. Estem parlant d'un dels músics més universals que ha donat Catalunya. Jordi Savall, durant dècades, ha situat la cultura catalana als principals escenaris internacionals i sempre amb una mirada profundament humanística i, com no pot ser d'una altra manera, des del Govern de la Generalitat volem expressar-li la nostra més sincera felicitació i, sobretot, el nostre agraïment.
17: Esports.
0: La resta d'informació esportiva a banda de la victòria del Barça i del descens del Girona amb en Damià Aguilar.
9: Reprenem en la darrera jornada de la Lliga de Primera. El Barça ha perdut 3-1 a València amb el gol 120 en 4 temporades de Robert Lewandowski i l'Espanyol ha empatat a una casa contra la Reial Societat amb gol de Roberto. Podem sentir els dos entrenadors. Manolo González, per l'Espanyol, comenta que ell vol seguir.
10: Jo, la veritat, confiança per part del president i del club no em puc queixar. No em puc queixar perquè el que hem passat s'emporta per davant a qualsevol, segurament. Amb aquest aspecte, suposo que entre demà, demà passat, parlarem i jo torno a dir el mateix. Buscarem el que sigui millor per l'Espanyol. Jo vull quedar-me, estic fort i estic convençut que si fem les coses bé podem tenir un any o podem anar millorant cada any i ser una mica millors.
9: El Barça, Hansi Flick, reconeix que no han fet bon partit a València.
11: We think about that everyone, also the players, because it was
12: Hem de pensar en això, també els jugadors, perquè no hem fet un bon partit. Molts errors i pèrdues evitables. No hem estat 100% centrats, però ja sabem com va això. Fa dues setmanes vam celebrar els nostres èxits i ara ve un gran esdeveniment, el Mundial, i ja sabem que tots els jugadors somien amb jugar-lo.
11: From every player is a dream to play there.
9: La resta de resultats d'aquest dissabte són Real Madrid 4, Athletic Club 2, Getafe 1, Osasuna 0, a la vez un Rayo 2, Betis 2, Llevant 1, Celta 1, Sevilla 0. El Getafe jugarà la Conference. I aquest diumenge a les 9 del vespre, Villarreal Athletic de Madrid es juguen la tercera posició de la Lliga, sempre en zona de Champions.
17: 3cat Info.
9: A la primera ref, el Nàstic aconsegueix la permanència després d'empatar a 1 al camp de l'Hércules. Pablo Alfaro, entrenador.
14: En la charla hoy les he dicho a los jugadores, dentro de las virtudes y defectos que tenemos muchos, hay algo que creo que no nos gana casi nadie. Por lo menos había una cosa y era la capacidad de sufrimiento, ¿no? Y este equipo, casi todos los futbolistas, casi todos, han sufrido, hemos tenido momentos de sufrir como perros, pero como perros, hasta el último instante de muchos partidos.
9: El Sabadell ha guanyat 0-2 a Tarassona i l'Europa entra al play-off guanyant per 3-2 la Eivissa. Arnau Campeny.
23: Qui s'ho pensava que entraríem a play-off? Qui s'ho pensaria ara que pugem a segona? No? Així que són 4 partits, tot és possible i d'il·lusió i de fam no crec que no ens guanyarà ningú.
9: Els emparellaments del play-off per anar a segona són Europa Celta B i Madrid Castilla Sabadell. El president blanc Florentino Pérez ha penjat una pancarta electoral còpia de la que el seu dia va fer Joan Laporta a Madrid. Florentino ha presentat la seva candidatura i el seu rival Enrique Riquelme ha presentat l'aval dels 193 milions gràcies a l'Anbank d'Andorra. La Junta Electoral té 24 hores per validar aquesta documentació. Els play-offs de quarts de l'hoquei Lliga Masculina d'hoquei Patins, Noia 6, Barça 3, Voltregà 6, Igualada 4 i Reus 2, Calafell 0, en aquestes tres eliminatòries hi haurà tercer i definitiu partit. El Lleida ha quedat eliminat amb el Liceo, ha perdut 2-4 en el segon enfrontament. El Barça de Futbol Sala ha eliminat els penals a les semifinals de la Copa del Rei davant del Jaén. La final d'aquest diumenge, Jaén Cartagena. En motor a la Fórmula 1, George Russell sortirà des de la pole a la cursa de Gran Premi del Gran Premi de Canadà aquest diumenge.
17: Trescat Info.

0: El primer titular és per la victòria del Barça i pel descens del Girona, Damià Aguilar.
1: El Barça guanya la quarta Champions femenina de futbol en 6 temporades després de golejar per 4-0 l'Olympique de Lió, 2 gols de Payor i 2 de Salma. Per contra, el Girona perd la categoria i baixa a segona després d'empatar a 1 amb l'Elx a casa, quan només li valia la victòria.
0: Un primer acord entre l'Iran i els Estats Units podria ser imminent. Donald Trump assegura que estan a prop d'arribar-hi i s'ha donat fins aquest diumenge per decidir si accepta l'última proposta iraniana o fa saltar el país pels aires. El president dels Estats Units avança que el text que s'està negociant preveu l'obertura de l'estret d'Hormuz, però l'Iran insisteix que mantindrà el control sobre aquest pas estratègic. El govern espanyol demana investigar les tortures d'Israel a membres de la flotilla. Ho ha anunciat el ministre d'Urtasun en la rebuda dels activistes catalans que denuncien vexacions, agressions sexuals i maltractaments físics per part de les autoritats israelianes. Més de 30.000 persones, segons la delegació del govern, s'han manifestat aquest dissabte pel centre de València per reclamar millores en l'educació pública. Els sindicats presentaran aquest dilluns, quan començarà la tercera setmana de vaga dels docents, una nova proposta a la conselleria per intentar desbloquejar la situació. Els socorristes catalans anuncien mobilitzacions per aquest estiu, reclamen millores laborals i una normativa que obligui els ajuntaments a tenir aquest servei a les platges. La Generalitat ha creat un grup de treball i confia que hi pugui haver canvis aquesta mateixa temporada. A la ciutat de Barcelona hi ha gairebé 7.000 terrasses de bars i restaurants, mentre que el Gremi de Restauració denuncia traves per part de l'administració i una gran pressió inspectora, la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona reclama més control i denuncia incompliments continus. Al Festival de Cinema de Canes, Javier Calvo i Javier Ambrosi guanyen el premi a la millor direcció amb la pel·lícula La Bola Negra. La reivindicació gai basada en una obra de Federico García Lorca ha portat el reconeixement del prestigiós festival per als Javis.
2: Esports.
1: A banda del descens del Girona i aquest títol de la Champions femenina de futbol pel Barça, també aquest dissabte València 3, Barça 1 i Espanyol 1, Reial Societat 1, la darrera jornada de Lliga de la Primera Divisió masculina. A la primera ref, el Nàstic aconsegueix la permanència i l'Europa entra al play-off. I als play-offs de quarts de l'hoquei Lliga d'hoquei patins hi haurà partit decisiu a les eliminatòries. No hi ha Barça, Voltregà, Igualada i Reus Calafell, eliminació del Lleida.
0: Pel que fa al temps, ens espera una matinada molt encalmada i suau a l'inici per refrescar just abans del trenc d'alba. De tota manera, costarà baixar dels 10 graus al Pirineu i dels 15 a l'interior. Dia de sol i calor forta, un cop més entre 30 i 35 graus, lluny del mar. Alguna boira a prop del litoral.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Obrim la informació parlant del Barça, de la victòria del Barça i del descens del Girona, Damià Aguilar.
3: S'ha acabat. Campiones d'Europa, la quarta Champions d'un equip revolucionari. Una revolució en blau i grana. Un grup de jugadores que ha sacsejat la realitat. Hereves d'una lluita que ara ja sí ens inclou a tots. D'un equip que ha canviat el paradigma del futbol, sovint sobrepassat de testosterona. Protagonistes d'una revolució global que neix a Barcelona, que s'escampa per Oslo, Bilbao, Eindhoven o Göteborg, però que apunta al món sencer.
1: El Barça femení de futbol aconsegueix la quarta Champions en 6 anys. A Oslo, Barça 4, Olympique de Lió 0, amb 2 gols de Payor i 2 de Salma, tots a la segona part, i una gran actuació de la portera Cata Coll.
4: Avui de matí xerràvem entre totes de que sabíem que guanyaríem. És que no hi havia cap dubte. Entre vestuari no hi havia cap dubte de que d'aquesta Champions seria nostra. Hi havia moltes ganes. Després de tot l'any, no? Rebent moltes crítiques, rebent de que, bueno, potser no arribaríem. Bueno, et hi faig així. Espero que ara que mos elogien, no? Ara un poc, no? Perquè crec que també toca, que crec que fem molt bona feina.
1: Caroline Graham Hansen diu que malgrat les dificultats econòmiques, la Masia ha aguantat el nivell.
5: Si el club hace cosas correctas para ayudarnos, sí, ha sido años difíciles, no vamos a mentir, que ha faltado dinero por todos los lados, pero como los chicos y las chicas hemos podido mantener un top nivel por un buen trabajo de años de la Masia.
1: Aitana Bonmatí destaca precisament el planter.
6: Hi ha gent que marxa, hi ha gent que ve, hi ha sempre moviments, però hi ha algú que mai se'n va i és el talent de la casa, no? Hi hagi qui hi hagi, crec que és algo que ens identifica, no com a equip, sinó com a club, i penso que per això seguim tenint la mateixa identitat i per això seguim guanyant i optant a guanyar, no? I crec que això mai se n'anirà.
1: És la primera Champions amb Pere Romeu a la banqueta.
7: És un premi al treball, a l'esforç, al sacrifici diari. Hem fet una gran final, hem fet una molt bona Champions en general.

0: Rafa Juste parlava de la possibilitat que la crack blaugrana marxi.
1: Se sabrà, vull dir, dintre de poc, no? Vull dir, però vaja...
2: Vostè ja ho deu saber.
1: Bueno, jo tinc que saber tot el que passa en el club, però al final els inputs personals són els que queden. Jo he viscut doncs, moments que les coses poden canviar o no, i bé, no parlo ara de l'Alèxia, parlo en general. Per tant, avui repeteixo, veig a l'Alèxia superfeliç.
3: 3CAT Info.
0: El Girona ha perdut la categoria. L'equip de Mitchell baixa a la segona divisió de futbol. Li calia guanyar l'Elx i ha acabat empatant a un amb gol d'Arnau. Aquest és el moment a l'antena de Catalunya Ràdio.
4: Et diu no, que hi pot haver alguna cosa, reclama alguna cosa. Final del partit. Final del partit. Girona 1, Elx 1, avui 23 de maig. Hem de tornar a plorar, com el 2019. La primera ens ha fotut una patacada que ens torna a deixar amb els ulls plorosos, amb la veu trencada, perquè no ens n'hem sortit. Una etapa que potser avui s'acaba. Vam tocar ara sí el cel amb les mans. Vam anar a moure Europa. Vam jugar a la Champions. Vam veure l'Arsenal i el Liverpool aquí a Montilivi. Però l'Elx ens diu que hem de tornar amb l'ex, que no volíem veure ni en pintura. Primera, l'any que ve, ho tornem a intentar. El Girona se'n va a segona. Girona 1, Elx 1.
0: El Girona, que baixa a segona després de 4 temporades a primera. Mitchell Sánchez, entrenador.
5: És un moment molt dur para todos, para el club, para la gente, para la afición, para la provincia. Bueno, en fútbol muchas veces te das estos golpes y lo único que podemos intentar es levantarnos lo antes posible. Es un día que hay que pasar, un momento muy duro.
3: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
6: En clau internacional, els Estats Units i l'Iran podrien tancar en les pròximes hores un primer acord de pau, segons han avançat les parts implicades i els mediadors pakistanesos. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat que la cadena CBS, que estan molt a prop d'arribar-hi, a la seva xarxa social ha detallat que s'està negociant àmpliament un acord que preveu la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i que n'ha parlat també amb el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu i les monarquies del Golf. L'Iran, però, insisteix que mantindrà el control sobre aquest pas, segons ha informat l'agència Fars. El punt de partida és un document iranià que, segons la CBS, que també preveu descongelar alguns actius del país i continuar les negociacions sobre el dossier nuclear en una pròxima fase. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, manté, però, que l'Iran no pot tenir armes nuclears.
7: Hi ha la possibilitat que avui o demà o d'aquí un parell de dies tinguem alguna cosa a dir, però aquest problema s'ha de resoldre, ja que el president ha dit que d'una manera o altra l'Iran no podrà tenir mai una arma nuclear. L'estret ha d'estar obert sense peatges, han de lliurar el seu urani enriquit, han de lliurar urani altament enriquit i hem d'abordar el problema de l'enriquiment.
6: En declaracions al portal Axios, Trump s'ha donat fins aquest diumenge per estudiar la proposta iraniana i decidir si l'accepta o bé, segons ha dit textualment, fa volar el país pels aires. El portaveu de la diplomàcia israeliana, Ismail Bagai, també s'ha mostrat optimista pel que fa a la situació actual.
8: Aquest memoràndum d'entesa abordarà els punts essencials per posar fi a la guerra imposada, així com les qüestions fonamentals per a nosaltres. En un període raonable de 30 a 60 dies es discutiran els detalls d'aquests punts i finalment s'assolirà un acord definitiu.
6: Mentrestant, davant la possibilitat que l'Iran estigui disposat a renunciar per ara a exigir un alto el foc immediat al Líban, Hezbollah ha emès un comunicat en què anuncia que ha parlat amb Teheran i que el règim s'ha compromès a no abandonar la milícia xiïta. L'expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero i les seves filles serien els principals beneficiaris finals dels fons obtinguts per Plus Ultra amb el rescat de l'aerolínia en plena pandèmia. Així es desprèn d'un informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional que destaca que alguns dels implicats en la trama haurien volgut influir en la investigació. Recull, per exemple, una conversa del 20 de maig del 2021 entre l'accionista de Plus Ultra Rodolfo Reyes i el seu advocat Miguel Palomero en què es planteja boicotejar la investigació. Reyes i Palomero defensen que cal fer un kitchen gabinet en referència a la suposada trama en què la cúpula d'Interior, durant el govern de Mariano Rajoy, va espiar l'extresorer del PP

0: Luis Bárcenas i la seva família per aconseguir documents del cas Gürtel. La dreta i l'extrema dreta redoblen l'ofensiva al carrer contra el govern espanyol després de la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero per tràfic d'influències. Una manifestació de 40.000 persones ha recorregut aquest dissabte al centre de Madrid per exigir la dimissió de Pedro Sánchez, però la Moncloa fa costat a l'expresident espanyol a l'espera de conèixer el sumari. Madrid, Alba Gil.
1: Arrencava a mig matí una manifestació autobatejada com a Marxa per a la Dignitat. L'havia convocat la plataforma Societat Civil Espanyola, que aglutina més de 150 associacions abans de la imputació de Zapatero, però la decisió del jutge ha estat el combustible que ha encès encara més la protesta. En proclames com aquestes, insults i crits xenòfobs, els manifestants han exigit la dimissió de Sánchez. S'hi han sumat el PP i també Vox. Santiago Abascal ha aprofitat per anunciar això.
2: Hemos solicitado en la Audiencia Nacional que Zapatero entre en prisión provisional y también la declaración como testigos, tanto de Pedro Sánchez como de todos los miembros del Consejo de Ministros que participaron de la decisió del rescate de Plus Ultra.
1: Feijóo era a Palma, al Congrés del PP Balear, des d'on ha titllat de repugnant la imputació de Zapatero.
3: Todo es corrupción, todo es decadencia. Zapatero no era un jubilado haciendo negocios por su cuenta. Si hacía negocios, era porque tenía detrás al poder, al Consejo de Ministros y a la presidencia del Gobierno de España.
1: Els socialistes denuncien el discurs catastrofista de l'oposició, però admeten que el cas Plus Ultra està posant a prova la paciència dels socis. Sentim Montse Mínguez, portaveu del PSOE, i Diana Morán, ministra de Ciència.
4: De predicciones catastrofistas del señor Feijóo. En lo único que acierta es en que cada vez que se abren las urnas no puede emancipar al Partido Popular de Vox.
5: Hay momentos en los que pues, se generan quebrantos y que hay que volver a dar explicaciones.
1: La Moncloa continua tancant files amb Zapatero, però conté la respiració a l'espera de conèixer el sumari de la causa.
0: El govern espanyol demana a la Fiscalia que investigui les tortures d'Israel als membres de la flotilla Global Summit que portava ajuda humanitària cap a Gaza. Ho ha anunciat el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, de sumar des de l'aeroport de Barcelona, on han anat a rebre els activistes catalans que hi han participat.
6: Volem que la Fiscalia ja de forma immediata iniciï un procediment davant de l'Audiència Nacional per obrir una investigació i una causa contra els responsables que han torturat i que han maltractat els nostres conciutadans. Evidentment, aquesta és una qüestió que el govern d'Espanya no permetrà que quedi impune.
0: Els activistes han passat 5 dies retinguts per les autoritats israelianes i asseguren que han patit tortures greus. Parlen de cops, de bales de goma, d'ossos fracturats, de violència sexual o de descàrregues elèctriques amb pistoles tàser. Ho ha explicat una de les activistes que ha aterrat aquest dissabte al Prat, la cineasta Miho Ali.
7: Entres en un túnel, que nosaltres hem dit el túnel del terror, el túnel de la tortura. En aquest túnel, a les fosques, et torturen. Et torturen, què vol dir? Que et comencen a donar hòsties per tot arreu fins que caus a terra i et demanen que t'aixequis. Si no t'aixeques et pateixen, llavors t'has d'aixecar millor. Tornes a aixecar i et tornen a pegar. I et tornes a caure i et tornen a pegar. A mi em van fer això, però també a més em van atacar amb un tàser durant més de 2 minuts.
0: Els activistes reclamen al govern espanyol i a la Unió Europea que trenquin totes les relacions amb Israel i que treballin activament per posar fi al genocidi a Gaza. A Bilbao, la rebuda dels activistes bascos de la flotilla ha acabat amb una càrrega policial i 4 persones detingudes. La policia assegura que ha carregat perquè impedien la sortida d'altres passatgers. Afers interns de la policia basca ha obert un expedient per verificar si l'actuació dels agents ha sigut correcta i Amnistia Internacional ha reclamat una investigació exhaustiva. El govern israelià, per cert, ha tirat de sarcasme i ha fet una piulada amb el vídeo dels cops de porra on demanava explicacions a la Moncloa pel tracte als integrants de la flotilla. D'altra banda, França ha prohibit l'entrada al seu territori del ministre de Seguretat israelià Itamar Ben-Gavir. El motiu és la difusió del vídeo en què es veien els activistes de la flotilla genollats, amb les mans lligades, mentre ell feia befa de la situació. El govern espanyol li va prohibir l'entrada a l'estat el setembre de l'any passat, en ple bombardeig a Gaza. A València, nova manifestació massiva de professors i famílies per reclamar millores en l'educació pública. S'han mobilitzat més de 30.000 persones, segons la delegació del govern espanyol. Els docents porten dues setmanes de vaga i les negociacions entre sindicats i la conselleria continuen encallades. València, Alba Barbosa.
8: Mestres, professors i aquesta vegada també famílies i alumnes s'han manifestat pel centre de València en defensa de l'educació pública i per pressionar el govern valencià perquè torni a la taula de negociació. La Maria José s'ha sumat a la protesta en solidaritat amb la comunitat educativa i acompanyada també dels dos fills.
9: Per reivindicar unes millores que creiem que són necessàries i protestar també perquè els diners que hauríem de rebre nosaltres els estan enviant a l'escola concertada i privada.
10: Pues que s'acabe ja la vaga i que baixen les ràdios.
11: I que la consellera dimitisca.
8: Les negociacions estan aturades després que els sindicats rebutgessin la proposta d'acord que la conselleria els va posar sobre la taula. Volen que, a més d'una pujada salarial, es concretin altres demandes. Dilluns els sindicats portaran un nou document a la conselleria, segons Marc Candela, portaveu del sindicat majoritari de l'ensenyament al País Valencià.
12: Hem definit més quines ràtios volem, que també s'havien quedat en l'aire, i també intentem en el nostre document que cap etapa educativa es queda fora del document, que totes s'hi veuen reflectides.
8: Porten dues setmanes de vaga indefinida i una mobilització tan sostinguda els desgaste, però no els desanime, reconeix Maria López, que és mestra.
13: Jo, per exemple, no l'he fet a tots els dies, però hi ha gent que s'està deixant realment el sou i l'estabilitat familiar, que realment ells no ens ofereixen res. Aleshores, ara ja toca que acorden o accepten el que nosaltres demanem.
8: Els sindicats també reclamen que l'impuls del valencià entri a les negociacions, un punt que la conselleria no va incloure en la proposta d'acord.
0: A Catalunya, les vagues de mestres i professors continuaran la setmana que ve. La pròxima està convocada dimecres a tot el país. De moment, el govern i els sindicats no han arribat a un acord i s'han emplaçat a tornar a negociar dimarts.
14: El temps.
0: Dani Ramírez.
15: El temps no canviarà, no vol canviar. Està tossut aquest anticicló càlid amb una dorsal que ens ve del nord d'Àfrica amb temperatura més pròpia de la segona quinzena del mes de juny. Ben bé. No direm juliol, però gairebé. En alguns moments, un parell o tres d'hores a la tarda, ho sembla. A la zona de Ponent, 34-35 graus. Avui es pot repetir aquest diumenge per tercer dia consecutiu. Ahir, 35, al Farràs, al Carràs, a Torres de Segre, o també a Seròs. I bé, a Lleida van arribar als 34. O també Artesa de Segre, Targa, Mollerussa, 34 de màxima. Per tant, molt alta la temperatura. Tot això amb un cel serè, dia de sol. Algun núvol baix, alguna boira, com va passar ahir, es pot reproduir a la Costa Brava i cap al Delta de l'Ebre. I a la tarda, nuvolades, al Pirineu i Prepirineu poden donar algun xàfec molt localitzat, breu, de curta durada, a vegades són gotellades de 20-25 minuts, com a molt, o 10 minuts. Això seria a la zona nord de l'Alt Urgell, sobretot Pallars Sobirà, sud de la Vall d'Aran i nord de l'Alta Ribagorça.
14: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La dona que estava en observació a l'Hospital Clínic de Barcelona perquè va tenir contacte amb una víctima mortal d'antivirus podrà anar a casa seva. Ha donat negatiu en la tercera prova PCR que li han fet i tot i que encara li queden 14 dies d'estar en aïllament, els podrà fer al domicili i sota control mèdic. Els Javis s'emporten el premi a la millor direcció de la 79a edició del Festival de Cinema de Cannes amb la seva pel·lícula La Bola Negra. La Palma d'Or ha estat per a la romanesa Fior. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
16: Emocionadíssims, els dos han recollit aquest premi agraint moltíssim al jurat la decisió, recordant a Pedro Almodóvar, un dels seus mentors, que també participava a la secció oficial d'aquest any, i a Rodrigo Sorogoyen, el director de l'altra pel·lícula espanyola Competició, i han recordat l'esperit del seu film.
17: La Bola Negra és algo que llevamos dentro en nuestra comunidad, un dolor, un miedo, una vergüenza, un odio, y que se hereda de generación en generación, y que no nos podemos quitar de dentro porque nos lo han metido dentro, nos lo han programado, está ahí dentro. Solo quiero que cada generación la bola sea más pequeña y que arte, el cine, ayude a eso. Muchísimas gracias.
16: Ha estat un premi exequo compartit amb el polonès Paweł Pawlikowski per la seva esplèndida Fatherland. La Palma d'Or, però, ha estat per Fjord, una crítica a la superioritat moral de l'Europa liberal dirigida pel romanès Christian Mungiu.
18: I'm happy that you gave us this award, and I'm happy because we took the risk to speak aloud.
16: Ha dit que està molt content de rebre aquest premi perquè el seu film diu ben alt i clar allò que tots sabem, diu, i compartim, però no ens atrevim a dir en veu alta que el món no està en un bon moment i que també per quin món deixem els nostres fills, però els primers que hem de canviar som nosaltres. Hem de deixar enrere la divisió i el radicalisme i incrementar la nostra empatia. El gran premi del jurat ha estat per la russa Minotaur, d'Andrei Zviagintsev, una relectura de La mujer infiel de Chabrol que critica la corrupció del règim de Putin, i la resta de premis són el premi del jurat a The Dream Adventure, de Valeska Grisenbach, el de millor actor Emmanuel Maquia i Valentin Campany per la belga Coward, el de millor actriu a Virginie Fira i Tao Okamoto per Soudain, i el de millor guió a Emmanuel Mar per Notre Salut.
0: A la ciutat de Barcelona hi ha gairebé 7.000 terrasses de bars i restaurants, o el que és el mateix una terrassa per cada 250 habitants. És una xifra que no ha parat d'augmentar en els últims anys i l'Eixample és el districte que en concentra més, un terç del total que hi ha actualment, segons dades recollides per l'Agència Catalana de Notícies. Tot i aquest increment, des del Gremi de Restauració de Barcelona, creuen que encara hi ha marge per créixer i denuncien traves i una gran pressió inspectora i sancionadora per part de l'administració. Roger Pallarols n'és el director.
19: És evident que les normes hi són i s'han de complir, és evident que l'administració té el deure de vigilar pel compliment de les normes, però aquí el que succeeix de debò és que l'únic sector gran que està rebent la pressió inspectora de manera constant és el sector de la restauració.
0: Una visió ben contrària és la que tenen des de la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona. Reclamen que redueixi el nombre de terrasses, demanen més control i denuncien incompliments reiteratius. Ana Menéndez n'és la vicepresidenta.
20: Que hi hagi més control i que hi hagi més, també una regulació més adequada a les problemàtiques que s'han enquistat en els últims anys.
0: Les principals queixes dels veïns són pel soroll i l'excessiva ocupació de les voreres. A Ciutat Vella i a l'Eixample és on tenen constància de més incompliments. L'any passat l'Ajuntament de Barcelona va obrir 2.400 expedients sancionadors vinculats a terrasses. Afectacions de trànsit a Barcelona aquest diumenge per la 12a cursa diagonal d'IR Guàrdia Urbana. Les restriccions començaran a les 5 del matí i duraran fins a 2:15 del migdia. La major part del recorregut passa per l'avinguda diagonal de Muntanya a Mar, comença a 8:45 del matí a l'altura del Palau Reial de Pedralbes i acabarà a la zona del Fòrum. Afectarà els principals eixos del centre de Barcelona, com el Passeig de Gràcia i els carrers de València, Castillejos, Bolívia, Ciutat de Granada i Josep Pla. El trànsit dels carrers afectats pel recorregut s'anirà restablint a mesura que els participants passin per cada tram. I tot i que la majoria de restriccions s'acabaran a les 11 del matí, algunes s'allargaran fins a 1:45 del migdia per les tasques de desmuntatge. També hi haurà afectacions al transport públic. 42 línies d'autobús s'hauran de desviar o canviaran el seu recorregut. Tema B, recomana fer els desplaçaments en metro. El nombre de persones que viuen al carrer a Girona s'ha gairebé duplicat en només 2 anys. El recompte nocturn, impulsat per l'Ajuntament, ha detectat més de 200 persones dormint al carrer a la ciutat, una xifra que el consistori qualifica de preocupant. Berta Artigas Fontàs.
21: Les dades mostren una evolució a l'alça. Fa 10 anys es van comptabilitzar unes 60 persones sense llar, fa 2 n'eren 111 i ara la xifra s'enfila fins a les 201 persones. És el resultat del recompte nocturn fet a Girona que mostren una situació que la regidora de Justícia Social, Ami Savali, considera preocupant.
22: Com a capital de demarcació també estem superben connectats i també estem a la frontera de França, que això també jo crec que val la pena dir-ho, no? Perquè hi ha moltes persones que a vegades estan de pas per continuar la seva ruta. Això és un factor, però l'altre factor, torni a dir-ho, que és el de l'habitatge.
21: Des del consistori han detectat que el perfil de persones que dormen al carrer ha canviat. Ara molts tenen feina i alguns estalvis, però es veuen amb dificultats d'accedir a un pis o a una habitació. És el cas d'en Fra, que té 55 anys i fa 9 mesos que viu al carrer a Girona.
23: No tengo habitació, no tengo casa. El canvi de ciutat perquè estava molestat. Pero veo que no puedo estar porque me ha pasado dos veces digamos, abusos, agresiones. ¿Sabes?
21: Aquest any, per primera vegada, el recompte nocturn s'ha estès a la població veïna de Salt, on s'han detectat 30 persones dormint al carrer.
14: Esports.
0: Amb en Damià Aguilar, que ens explicarà les altres informacions esportives del Barça i el Girona a banda.
2: Correcte, a banda d'aquesta quarta Champions femenina del Barça i el descens del Girona, reprenem amb la darrera jornada de la Lliga de la Primera Divisió de Futbol. El Barça ha perdut 3-1 a València, amb el gol 120 en 4 temporades de Robert Lewandowski, i l'Espanyol ha empatat a una casa amb la Reial Societat amb gol de Roberto. I podem sentir els entrenadors. Manolo González, per l'Espanyol, comenta que vol seguir.
3: Jo, la veritat, confiança per part del president i del club, no em puc queixar. No em puc queixar perquè el que hem passat s'emporta per davant a qualsevol, segurament. Amb aquest aspecte, suposo que entre demà, demà passat, parlarem i et torno a dir el mateix. Buscarem el que sigui millor per l'Espanyol. Jo vull quedar-me, estic fort i estic convençut que si fem les coses bé, podem tenir un any o podem anar millorant cada any i ser una mica millors.
2: El Futbol Club Barcelona, Flick, reconeix que no han fet un bon partit a València.
4: We think about that, everyone, also the players, because it was
5: Hem de pensar en això, també els jugadors, perquè no hem fet un bon partit. Molts errors i pèrdues evitables. No hem estat 100% centrats, però ja sabem com va això. Fa dues setmanes vam celebrar els nostres èxits i ara ve un gran esdeveniment, el Mundial, i ja sabem que tots els jugadors somien amb jugar-lo.
2: La resta de resultats d'aquest dissabte, Madrid 4, Atlètic Club 2, Getafe 1, Osasuna 0, el Getafe jugarà a Europa, Alavés 1, Rayo 2, Betis 2, Llevant 1, Celta 1, Sevilla 0. Aquest diumenge a les 9 del vespre, Villarreal Atlètic de Madrid es juga en la tercera posició de la Lliga.
14: 3CAT Info.
2: A la primera ref, el Nàstic aconsegueix la permanència després d'empatar un al camp de l'Hércules. Pablo Alfaro, entrenador.
24: Qué ganas tenía de tener un viaje de vuelta de una santa vez, por lo menos para poderme tomar 3, 4 o 5 cervezas en el autobús. Espero que la gente también se las tome y que, ya te digo, me voy, bueno, no es que me vaya, perdón. Estoy ahora mismo, estoy. No quiero celebrar esto. El Nasti de Tarragona no debe de celebrar nunca una permanencia en primera vez.
2: També aquest dissabte, Tarassona 0, Sabadell 2, i l'Europa s'ha ficat al play-off. Ha guanyat 3-2 l'Eivissa. Els emparellaments del play-off per anar a segona són Madrid, Castilla, Sabadell i Europa, Celta, B. Els play-offs de quarts de l'hoquei Lliga Masculina, Noia 6, Barça 3, Voltregà 6, Igualada 4 i Reus 2, Calafell 0. Aquestes eliminatòries tindran un tercer i definitiu partit. El Lleida queda eliminat pel Liceo. 2-4 ha caigut derrotat aquest dissabte. El Barça de Futbol Sala ha eliminat els penals a les semifinals de la Copa del Rei de Futbol davant del Jaén. La final de Càceres enfrontarà Jaén i Cartagena. En motor, en la Fórmula 1 del Canadà, cinquena prova de la temporada, George Russell sortirà des de la pole a la cursa de Gran Premi d'aquest diumenge al davant del seu company i líder, Kimi Antonelli. A la segona fila hi haurà els dos McLaren de Norris i Piastri. També aquest dissabte, victòria sprint per George Russell. Antonelli manté el liderat. A l'ACB de bàsquet, el Baxi Manresa ha guanyat 80-87 a la pista del Gran Canària.
14: Són 4:45.
0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. El primer titular avui és per la victòria del Barça i pel descens del Girona, Damià Aguilar.
2: El Barça guanya la quarta Champions femenina de futbol en 6 temporades després de golejar 4-0 l'Olímpic de Lió. El Girona ha perdut la categoria i baixa a la segona divisió del futbol masculí per l'empat a una casa contra l'Elx.
0: En clau internacional, un primer acord entre l'Iran i els Estats Units podria ser imminent. Donald Trump assegura que estan a prop d'arribar-hi i s'ha donat fins aquest diumenge per decidir si accepta l'última proposta iraniana o fa saltar el país pels aires. El document preveu, segons fonts periodístiques, la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i continuar negociant la qüestió nuclear. També us hem explicat que el govern espanyol demana investigar les tortures d'Israel a membres de la flotilla. Ho ha anunciat el ministre Hortensson en la rebuda dels activistes catalans que denuncien vexacions, agressions sexuals i maltractaments físics per part de les autoritats israelianes. I més de 30.000 persones, segons la delegació del govern, s'han manifestat aquest dissabte pel centre de València per reclamar millores en l'educació pública. Els sindicats presentaran aquest dilluns, quan començarà la tercera setmana de vaga dels docents, una nova proposta. A partir d'ara us explicarem que els treballadors de grans marques de moda han fet vaga aquest dissabte convocats pel sindicat UGT. S'han mobilitzat per rebutjar el futur conveni col·lectiu del comerç del textil perquè consideren que precaritza el sector i atempta contra els drets laborals. I en clau cultural, Maria del Mar Bonet homenatja el Mediterrani i la poesia en el seu darrer disc, L'aigua no cansa, que ha presentat al Palau de la Música. L'artista ha exhibit l'expertesa de 60 anys de carrera en el marc del Guitar BCN. Pel que fa al temps, ens espera una matinada molt encalmada i suau a l'inici per refrescar just abans del trenc d'alba. De tota manera, costarà fer baixar encara el termòmetre al Pirineu dels 15 graus a l'interior. Dia de sol i calor forta un cop més, entre 30 i 35 graus lluny del mar. Alguna boira prop del litoral. El primer tema és per la victòria del Barça i pel descens del Girona, Damià Aguilar.
1: S'ha acabat. Campiones d'Europa, la quarta Champions d'un equip revolucionari, una revolució en blau i grana, un grup de jugadores que ha sacsejat la realitat, hereves d'una lluita que ara ja sí ens inclou a tots, d'un equip que ha canviat el paradigma del futbol, sovint sobrepassat de testosterona, protagonistes d'una revolució global que neix a Barcelona, que s'escampa per Oslo, Bilbao, Eindhoven o Göteborg, però que apunta al món sencer.
2: El Barça femení de futbol aconsegueix la quarta Champions en 6 anys. A Oslo, Barça 4, Olímpic de Lió 0, amb dos gols de Payor i dos de Salma, tots a la segona part i una gran actuació de la portera Cata Coll. És la primera Champions amb Pere Romeu a la banqueta.
6: És un premi al treball, a l'esforç, al sacrifici diari. Hem fet una gran final, hem fet una molt bona Champions en general. El premi no només és el títol, sinó és el veure que futbolistes joves entren al camp i ho fan bé, futbolistes amb més experiència ajuden aquestes jugadores joves a que tinguin aquestes experiències tan maques.
2: La portera Cata Coll lloa el seu entrenador.
7: Òbviament, li he de dir que s'ho mereixia. Crec que és un entrenador top, que mos entén, que mos escolta, que dialoga amb nosaltres molt i sempre vol el millor per aquest equip i m'enorgulleix tenir un entrenador així.
2: Caroline Graham Hansen diu que malgrat les dificultats econòmiques la Masia ha aguantat el nivell.
9: Si el club hace cosas correctas para ayudarnos, sí, ha sido años difíciles, no vamos a mentir, que ha faltado dinero por todos los lados, pero como los chicos y las chicas hemos podido mantener un top nivel por un buen trabajo de años de la Masía.
2: Aitana Bonmatí també vol parlar de la Masía.
10: Hi ha gent que marxa, hi ha gent que ve, hi ha sempre moviments, però hi ha algú que mai se'n va i és el talent de la casa, no? Hi hagi qui hi hagi, crec que és una cosa que ens identifica, no com a equip, sinó com a club. I penso que per això seguim tenint la mateixa identitat i per això seguim guanyant i optant a guanyar. No? I crec que això mai se n'anirà.
2: Aquest diumenge a les 7 de la tarda a les Fonts de Montjuïc, celebració pel títol amb concert previ dels Figa Flowers. Què li dirà l'afició a Alexia Putellas? Al suplement de Catalunya Ràdio, el president en funcions, Rafa Juste, parlava de la possibilitat que la crac blaugrana se'n vagi.
25: Se sabrà, vull dir, dintre de poc, no? Vull dir, però vaja...
26: Vostè ja ho deu saber.
25: Bueno, jo tinc que saber tot el que passa en el club, però al final els inputs personals són els que queden. Jo he viscut doncs, moments que les coses poden canviar o no, i bé, no parlo ara de l'Alexia, parlo en general. Per tant, avui repeteixo, veig a l'Alexia superfeliç.
14: 3CAT Info.
2: Segon tema esportiu important. El Girona ha perdut la categoria. L'equip de Mitchell baixa a la segona divisió de futbol. Li calia guanyar l'Elx i ha acabat empatant a un amb gol d'Arnau.
27: Sempre he dit que el responsable de lo que passa al camp és l'entrenador i en aquest cas jo i em sento responsable. Penso que hem fallat a la nostra gent. Jo he fallat a la nostra gent, sentiment de culpa i responsabilitat.
2: Més Mitchell en clau de futur.
27: la sensación que tenía es que cuando consiguiéramos el objetivo hablaríamos, no lo hemos podido conseguir. Hoy teníamos otra posibilidad de hacerlo y evidentemente hay que hablar. No sé qué quiere el club, no sé la situación porque nadie esperaba esto y es un golpe muy duro para todos. Y lo haremos, hablaremos, pero hoy toca pasar un día, bueno, una etapa jodida, difícil y dura.
2: Li han demanat al president del Figeli si Michel Sánchez serà l'entrenador a segona.
8: Bueno, aquí som responsables tots. Ja us ho he dit, cadascú té la seva part de responsabilitat. El míster és el primer que volia que l'equip guanyés, que traiés partits en els últims partits. Bueno, ha ficat tot el que ha pogut i no ha sortit. Som tots aquí, no es tracta avui de assenyalar una persona, sinó som responsables i toca admitir errors, rectificar, buscar solucions per donar-li la volta a això.
2: Doncs no ens ho ha aclarit. El Girona baixa a segona després de 4 temporades a primera i amb ell s'anival Mallorca.
14: 3CAT Info.
0: Els Estats Units i l'Iran podrien tancar en les pròximes hores un primer acord de pau, segons han avançat les parts implicades i els mediadors pakistanesos. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat a la cadena CBS que estan molt a prop d'arribar-hi. A la seva xarxa social ha detallat que s'està negociant àmpliament un acord que preveu la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i que n'ha parlat també amb el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu i les monarquies del Golf. L'Iran, però, insisteix que mantindrà el control sobre aquest pas, segons ha informat l'agència Fars. El punt de partida és un document iranià que, segons la CBS, també preveu descongelar alguns actius del país i continuar les negociacions sobre el dossier nuclear en una pròxima fase. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, manté, però, que l'Iran no pot tenir armes nuclears.
11: Hi ha la possibilitat que avui o demà o d'aquí un parell de dies tinguem alguna cosa a dir, però aquest problema s'ha de resoldre, ja que el president ha dit que d'una manera o altra l'Iran no podrà tenir mai una arma nuclear. L'estret ha d'estar obert sense peatges, han de lliurar el seu urani enriquit, han de lliurar urani altament enriquit i hem d'abordar el problema de l'enriquiment.
0: En declaracions al portal Axios, Trump s'ha donat fins aquest diumenge per estudiar la proposta iraniana i decidir si l'accepta o bé, segons ha dit textualment, fa volar el país pels aires. El portaveu de la diplomàcia iraniana, Ismail Baghaei, també s'ha mostrat optimista pel que fa a la situació actual.
12: Aquest memoràndum d'entesa abordarà els punts essencials per posar fi a la guerra imposada, així com les qüestions fonamentals per a nosaltres. En un període raonable de 30 a 60 dies es discutiran els detalls d'aquests punts i finalment s'assolirà un acord definitiu.
0: Mentrestant, davant la possibilitat que l'Iran estigui disposat a renunciar per ara a exigir un alto el foc immediat al Líban, Hezbollah ha emès un comunicat en què anuncia que ha parlat amb Teheran i que el règim s'ha compromès a no abandonar la milícia xiïta. 10 països africans es troben en risc d'estar afectats per l'epidèmia d'Ebola, segons ha alertat aquest dissabte l'Agència Sanitària de la Unió Africana. La República Democràtica del Congo, on hi ha el focus principal, ha elevat el nombre de morts per a la pandèmia a 204. Mentrestant, a Uganda, el nombre de morts confirmades és de 5. El Centre Africà per al Control de Malalties ha declarat zona d'alt risc 10 països que envolten els dos afectats, però el seu director, Jean Kaseba, ha advertit que es pot ampliar més.
13: We have 2 countries affected.
15: Tenim 2 països afectats i 10 països d'alt risc. Ho podeu veure al mapa, però la resta de països, com que no limiten amb els 2 països afectats, de moment no els considerem de risc. Tanmateix, depenent de com evolucioni el brot, podem reconsiderar aquesta avaluació.
0: El govern de la República Democràtica del Congo ha prohibit temporalment tots els vols a l'aeroport principal d'Ituri, la província més afectada pel brot. La Xina ha revisat a la baixa el balanç de víctimes per l'explosió de gas a una mina de la província de Shanxi i passa de 90 a 82 el nombre de morts. És l'accident més greu dels últims 20 anys, tot i que el govern ha aconseguit reduir durant aquest temps la freqüència d'aquest tipus de sinistres. Pequín, Francesc Canals.
16: Els equips de rescat treballen a la mina de carbó on anit una explosió de gas causava l'accident més greu en aquest tipus d'instal·lacions a la Xina en gairebé dues dècades. El balanç provisional no es coneixia fins hores després que les autoritats anunciessin que en el moment de l'explosió hi havia 247 treballadors en actiu dins de les galeries. Pràcticament únic testimoni difós per la televisió oficial xinesa, un treballador hospitalitzat per la inhalació de gasos, Wang Yong, explica el que va viure.
17: El fum feia olor de sofre, com de petards, així que vaig cridar a tots que correguessin. Al mig de la galeria vaig veure algú que s'havia asfixiat amb el fum. A mi també se'm va posar la cara vermella. Vaig estar allà una hora abans de despertar-me. Vaig despertar els que eren al meu costat i els de l'equip vam sortir.
16: 123 miners han estat hospitalitzats i els responsables de l'empresa ja han estat detinguts, mentre s'investiguen a fons les causes de l'accident. Tot i la transició verda, la Xina continua construint centrals tèrmiques i depèn del carbó importat o extret d'aquestes mines. Si a principis dels 2000 aquests accidents causats per explosions o inundacions eren constants, Pequín ha anat extremant cada dia més les mesures de seguretat fins a fer-los menys habituals. Precisament una inspecció en aquesta mina la va incloure ja fa dos anys en una llista de més d'un miler a tot el país que presentaven greus riscos de seguretat pels alts nivells de gas acumulat. L'accident evidencia que la Xina encara arrossega dèficits socials i laborals, malgrat el seu vibrant potencial industrial i tecnològic.
14: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
0: La plataforma SOS Socorristes anuncia mobilitzacions per protestar per la precarització del sector. El 9 de juny es manifestaran a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar millores laborals i una normativa autonòmica que obligui els ajuntaments a disposar d'aquest servei a les platges. Ho ha explicat a aquesta emissora Nacho Ibáñez, portaveu de la plataforma.
18: La petición muy clara de que necesitamos una regulación autonómica en Cataluña para el servicio de salvamento y socorrismo, que termine con esta precariedad y esta incertidumbre en la cual cada ayuntamiento hace lo que quiere o lo que puede con respecto al socorrismo, al punto tal de que hoy por hoy no existe obligatoriedad del servicio de socorrismo.
0: La patronal del sector, l'Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic, defensa que els sous dels socorristes han millorat des del conveni firmat fa dos anys. En canvi, consideren que un dels problemes és que la formació de nous professionals és massa llarga. Sentim el president de l'associació, Johnny Acevedo, en declaracions a 3Cat Info.
19: És difícil fer una formació de dos anys per poder treballar després tres mesos. Qui fa això? Pues és un sistema que no funciona, no? A qualsevol que li expliquis no té sentit que tu estudis dos anys per treballar d'una cosa, treballes tres mesos i quan acaben aquests tres mesos, què faig ara?
0: Per mirar de trobar solucions, la Generalitat ha creat un grup de treball en què hi ha representades totes les parts. Sergio Delgado, subdirector de Planificació de Protecció Civil, ha explicat a aquesta emissora que confia que aquest estiu ja es notaran alguns canvis.
20: No hi ha elements consensuats, però sí que hi ha una certa direccionalitat de cap a on han d'anar aquests serveis i, per tant, pensem que aquest estiu ja es veuran. Els contractes municipals ja estan tancats, però en allò que hi hagi marge estem segurs que els municipis aniran fent aquestes millores, entre altres coses perquè tot aquest treball l'estem fent amb una important representació municipal.
0: Els socorristes reclamen que es concretin el més aviat possible els canvis plantejats al grup de treball, si no amenacen amb una vaga. Treballadors de grans marques de moda han fet vaga aquest dissabte convocats pel sindicat UGT. S'han mobilitzat per rebutjar el futur conveni col·lectiu del comerç del textil perquè consideren que precaritza el sector i atempta contra els drets laborals. Òscar López, secretari general de la Federació de Serveis de la UGT de Catalunya, en declaracions a 3Cat Info.
22: Nos están imponiendo un convenio estatal que tira todas las condiciones laborales que hemos construido en Cataluña durante los últimos años y que se puede contratar a una persona que hoy por 21.000 euros a partir de ahora costará 18.000 euros. Los domingos a partir de ahora serán gratuitos, no pagarán nada y estarás obligado a ir. Hoy es voluntario y te tienen que pagar si decides ir.
0: La concentració de Barcelona ha estat davant la botiga Zara del Portal de l'Àngel i amb xiulets i pancartes els treballadors han mostrat la seva oposició al preacord signat entre la patronal i els sindicats Comissions Obreres i FETICO. Consideren que és regressiu i que desmantella els convenis territorials.
1: Lluitar perquè no es preacordin o assignin coses que ens empitjorin de cara al futur.
3: Los sueldos se quedarían congelados durante muchos años y al final no veríamos una subida en muchos años.
4: Obligación de venir los domingos, que hasta ahora es voluntaria.
5: No podemos volver atrás.
0: La concentració ha plegat unes 200 persones. L'incendi del Baix Ebre de l'estiu passat va cremar més de 3.000 hectàrees i es va cobrar una vida, la del bomber Antonio Serrano. Amics, familiars i companys seus l'han homenatjat aquest dissabte amb una jornada de futbol molt emotiva a Tortosa. Ho ha seguit Ariadna Escoda.
21: Tots els jugadors que han disputat els dos partits en honor al bomber Antonio Serrano han lluït una samarreta amb el seu nom, el número 1 de porter i la seva cara per homenatjar-lo gairebé un any després de la seva mort en acte de servei. La jornada ha estat molt emotiva, com apunta un dels seus germans, José Ángel Serrano.
23: Sí, al final, cuando se hace un homenaje, un acto de estas características y por la razón que es, pues también influye cómo era como persona, tanto en lo deportivo, en lo laboral o en lo familiar, que toda la gente se ha volcado.
21: La família ha assenyalat la voluntat de mantenir aquest homenatge en el temps. El pròxim 12 de juliol, el poble de Paüls acollirà un altre acte de record per aquest bomber que va morir durant les tasques d'extinció de l'incendi del Baix Ebre de l'estiu passat.
0: La policia municipal de Girona ha detingut un home de 65 anys per haver-ne agredit un altre amb un ganivet al coll a la Rambla de la Llibertat, a la zona cèntrica de la ciutat. Els fets han tingut lloc aquest dissabte a la tarda, quan un ciutadà ha alertat els policies i ha indicat que l'agressor es dirigia cap al pont de les Peixateries Velles. Unitats del sistema d'emergències mèdiques han atès la víctima al lloc dels fets i l'han traslladat en estat lleu a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Segons fonts properes al cas, la víctima i l'agressor es coneixien. Abans d'atacar-lo, l'home arrestat hauria amenaçat de mort la víctima, un home de 49 anys, amb el mateix ganivet. L'home detingut acumula diversos antecedents policials i, segons les mateixes fonts, ja l'havien arrestat en nombroses ocasions durant els darrers mesos, les dues últimes per delictes d'amenaces i danys. Entre 100 i 200 persones participen en una rave a Llardecans, al Segrià. Hi ha desenes de vehicles i un escenari a uns terrenys de l'Arc d'Adà, a diversos quilòmetres del nucli urbà del municipi. Els Mossos estan fent controls per evitar que entri més gent i per garantir que qui en surti en cotxe estigui en condicions de conduir. L'Ajuntament assegura que no està preocupat per aquesta festa perquè ja s'ha fet els últims 2 anys i no ha generat problemes ni ha deixat brossa. Es preveu que la rave s'allargui tot el cap de setmana. Detingut un home que va ferir un mosso d'esquadra amb una fulla d'afaitar a l'Hospitalet de Llobregat. Els fets van passar dijous quan una dona va trucar al telèfon d'emergències per demanar ajuda perquè el seu fill li estava pegant. S'hi van desplaçar diversos agents i l'home en va agredir un amb una fulla d'afaitar i li va fer un tall entre l'orella i el clatell. Per aquesta ferida li van haver de posar 15 punts de sutura. I la Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa criminal que va estafar 400.000 euros a diverses víctimes fent-se passar per treballadors d'entitats bancàries. Els sospitosos feien trucades simulant que eren d'un banc i afirmaven que hi havia una situació d'emergència per aconseguir els codis de verificació o autoritzacions per fer operacions bancàries. Després transferien els diners a diferents comptes i plataformes financeres internacionals. Una de les víctimes és del Club Esportiu Sant Joan d'Alacant, al qual van estafar 53.000 euros.
14: El temps.
0: Dani Ramírez.
24: El temps no canviarà, no vol canviar. Està tossut aquest anticicló càlid amb una dorsal que ens ve del nord d'Àfrica amb temperatura més pròpia de la segona quinzena del mes de juny. Ben bé. No direm juliol, però gairebé. En alguns moments, un parell o tres d'hores a la tarda, ho sembla. A la zona de Ponent, 34-35 graus. Avui es pot repetir aquest diumenge per tercer dia consecutiu. Ahir, 35, al Farràs, al Carràs, a Torres de Segre, també a Seròs. i bé, a Lleida van arribar als 34, o també Artesa de Segre, Targa, Mollerussa, 34 de màxima, per tant, molt alta la temperatura. Tot això amb un cel serè, dia de sol, algun núvol baix, alguna boira, com va passar ahir, es pot reproduir a la Costa Brava i cap al Delta de l'Ebre. I a la tarda, nuvolades, al Pirineu i Prepirineu, poden donar algun xàfec molt localitzat, breu, de curta durada, a vegades són gotellades de 20-25 minuts, com a molt, o 10 minuts. Això seria a la zona nord de l'Alt Urgell, sobretot Pallars Sobirà, sud de la Vall d'Aran i nord de l'Alta Ribagorça.
14: 3CAT Info.
0: La participació massiva de penyistes i l'ambient festiu marquen la segona jornada de l'Aplec del Cargol de Lleida. La cita enguany reuneix prop de 17.000 penyistes de 124 colles al recinte dels Camps Elisis. Alba Mur.
6: El segon dia d'aplec ha començat amb els primers esmorzars i bé cap a mig matí ha augmentat el moviment de collistes a les parcel·les per fer el dinar de germanor. Un menú a base de caragols que en alguns casos també s'ha combinat amb cassola de tros o fideuada. Diversió, germanor, companyerisme i retrobament són les paraules més utilitzades pels penyistes per descriure la festa. Alguns enguany també sumarien a aquesta llista la calor. En parlen l'Aleix de la colla La Puput i la Núria de la colla Picafigues.
7: Aquest any hem tingut que agafar molts ventiladors, hem equipat tota la penya amb molts ventiladors, no sé, hem agafat 12 o 15, molts ventiladors i a veure si així aguantem i podem passar, i molta aigua i beure.
8: Jo genial, jo sóc d'aguantar la calor, més que el fred, més que la boira, i m'agrada, jo bé, ho porto bé. Bé, bé, i a més amb les pistoletes dels nens, que ajuda, bé.
6: Aquest diumenge, últim dia de festa amb la Cercavila, la imposició de l'escarapela i sessions de DJs. La 45a edició de la festa haurà reunit prop de 17.000 penyistes i s'hauran consumit unes 14 tones de caragols.

0: Maria del Mar Bonet ha celebrat 60 anys de carrera al Palau de la Música, amb un repertori que també ha recordat el concert a l'Olímpia de París. La cantautora mallorquina ha presentat, a més, el disc L'aigua no cansa, davant d'un públic entregat. Ho ha seguit des de Barcelona en Marc Ruiz.
1: Maria del Mar Bonet ha començat el concert recordant part del repertori que va cantar al Teatre Olímpia de París fa 51 anys i que homenatjarà amb un altre recital a la tardor. Així, arrencat amb Aigua de l'any 69, Nina Ninona, Abril, dedicada a la Revolució dels Clavells, i a José Afonso, autor de Gràndola Vilamorena. Les cançons guanyen en amplitud amb el conjunt del violí, guitarra, buzuki, contrabaix i percussió, pensat per al disc L'aigua no cansa. Com des de Mallorca a l'Alguer, que ha sonat molt mediterrània i rematada, com si fos un rembètico grec. De seguida, Maria del Mar Bonet ha repassat les noves cançons, com la que dona títol al disc i que compara la música popular amb el líquid que ens dona la vida. Hi ha alguna cosa de profunda, ancestral i telúrica a la veu de Maria del Mar Bonet quan canta en tons menors i escales pròpies de la Mediterrània, acompanyada només de les palmes. El públic aplaudeix també el missatge polític de cançons com Saigonó, que denuncia la violència contra les dones i els morts i destrosses provocades per la dana al País Valencià i que reclama conseqüències per als governants responsables. També ha criticat Donald Trump amb Lluna de Pau, un poema que va escriure durant la Guerra del Golf, però que malauradament continua sent actual. Ha homenatjat el poeta Blai Bonet amb Blaus i sols de roses blanques, ha parlat de la seva datura verinosa a l'arbre campaner i ha recordat una cançó que va aprendre de petita amb Cançó dels Disbarats. I, esclar, no han faltat dues cançons que ja són patrimoni, Què volen aquesta gent i la tradicional mallorquina La Balanguera, per tancar el concert. El públic ha ovacionat i aplaudit amb força aquest tòtem de la cançó que ha tornat a mostrar els seus 60 anys de mestria del dels escenaris.
2: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: Jordi Savall rep el premi Ernst von Siemens de Música de Múnic. Es tracta d'un dels més prestigiosos del món i distingeix la trajectòria del músic català com a referent internacional en música antiga. En concret, per la seva vida dedicada a la recuperació i projecció de la viola de gamba i la música antiga catalana, que l'han convertit en un referent internacional. La consellera de Cultura, Sònia Hernández Almodóvar, ha celebrat aquest reconeixement.
3: És, sens dubte, una notícia molt extraordinària per a la cultura catalana i ho és també pel conjunt del país. Estem parlant d'un dels músics més universals que ha donat Catalunya. Jordi Savall, durant dècades, ha situat la cultura catalana als principals escenaris internacionals i sempre amb una mirada profundament humanística i, com no pot ser d'una altra manera, des del govern de la Generalitat volem expressar-li la nostra més sincera felicitació i, sobretot, el nostre agraïment.
0: Esports. La resta d'informació esportiva a banda de la victòria del Barça i del descens del Girona amb en Damià Aguilar.
4: Reprenem en la darrera jornada de la Lliga de Primera. El Barça ha perdut 3-1 a València amb el gol 120 en 4 temporades de Robert Lewandowski i l'Espanyol ha empatat a una casa contra la Reial Societat amb gol de Roberto. Podem sentir els dos entrenadors. Manolo González, per l'Espanyol, comenta que ell vol seguir.
5: Jo, la veritat, confiança per part del president i del club no em puc queixar. No em puc queixar perquè el que hem passat s'emporta per davant a qualsevol, segurament. En aquest aspecte, suposo que entre demà, demà passat, parlarem i et torno a dir el mateix. Buscarem el que sigui millor per l'Espanyol. Jo vull quedar-me, estic fort i estic convençut que si fem les coses bé podem tenir un any o podem anar millorant cada any i ser una mica millors.
4: El Barça, Hansi Flick, reconeix que no han fet bon partit a València.
6: We think about that everyone, also the players, because it was
7: Hem de pensar en això, també els jugadors, perquè no hem fet un bon partit. Molts errors i pèrdues evitables. No hem estat 100% centrats, però ja sabem com va això. Fa dues setmanes vam celebrar els nostres èxits i ara ve un gran esdeveniment, el Mundial, i ja sabem que tots els jugadors somien amb jugar-lo.
6: From every player is a dream to play there.
4: La resta de resultats d'aquest dissabte són Real Madrid 4, Atlètic Club 2, Getafe 1, Osasuna 0, Alavés 1, Rayo 2, Betis 2, Llevant 1, Celta 1, Sevilla 0. El Getafe jugarà la Conference. I aquest diumenge a les 9 del vespre, Villarreal Atlètic de Madrid es juguen la tercera posició de la Lliga, sempre en zona de Champions.
2: 3cat Info.
4: A la primera ref, el Nàstic aconsegueix la permanència després d'empatar a 1 al camp de l'Hèrcules, Pablo Alfaro, entrenador.
8: En la charla hoy les he dicho a los jugadores, dentro de las virtudes y defectos que tenemos muchos, hay algo que creo que no nos gana casi nadie. Por lo menos había una cosa y era la capacidad de sufrimiento, ¿no? Y este equipo, casi todos los futbolistas, casi todos, han sufrido, hemos tenido momentos de sufrir como perros, pero como perros, hasta el último instante de muchos partidos.
4: El Sabadell ha guanyat 0-2 a Tarassona i l'Europa entra al play-off guanyant per 3-2 la Eivissa, Arnau Campeny.
9: Qui s'ho pensava que entraríem a play-off? Qui s'ho pensaria ara que pugem a segona? No? Així que són 4 partits, tot és possible i d'il·lusió i de fam no crec que no ens guanyarà ningú.
4: Els emparellaments del play-off per anar a segona són Europa Celta B i Madrid Castilla Sabadell. El president blanc Florentino Pérez ha penjat una pancarta electoral còpia de la que el seu dia va fer Joan Laporta a Madrid. Florentino ha presentat la seva candidatura i el seu rival Enrique Riquelme ha presentat l'aval dels 193 milions gràcies a l'Anbanc d'Andorra. La Junta Electoral té 24 hores per validar aquesta documentació. Els play-offs de quarts de l'hoquei Lliga Masculina d'hoquei Patins, Noia 6, Barça 3, Voltregà 6, Igualada 4 i Reus 2, Calafell 0, en aquestes tres eliminatòries hi haurà tercer i definitiu partit. El Lleida ha quedat eliminat amb el Liceo, ha perdut 2-4 en el segon enfrontament. El Barça de Futbol Sala ha eliminat els penals a les semifinals de la Copa del Rei davant del Jaén. La final d'aquest diumenge, Jaén Cartagena, en motor a la Fórmula 1, George Russell sortirà des de la pole a la cursa de Gran Premi del Gran Premi de Canadà aquest diumenge.
2: Trescat Info.

0: El primer titular és per la victòria del Barça i pel descens del Girona, Damià Aguilar.
1: El Barça guanya la quarta Champions femenina de futbol en 6 temporades després de golejar per 4-0 l'Olympique de Lió, 2 gols de Payor i 2 de Salma. Per contra, el Girona perd la categoria i baixa a segona després d'empatar a 1 amb l'Elx a casa, quan només li valia la victòria.
0: Un primer acord entre l'Iran i els Estats Units podria ser imminent. Donald Trump assegura que estan a prop d'arribar-hi i s'ha donat fins aquest diumenge per decidir si accepta l'última proposta iraniana o fa saltar el país pels aires. El president dels Estats Units avança que el text que s'està negociant preveu l'obertura de l'estret d'Hormuz, però l'Iran insisteix que mantindrà el control sobre aquest pas estratègic. El govern espanyol demana investigar les tortures d'Israel a membres de la flotilla. Ho ha anunciat el ministre d'Urtasun en la rebuda dels activistes catalans que denuncien vexacions, agressions sexuals i maltractaments físics per part de les autoritats israelianes. Més de 30.000 persones, segons la delegació del govern, s'han manifestat aquest dissabte pel centre de València per reclamar millores en l'educació pública. Els sindicats presentaran aquest dilluns, quan començarà la tercera setmana de vaga dels docents, una nova proposta a la conselleria per intentar desbloquejar la situació. Els socorristes catalans anuncien mobilitzacions per aquest estiu, reclamen millores laborals i una normativa que obligui els ajuntaments a tenir aquest servei a les platges. La Generalitat ha creat un grup de treball i confia que hi pugui haver canvis aquesta mateixa temporada. A la ciutat de Barcelona hi ha gairebé 7.000 terrasses de bars i restaurants, mentre que el Gremi de Restauració denuncia traves per part de l'administració i una gran pressió inspectora, la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona reclama més control i denuncia incompliments continus. El Festival de Cinema de Cannes, Javier Calvo i Javier Ambrosi guanyen el premi a la millor direcció amb la pel·lícula La Bola Negra. La reivindicació gai basada en una obra de Federico García Lorca ha portat el reconeixement del prestigiós festival per als Javis.
2: Esports.
1: A banda del descens del Girona i aquest títol de la Champions femenina de futbol pel Barça, també aquest dissabte València 3, Barça 1 i Espanyol 1, Reial Societat 1, a la darrera jornada de Lliga de la Primera Divisió masculina. A la primera ref, el Nàstic aconsegueix la permanència i l'Europa entra al play-off. I als play-offs de quarts de l'hoquei Lliga d'hoquei Patins hi haurà partit decisiu a les eliminatòries. No hi ha Barça, Voltregà, Igualada i Reus Calafell, eliminació del Lleida.
0: Pel que fa al temps, ens espera una matinada molt encalmada i suau a l'inici per refrescar just abans del trenc d'alba. De tota manera, costarà baixar dels 10 graus al Pirineu i dels 15 a l'interior. Dia de sol i calor forta, un cop més entre 30 i 35 graus, lluny del mar. Alguna boira a prop del litoral.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Obrim la informació parlant del Barça, de la victòria del Barça i del descens del Girona, Damià Aguilar.
3: S'ha acabat. Campiones d'Europa, la quarta Champions d'un equip revolucionari, una revolució en blau i grana, un grup de jugadores que ha sacsejat la realitat, hereves d'una lluita que ara ja sí ens inclou a tots, d'un equip que ha canviat el paradigma del futbol, sovint sobrepassat de testosterona. Protagonistes d'una revolució global que neix a Barcelona, que s'escampa per Oslo, Bilbao, Eindhoven o Göteborg, però que apunta al món sencer.
1: El Barça femení de futbol aconsegueix la quarta Champions en 6 anys. A Oslo, Barça 4, Olympique de Lió 0, amb 2 gols de Payor i 2 de Salma, tots a la segona part, i una gran actuació de la portera Cata Coll.
4: Avui de matí xerràvem entre totes de que sabíem que guanyaríem. És que no hi havia cap dubte, entre vestuari no hi havia cap dubte de que d'aquesta Champions seria nostra. Hi havia moltes ganes, després de tot l'any, no? Rebent moltes crítiques, rebent de que, bueno, potser no arribaríem. Bueno, et t'hi faig així, espero que ara que mos elogien, no? Ara un poc, no? Perquè crec que també toca, que crec que fem molt bona feina.
1: Caroline Graham Hansen diu que malgrat les dificultats econòmiques, la Masia ha aguantat el nivell.
5: Si el club hace cosas correctas para ayudarnos, sí, ha sido años difíciles, no vamos a mentir, que ha faltado dinero por todos los lados, pero como los chicos y las chicas hemos podido mantener un top nivel por un buen trabajo de años de la Masia.
1: Aitana Bonmatí destaca precisament el planter.
6: Hi ha gent que marxa, hi ha gent que ve, hi ha sempre moviments, però hi ha algú que mai se'n va i és el talent de la casa, no? Hi hagi qui hi hagi, crec que és algo que ens identifica, no com a equip, sinó com a club, i penso que per això seguim tenint la mateixa identitat i per això seguim guanyant i optant a guanyar, no? I crec que això mai se n'anirà.
1: És la primera Champions amb Pere Romeu a la banqueta.
7: És un premi al treball, a l'esforç, al sacrifici diari. Hem fet una gran final, hem fet una molt bona Champions en general. El premi no només és el títol, sinó és el veure que futbolistes joves entren al camp i ho fan bé, futbolistes amb més experiència ajuden aquestes jugadores joves a que tinguin aquestes experiències tan maques, així que crec que és un cúmul de coses, no només el títol, que evidentment ens fa sentir super, super orgullosos, però moltes coses ben fetes penso que estan posades.
1: Aquest diumenge a les 7 de la tarda a les Fonts de Montjuïc, celebració pel títol amb concert previ dels Figa Flowers. Aviam què li diu l'afició a Alexia Putellas. El suplement de Catalunya Ràdio, el president en funcions, Rafa Juste, parlava de la possibilitat que la crack blaugrana

0: amb gol d'Arnau. Aquest és el moment a l'antena de Catalunya Ràdio.
1: Et diu que hi pot haver alguna cosa, reclama alguna cosa. Final del partit. Final del partit. Girona 1, Elx 1, avui 23 de maig. Hem de tornar a plorar com el 2019. La primera ens ha fotut una patacada que ens torna a deixar amb els ulls plorosos, amb la veu trencada, perquè no ens n'hem sortit. Una etapa que potser avui s'acaba. Vam tocar ara sí el cel amb les mans. Vam anar a moure Europa. Vam jugar a la Champions. Vam veure l'Arsenal i el Liverpool aquí a Montilivi. Però l'Elx ens diu que hem de tornar amb l'ex que no volíem veure ni en pintura. Primera, l'any que ve ho tornem a intentar. El Girona se'n va a segona. Girona 1, Elx 1.
0: El Girona que baixa a segona després de 4 temporades a primera. Michel Sánchez, entrenador.
2: És un moment molt dur para todos, para el club, para la gente, para la afición, para la provincia. Bueno, en fútbol muchas veces te das estos golpes y lo único que podemos intentar es levantarnos lo antes posible. Es un día que hay que pasar, un momento muy duro.
3: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
4: En clau internacional, els Estats Units i l'Iran podrien tancar en les pròximes hores un primer acord de pau, segons han avançat les parts implicades i els mediadors pakistanesos. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat que la cadena CBS, que estan molt a prop d'arribar-hi, a la seva xarxa social ha detallat que s'està negociant àmpliament un acord que preveu la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i que n'ha parlat també amb el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu i les monarquies del Golf. L'Iran, però, insisteix que mantindrà el control sobre aquest pas, segons ha informat l'agència Fars. El punt de partida és un document iranià que, segons la CBS, que també preveu descongelar alguns actius del país i continuar les negociacions sobre el dossier nuclear en una pròxima fase. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, manté, però, que l'Iran no pot tenir armes nuclears.
5: Hi ha la possibilitat que avui o demà o d'aquí un parell de dies tinguem alguna cosa a dir, però aquest problema s'ha de resoldre, ja que el president ha dit que d'una manera o altra l'Iran no podrà tenir mai una arma nuclear. L'estret ha d'estar obert sense peatges, han de lliurar el seu urani enriquit, han de lliurar urani altament enriquit i hem d'abordar el problema de l'enriquiment.
4: En declaracions al portal Axios, Trump s'ha donat fins aquest diumenge per estudiar la proposta iraniana i decidir si l'accepta o bé, segons ha dit textualment, fa volar el país pels aires. El portaveu de la diplomàcia israeliana, Ismail Bagai, també s'ha mostrat optimista pel que fa a la situació actual.
6: Aquest memoràndum d'entesa abordarà els punts essencials per posar fi a la guerra imposada, així com les qüestions fonamentals per a nosaltres. En un període raonable de 30 a 60 dies es discutiran els detalls d'aquests punts i finalment s'assolirà un acord definitiu.
4: Mentrestant, davant la possibilitat que l'Iran estigui disposat a renunciar per ara a exigir un alto el foc immediat al Líban, Hezbollah ha emès un comunicat en què anuncia que ha parlat amb Teheran i que el règim s'ha compromès a no abandonar la milícia xiïta. L'expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero i les seves filles serien els principals beneficiaris finals dels fons obtinguts per Plus Ultra amb el rescat de l'aerolínia en plena pandèmia. Així es desprèn d'un informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional que destaca que alguns dels implicats en la trama haurien volgut influir en la investigació. Recull, per exemple, una conversa del 20 de maig del 2021 entre l'accionista de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, i el seu advocat Miguel Palomero, en què es planteja boicotejar la investigació. Reyes i Palomero defensen que cal fer un kitchen gabinet en referència a la suposada trama en què la cúpula d'Interior durant el govern de Mariano Rajoy va espiar l'extresorer del PP Luis Bárcenas i la seva família per aconseguir documents del cas Gürtel. La dreta i l'extrema dreta redoblen l'ofensiva al carrer contra el govern espanyol després de la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero per tràfic d'influències. Una manifestació de 40.000 persones ha recorregut aquest dissabte al centre de Madrid per exigir la dimissió de Pedro Sánchez, però la Moncloa fa costat a l'expresident espanyol a l'espera de conèixer el sumari. Madrid, Alba Gil.
7: Arrencava a mig matí una manifestació autobatejada com a Marxa per a la Dignitat. L'havia

0: Convocat la plataforma Societat Civil Espanyola, que aglutina més de 150 associacions abans de la imputació de Zapatero, però la decisió del jutge ha estat el combustible que ha encès encara més la protesta.
1: No és un presidente, és un delincuente.
0: Amb proclames com aquestes, insults i crits xenòfobs, els manifestants han exigit la dimissió de Sánchez. S'hi han sumat el PP i també Vox. Santiago Abascal ha aprofitat per anunciar això.
2: Hemos solicitado en la Audiencia Nacional que Zapatero entre en prisión provisional y también la declaración como testigos tanto de Pedro Sánchez como de todos los miembros del Consejo de Ministros que participaron de la decisión del rescate de Plus Ultra.
0: Feijóo era a Palma al Congrés del PP Balear, des d'on ha titllat de repugnant la imputació de Zapatero.
3: Todo es corrupción, todo es decadencia. Zapatero no era un jubilado haciendo negocios por su cuenta. Si hacía negocios, era porque tenía detrás al poder, al Consejo de Ministros y a la presidencia del Gobierno de España.
0: Els socialistes denuncien el discurs catastrofista de l'oposició, però admeten que el cas Plus Ultra està posant a prova la paciència dels socis. Sentim Montse Mínguez, portaveu del PSOE, i Diana Morán, ministra de Ciència.
4: De predicciones catastrofistas del señor Feijóo. En lo único que acierta es en que cada vez que se abren las urnas, no puede emancipar al Partido Popular de Vox.
5: Hay momentos en los que pues, se generan quebrantos y que hay que volver a dar explicaciones.
0: La Moncloa continua tancant files amb Zapatero, però conté la respiració a l'espera de conèixer el sumari de la causa.
6: El govern espanyol demana a la Fiscalia que investigui les tortures d'Israel als membres de la flotilla Global Summit, que portava ajuda humanitària cap a Gaza. Ho ha anunciat el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, de sumar des de l'aeroport de Barcelona, on han anat a rebre els activistes catalans que hi han participat.
7: Volem que la Fiscalia ja de forma immediata iniciï un procediment davant de l'Audiència Nacional per obrir una investigació i una causa contra els responsables que han torturat i que han maltractat els nostres conciutadans. Evidentment, aquesta és una qüestió que el govern d'Espanya no permetrà que quedi impune.
6: Els activistes han passat 5 dies retinguts per les autoritats israelianes i asseguren que han patit tortures greus. Parlen de cops, de bales de goma, d'ossos fracturats, de violència sexual o de descàrregues elèctriques amb pistoles tàser. Ho ha explicat una de les activistes que ha aterrat aquest dissabte al Prat, la cineasta Miho Ali.
8: Entres en un túnel, que nosaltres hem dit el túnel del terror, el túnel de la tortura. En aquest túnel, a les fosques, et torturen, què vol dir? Que et comencen a donar hòsties per tot arreu fins que caus a terra i et demanen que t'aixequis. Si no t'aixeques et pateixen, llavors t'has d'aixecar millor. Tornes a aixecar i et tornen a pagar. Et tornes a caure i et tornen a pagar. A mi em van fer això, però també a més em van atacar amb un tàser durant més de 2 minuts.
6: Els activistes reclamen al govern espanyol i a la Unió Europea que trenquin totes les relacions amb Israel i que treballin activament per posar fi al genocidi a Gaza. A Bilbao, la rebuda dels activistes bascos de la flotilla ha acabat amb una càrrega policial i 4 persones detingudes. La policia assegura que ha carregat perquè impedien la sortida d'altres passatgers. Afers interns de la policia basca ha obert un expedient per verificar si l'actuació dels agents ha sigut correcta i Amnistia Internacional ha reclamat una investigació exhaustiva. El govern israelià, per cert, ha tirat de sarcasme i ha fet una piulada amb el vídeo dels cops de porra on demanava explicacions a la Moncloa pel tracte als integrants de la flotilla. D'altra banda, França ha prohibit l'entrada al seu territori del ministre de Seguretat israelià Itamar Ben-Gavir. El motiu és la difusió del vídeo en què es veien els activistes de la flotilla agenollats, amb les mans lligades, mentre ell feia befa de la situació. El govern espanyol li va prohibir l'entrada a l'estat el setembre de l'any passat, en ple bombardeig a Gaza. A València, nova manifestació massiva de professors i famílies per reclamar millores en l'educació pública. S'han mobilitzat més de 30.000 persones, segons la delegació del govern espanyol. Els docents porten 2 setmanes de vaga i les negociacions entre sindicats i la conselleria continuen encallades. València, Alba Barbosa.
9: Mestres, professors i aquesta vegada també famílies i alumnes han manifestat pel centre de València en defensa de l'educació pública i per pressionar el govern valencià perquè torni a la taula de negociació. La Maria José s'ha sumat a la protesta en solidaritat amb la comunitat educativa i acompanyada també dels 2 fills.
10: Per reivindicar unes millores que creiem que són necessàries i protestar també per hauríem de rebre nosaltres els estan enviant a l'escola concertada i privada.
11: Pues que s'acabe ja la vaga i que baixen les ràdios.
12: I que la consellera dimitisca.
9: Les negociacions estan aturades després que els sindicats rebutgessin la proposta d'acord que la conselleria els va posar sobre la taula. Volen que, a més d'una pujada salarial, es concretin altres demandes. Dilluns els sindicats portaran un nou document a la conselleria, segons Marc Andela, portaveu del sindicat majoritari de l'ensenyament al País Valencià.
13: Hem definit més quines ràtios volem, que també s'havien quedat en l'aire, i també intentem en el nostre document que cap etapa educativa es queda fora del document, que totes s'hi veuen reflectides.
9: Porten dues setmanes de vaga indefinida i una mobilització tan sostinguda els desgaste, però no els desanime, reconeix Maria López, que és mestra.
14: Jo, per exemple, no l'he feta tots els dies, però hi ha gent que s'està deixant realment el sou i l'estabilitat familiar, que realment ells no ens ofereixen res. Aleshores, ara ja toca que acorden o accepten el que nosaltres demanem.
9: Els sindicats també reclamen que l'impuls del valencià entri a les negociacions, un punt que la conselleria no va incloure en la proposta d'acord.
6: A Catalunya, les vagues de mestres i professors continuaran la setmana que ve. La pròxima està convocada dimecres a tot el país. De moment, el govern i els sindicats no han arribat a un acord i s'han emplaçat a tornar a negociar dimarts.
15: El temps.
6: Dani Ramírez.
16: El temps no canviarà, no vol canviar. Està tossut aquest anticicló càlid amb una dorsal que ens ve del nord d'Àfrica amb temperatura més pròpia de la segona quinzena del mes de juny. Ben bé. No direm juliol, però gairebé. En alguns moments, un parell o tres d'hores a la tarda ho sembla. A la zona de Ponent, 34-35 graus. Avui es pot repetir aquest diumenge per tercer dia consecutiu. Ahir, 35, al Farràs, al Carràs, a Torres de Segre, o també a Seròs. I bé, a Lleida van arribar als 34. O també a Artesa de Segre, Targa, Mollerussa, 34 de màxima. Per tant, molt alta la temperatura. Tot això amb un cel serè, dia de sol. Algun núvol baix, alguna boira, com va passar ahir, es pot reproduir a la Costa Brava i cap al Delta de l'Ebre. I a la tarda, nuvolades, al Pirineu i Prepirineu poden donar algun xàfec molt localitzat, breu, de curta durada. A vegades són gotellades de 20-25 minuts, com a molt, o 10 minuts. Això seria a la zona nord de l'Alt Urgell, sobretot Pallars Sobirà, sud de la Vall d'Aran i nord de l'Alta Ribagorça.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: La dona que estava en observació a l'Hospital Clínic de Barcelona perquè va tenir contacte amb una víctima mortal d'antivirus podrà anar a casa seva. Ha donat negatiu en la tercera prova PCR que li han fet i tot i que encara li queden 14 dies d'estar en aïllament, els podrà fer al domicili i sota control mèdic. Els Javis s'emporten el premi a la millor direcció de la 79a edició del Festival de Cinema de Canes amb la seva pel·lícula La Bola Negra. La Palma d'Or ha estat per a la romanesa Fior. Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
17: Emocionadíssims, els dos han recollit aquest premi agraint moltíssim al jurat la decisió, recordant a Pedro Almodóvar, un dels seus mentors, que també participava a la secció oficial d'aquest any, i a Rodrigo Sorogoyen, el director de l'altra pel·lícula espanyola Competició, i han recordat l'esperit del seu film.
18: La bola negra és algo que llevamos dentro en nuestra comunidad, un dolor, un miedo, una vergüenza, un odio, y que se hereda de generación en generación, y que no nos podemos quitar de dentro porque nos lo han metido dentro, nos lo han programado, está ahí dentro. Solo quiero que cada generación la bola sea más pequeña y que el arte, el cine, ayude a eso. Muchísimas gracias.
17: Ha estat un premi exequo compartit amb el polonès Pavel Pawlikowski per la seva esplèndida Fatherland. La Palma d'Or, però, ha estat per Fjord, una crítica a la superioritat moral de l'Europa liberal dirigida pel romanès Christian Mungiu.
19: I'm happy that you gave us this award and I'm happy because we took the risk to speak aloud about things that...
17: Ha dit que està molt content de rebre aquest premi perquè el seu film diu ben alt i clar allò que tots sabem, diu, i compartim, però no ens atrevim a dir en veu alta que el món no està en un bon moment i que temem per quin món deixem els nostres fills, però els primers que hem de canviar som nosaltres. Hem de deixar enrere la divisió i el radicalisme i incrementar la nostra empatia. El gran premi del jurat ha estat per la russa Minotaur, d'Andrei Zviagintsev, una relectura de La mujer infiel de Chabrol que critica la corrupció del règim de Putin, i la resta de premis són el premi del jurat a The Dream Adventure, de Valeska Grisenbach, el de millor actor a Emmanuel Macchia i Valentin Campany per la belga Coward, el de millor actriu a Virginie Fira i Tao Okamoto per Soudain, i el de millor guió a Emmanuel Mar per Notre Salut.
6: A la ciutat de Barcelona hi ha gairebé 7.000 terrasses de bars i restaurants, o el que és el mateix una terrassa per cada 250 habitants. És una xifra que no ha parat d'augmentar en els últims anys i l'Eixample és el districte que en concentra més, un terç del total que hi ha actualment, segons dades recollides per l'Agència Catalana de Notícies. Tot i aquest increment, des del Gremi de Restauració de Barcelona, creuen que encara hi ha marge per créixer i denuncien traves i una gran pressió inspectora i sancionadora per part de l'administració. Roger Pallarols n'és el director.
20: És evident que les normes hi són i s'han de complir, és evident que l'administració té el deure de vigilar pel compliment de les normes, però aquí el que succeeix de debò és que l'únic sector gran que està rebent la pressió inspectora de manera constant és el sector de la restauració.
6: Una visió ben contrària és la que tenen des de la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona. Reclamen que redueixi el nombre de terrasses, demanen més control i denuncien incompliments reiteratius. Ana Menéndez n'és la vicepresidenta.
21: Que hi hagi més control i que hi hagi més, també una regulació més adequada a les problemàtiques que s'han enquistat en els últims anys.
6: Les principals queixes dels veïns són pel soroll i l'excessiva ocupació de les voreres. A Ciutat Vella i a l'Eixample és on tenen constància de més incompliments. L'any passat, l'Ajuntament de Barcelona va obrir 2.400 expedients sancionadors vinculats a terrasses. Afectacions de trànsit a Barcelona aquest diumenge per la 12a cursa diagonal d'IR Guàrdia Urbana. Les restriccions començaran a les 5 del matí i duraran fins a 12:45 del migdia. La major part del recorregut passa per l'avinguda diagonal de Muntanya a Mar, comença a 8:45 del matí a l'altura del Palau Reial de Pedralbes i acabarà a la zona del Fòrum. Afectarà els principals eixos del centre de Barcelona, com el Passeig de Gràcia i els carrers de València, Castillejos, Bolívia, Ciutat de Granada i Josep Pla. El trànsit dels carrers afectats pel recorregut s'anirà restablint a mesura que els participants passin per cada tram. I tot i que la majoria de restriccions s'acabaran a les 11 del matí, algunes s'allargaran fins a 1:45 del migdia per les tasques de desmuntatge. També hi haurà afectacions al transport públic. 42 línies d'autobús s'hauran de desviar o canviaran el seu recorregut. TMB recomana fer els desplaçaments en metro. El nombre de persones que viuen al carrer a Girona s'ha gairebé duplicat en només 2 anys. El recompte nocturn, impulsat per l'Ajuntament, ha detectat més de 200 persones dormint al carrer a la ciutat, una xifra que el consistori qualifica de preocupant. Berta Artigas Fontàs.
22: Les dades mostren una evolució a l'alça. Fa 10 anys es van comptabilitzar unes 60 persones sense llar, fa 2 n'eren 111, i ara la xifra s'enfila fins a les 201 persones. És el resultat del recompte nocturn fet a Girona, que mostren una situació que la regidora de Justícia Social, Ami Savali, considera preocupant.
23: Que com a capital de demarcació també estem superben connectats i també estem a la frontera de França, que això també jo crec que val la pena dir-ho, no? Perquè hi ha moltes persones que a vegades estan de pas per continuar la seva ruta. Això és un factor, però l'altre factor, a dir-ho, que és el de l'habitatge.
22: Des del consistori han detectat que el perfil de persones que dormen al carrer ha canviat. Ara molts tenen feina i alguns estalvis, però es veuen amb dificultats d'accedir a un pis o a una habitació. És el cas d'en Fra, que té 55 anys i fa 9 mesos que viu al carrer a Girona.
24: No tengo habitación, no tengo casa. Cambié de ciudad porque estaba molestado. Veo que no puedo estar porque me ha pasado dos veces, digamos, abusos, agresiones, ¿sabes?
22: Aquest any, per primera vegada, el recompte nocturn s'ha estès a la població veïna de Salt, on s'han detectat 30 persones dormint al carrer.
15: Esports.
6: Amb en Damià Aguilar, que ens explicarà les altres informacions esportives al Barça i al Girona a banda.
1: Correcte, a banda d'aquesta quarta Champions femenina del Barça i el descens del Girona, reprenem amb la darrera jornada de la Lliga de la Primera Divisió de Futbol. El Barça ha perdut 3-1 a València, amb el gol 120 en 4 temporades de Robert Lewandowski, i l'Espanyol ha empatat a una casa amb la Reial Societat amb gol de Roberto. I podem sentir els entrenadors. Manolo González, per l'Espanyol, comenta que vol seguir.
2: Jo, la veritat, confiança per part del president i del club, no em puc queixar. No em puc queixar perquè el que hem passat s'emporta per davant a qualsevol, segurament. Amb aquest aspecte, suposo que entre demà, demà passat, parlarem i et torno a dir el mateix. Buscarem el que sigui millor per l'Espanyol. Jo vull quedar-me, estic fort i estic convençut que si fem les coses bé, podem tenir un any o podem anar millorant cada any i ser una mica millors.
1: El Futbol Club Barcelona, Flick, reconeix que no han fet un bon partit a València.
3: We think about that, everyone, also the players, because it was
4: Hem de pensar en això, també els jugadors, perquè no hem fet un bon partit. Molts errors i pèrdues evitables. No hem estat 100% centrats, però ja sabem com va això. Fa dues setmanes vam celebrar els nostres èxits i ara ve un gran esdeveniment, el Mundial, i ja sabem que tots els jugadors somien amb jugar-lo.
1: La resta de resultats d'aquest dissabte, Madrid 4, Athletic Club 2, Getafe 1, Osasuna 0, el Getafe jugarà a Europa, Alavés 1, Rayo 2, Betis 2, Llevant 1, Celta 1, Sevilla 0. Aquest diumenge a les 9 del vespre, Villarreal Athletic de Madrid es juga en la tercera posició de la Lliga.
15: 3CAT Info.
1: A la primera ref, el Nàstic aconsegueix la permanència després d'empatar a un al camp de l'Hércules. Pablo Alfaro, entrenador.
19: Qué ganas tenía de tener un viaje de vuelta de una santa vez, por lo menos para poderme tomar 3, 4 o 5 cervezas en el autobús. Espero que la gente también se las tome y que, ya te digo, me voy, bueno, no es que me vaya, perdón. Estoy ahora mismo, estoy. No quiero celebrar esto. El Nasti de Tarragona no debe de celebrar nunca una permanencia en primera vez.
1: També aquest dissabte, Tarassona 0, Sabadell 2, i l'Europa s'ha ficat al play-off. Ha guanyat 3-2 l'Eivissa. Els emparellaments del play-off per anar a segona són Madrid, Castilla, Sabadell i Europa, Celta, B. Els play-offs de quarts de l'hoquei Lliga Masculina, Noia 6, Barça 3, Voltregà 6, Igualada 4 i Reus 2, Calafell 0. Aquestes eliminatòries tindran un tercer i definitiu partit. El Lleida queda eliminat pel Liceu. 2-4 ha caigut derrotat aquest dissabte. El Barça de Futbol Sala ha eliminat els penals a les semifinals de la Copa del Rei de Futbol davant del Jaén. La final de Càceres enfrontarà Jaén i Cartagena. En motor, en la Fórmula 1 del Canadà, cinquena prova de la temporada, George Russell sortirà des de la pole a la cursa de Gran Premi d'aquest diumenge al davant del seu company i líder, Kimi Antonelli. A la segona fila hi haurà els dos McLaren de Norris i Piastri. També aquest dissabte, victòria sprint per George Russell. Antonelli manté el liderat. A l'ACB de bàsquet, el Baxi Manresa ha guanyat 80-87 a la pista del Gran Canària.
15: Són 6:15.
6: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. El primer titular avui és per la victòria del Barça i pel descens del Girona, Damià Aguilar.
1: El Barça guanya la quarta Champions femenina de futbol en 6 temporades després de golejar 4-0 l'Olímpic de Lió. El Girona ha perdut la categoria i baixa a la segona divisió del futbol masculí per l'empat a una casa contra l'Elx.
6: En clau internacional, un primer acord entre l'Iran i els Estats Units podria ser imminent. Donald Trump assegura que estan a prop d'arribar-hi i s'ha donat fins aquest diumenge per decidir si accepta l'última proposta iraniana o fa saltar el país pels aires. El document preveu, segons fonts periodístiques, la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i continuar negociant la qüestió nuclear. També us hem explicat que el govern espanyol demana investigar les tortures d'Israel a membres de la flotilla. Ho ha anunciat el ministre Hortensson en la rebuda dels activistes catalans que denuncien vexacions, agressions sexuals i maltractaments físics per part de les autoritats israelianes. I més de 30.000 persones, segons la delegació del govern, s'han manifestat aquest dissabte pel centre de València per reclamar millores en l'educació pública. Els sindicats presentaran aquest dilluns, quan començarà la tercera setmana de vaga dels docents, una nova proposta. A partir d'ara us explicarem que els treballadors de grans marques de moda han fet vaga aquest dissabte convocats pel sindicat UGT. S'han mobilitzat per rebutjar el futur conveni col·lectiu del comerç del textil perquè consideren que precaritza el sector i atempta contra els drets laborals. I en clau cultural, Maria del Mar Bonet homenatja el Mediterrani i la poesia en el seu darrer disc, L'aigua no cansa, que ha presentat al Palau de la Música. L'artista ha exhibit l'expertesa de 60 anys de carrera en el marc del Guitar BCN. Pel que fa al temps, ens espera una matinada molt encalmada i suau a l'inici per refrescar just abans del trenc d'alba. De tota manera, costarà fer baixar encara el termòmetre al Pirineu dels 15 graus a l'interior. Dia de sol i calor forta un cop més, entre 30 i 35 graus lluny del mar. Alguna boira prop del litoral. El primer tema és per la victòria del Barça i pel descens del Girona, Damià Aguilar.
0: S'ha acabat. Campiones d'Europa, la quarta Champions d'un equip revolucionari, una revolució amb blau i grana, un grup de jugadores que ha sacsejat la realitat, hereves d'una lluita que ara ja sí ens inclou a tots, d'un equip que ha canviat el paradigma del futbol, sovint sobrepassat de testosterona, protagonistes d'una revolució global que neix a Barcelona, que s'escampa per Oslo, Bilbao, Eindhoven o Göteborg, però que apunta al món sencer.
1: El Barça femení de futbol aconsegueix la quarta Champions en 6 anys. A Oslo, Barça 4, Olímpic de Lió 0, amb dos gols de Payor i dos de Salma, tots a la segona part i una gran actuació de la portera Cata Coll. És la primera Champions amb Pere Romeu a la banqueta.
5: És un premi al treball, a l'esforç, al sacrifici diari. Hem fet una gran final, hem fet una molt bona Champions en general. El premi no només és el títol, sinó és el veure que futbolistes joves entren al camp i ho fan bé, futbolistes amb més experiència ajuden aquestes jugadores joves a que tinguin aquestes experiències tan maques.
1: La portera Cata Coll lloa el seu entrenador.
7: Òbviament, li he de dir que s'ho mereixia. Crec que és un entrenador top, que mos entén, que mos escolta, que dialoga amb nosaltres molt i sempre vol el millor per aquest equip i m'enorgulleix tenir un entrenador així.
1: Caroline Graham Hansen diu que malgrat les dificultats econòmiques la Masia ha aguantat el nivell.
8: Si el club hace cosas correctas para ayudarnos, sí, ha sido años difíciles, no vamos a mentir, que ha faltado dinero por todos los lados, pero como los chicos y las chicas hemos podido mantener un top nivel por un buen trabajo de años de la Masía.
1: Aitana Bonmatí també vol parlar de la Masía.
10: Hi ha gent que marxa, hi ha gent que ve, hi ha sempre moviments, però hi ha algú que mai se'n va i és el talent de la casa, no? Hi hagi qui hi hagi, crec que és una cosa que ens identifica, no com a equip, sinó com a club. I penso que per això seguim tenint la mateixa identitat i per això seguim guanyant i optant a guanyar. No? I crec que això mai se n'anirà.
1: Aquest diumenge a les 7 de la tarda a les Fonts de Montjuïc, celebració pel títol amb concert previ dels Figa Flowers. Què li dirà l'afició a Alexia Putellas? Al suplement de Catalunya Ràdio, el president en funcions, Rafa Juste, parlava de la possibilitat que la crac blaugrana se'n vagi.
25: Se sabrà, vull dir, dintre de poc, no? Vull dir, però vaja...
26: Vostè ja ho deu saber.
25: Bueno, jo tinc que saber tot el que passa en el club, però al final els inputs personals són els que queden. Jo he viscut doncs, moments que les coses poden canviar o no, i bé, no parlo ara de l'Alexia, parlo en general. Per tant, avui repeteixo, veig a l'Alexia superfeliç.
15: 3CAT Info.
1: Segon tema esportiu important. El Girona ha perdut la categoria. L'equip de Mitchell baixa a la segona divisió de futbol. Li calia guanyar l'Elx i ha acabat empatant a un amb gol d'Arnau.
27: Sempre he dit que el responsable de lo que passa al camp és l'entrenador i en aquest cas jo i em sento responsable. Penso que hem fallat a la nostra gent. Jo he fallat a la nostra gent, sentiment de culpa i responsabilitat.
1: Més Mitchell en clau de futur.
27: La sensació que tenia és que quan aconseguíramos el objetivo hablaríamos, no lo hemos podido conseguir. Hoy teníamos otra posibilidad de hacerlo y evidentemente hay que hablar. No sé qué quiere el club, no sé la situación, porque nadie esperaba esto y es un golpe muy duro para todos. Y lo haremos, hablaremos, pero hoy toca pasar un día, bueno, una etapa jodida, difícil y dura.
1: Li han demanat al president del Figeli si Michel Sánchez serà l'entrenador a segona.
9: Bueno, aquí som responsables tots. Ja us ho he dit, cadascú té la seva part de responsabilitat. El míster és el primer que volia que l'equip guanyés, que traiés partits en els últims partits. Bueno, ha ficat tot el que ha pogut i no ha sortit. Som tots aquí, no es tracta avui de senyalar una persona, sinó som responsables i toca admitir errors, rectificar, buscar solucions per donar-li la volta a això.
1: Doncs no ens ho ha aclarit. El Girona baixa a segona després de 4 temporades a primera i amb ell s'anival Mallorca.
15: 3CAT Info.
22: Els Estats Units i l'Iran podrien tancar en les pròximes hores un primer acord de pau, segons han avançat les parts implicades i els mediadors pakistanesos. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat a la cadena CBS que estan molt a prop d'arribar-hi. A la seva xarxa social ha detallat que s'està negociant àmpliament un acord que preveu la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i que n'ha parlat també amb el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu i les monarquies del Golf. L'Iran, però, insisteix que mantindrà el control sobre aquest pas, segons ha informat l'agència Fars. El punt de partida és un document iranià que, segons la CBS, també preveu descongelar alguns actius del país i continuar les negociacions sobre el dossier nuclear en una pròxima fase. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, manté, però, que l'Iran no pot tenir armes nuclears.
11: Hi ha la possibilitat que avui o demà o d'aquí un parell de dies tinguem alguna cosa a dir, però aquest problema s'ha de resoldre, ja que el president ha dit que d'una manera o altra l'Iran no podrà tenir mai una arma nuclear. L'estret ha d'estar obert sense peatges, han de lliurar el seu urani enriquit, han de lliurar urani altament enriquit i hem d'abordar el problema de l'enriquiment.
22: En declaracions al portal Axios, Trump s'ha donat fins aquest diumenge per estudiar la proposta iraniana i decidir si l'accepta o bé, segons ha dit textualment, fa volar el país pels aires. El portaveu de la diplomàcia iraniana, Ismail Baghaei, també s'ha mostrat optimista pel que fa a la situació actual.
12: Aquest memoràndum d'entesa abordarà els punts essencials per posar fi a la guerra imposada, així com les qüestions fonamentals per a nosaltres. En un període raonable de 30 a 60 dies es discutiran els detalls d'aquests punts i finalment s'assolirà un acord definitiu.
22: Mentrestant, davant la possibilitat que l'Iran estigui disposat a renunciar per ara a exigir un alto el foc immediat al Líban, Hezbollah ha emès un comunicat en què anuncia que ha parlat amb Teheran i que el règim s'ha compromès a no abandonar la milícia xiïta. 10 països africans es troben en risc d'estar afectats per l'epidèmia d'Ebola, segons ha alertat aquest dissabte l'Agència Sanitària de la Unió Africana. La República Democràtica del Congo, on hi ha el focus principal, ha elevat el nombre de morts per a la pandèmia a 204. Mentrestant, a Uganda, el nombre de morts confirmades és de 5. El Centre Africà per al Control de Malalties ha declarat zona d'alt risc 10 països que envolten els dos afectats, però el seu director, Jean Kaseba, ha advertit que es pot ampliar més.
13: We have 2 countries affected.
14: Tenim 2 països afectats i 10 països d'alt risc. Ho podeu veure al mapa, però la resta de països, com que no limiten amb els 2 països afectats, de moment no els considerem de risc. Tanmateix, depenent de com evolucioni el brot, podem reconsiderar aquesta avaluació.
22: El govern de la República Democràtica del Congo ha prohibit temporalment tots els vols a l'aeroport principal d'Ituri, la província més afectada pel brot. La Xina ha revisat a la baixa el balanç de víctimes per l'explosió de gas a una mina de la província de Shanxi i passa de 90 a 82 el nombre de morts. És l'accident més greu dels últims 20 anys, tot i que el govern ha aconseguit reduir durant aquest temps la freqüència d'aquest tipus de sinistres. Pequín, Francesc Canals.
16: Els equips de rescat treballen a la mina de carbó on anit una explosió de gas causava l'accident més greu en aquest tipus d'instal·lacions a la Xina en gairebé dues dècades. El balanç provisional no es coneixia fins hores després que les autoritats anunciessin que en el moment de l'explosió hi havia 247 treballadors en actiu dins de les galeries. Pràcticament únic testimoni difós per la televisió oficial xinesa, un treballador hospitalitzat per la inhalació de gasos, Wang Yong, explica el que va viure.
17: El fum feia olor de sofre, com de petards, així que vaig cridar a tots que correguessin. Al mig de la galeria vaig veure algú que s'havia asfixiat amb el fum. A mi també se'm va posar la cara vermella. Vaig estar allà una hora abans de despertar-me. Vaig despertar els que eren al meu costat i els de l'equip vam sortir.
16: 123 miners han estat hospitalitzats i els responsables de l'empresa ja han estat detinguts, mentre s'investiguen a fons les causes de l'accident. Tot i la transició verda, la Xina continua construint centrals tèrmiques i depèn del carbó importat o extret d'aquestes mines. Si a principis dels 2000 aquests accidents causats per explosions o inundacions eren constants, Pequín ha anat extremant cada dia més les mesures de seguretat fins a fer-los menys habituals. Precisament una inspecció en aquesta mina la va incloure ja fa dos anys en una llista de més d'un miler a tot el país que presentaven greus riscos de seguretat pels alts nivells de gas acumulat. L'accident evidencia que la Xina encara arrossega dèficits socials i laborals, malgrat el seu vibrant potencial industrial i tecnològic.
18: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
22: La plataforma SOS Socorristes anuncia mobilitzacions per protestar per la precarització del sector. El 9 de juny es manifestaran a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar millores laborals i una normativa autonòmica que obligui els ajuntaments a disposar d'aquest servei a les platges. Ho ha explicat a aquesta emissora Nacho Ibáñez, portaveu de la plataforma.
20: La petición muy clara de que necesitamos una regulación autonómica en Cataluña para el servicio de salvamento y socorrismo, que termine con esta precariedad y esta incertidumbre en la cual cada ayuntamiento hace lo que quiere o lo que puede con respecto al socorrismo, al punto tal de que hoy por hoy no existe obligatoriedad del servicio de socorrismo.
22: La patronal del sector, l'Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic, defensa que els sous dels socorristes han millorat des del conveni firmat fa dos anys. En canvi, consideren que un dels problemes és que la formació de nous professionals és massa llarga. Sentim el president de l'associació, Johnny Acevedo, en declaracions a 3Cat Info.
21: És difícil fer una formació de dos anys per poder treballar després tres mesos. Qui fa això? Pues és un sistema que no funciona, no? A qualsevol que li expliquis no té sentit que tu estudis dos anys per treballar d'una cosa, treballes tres mesos i quan acaben aquests tres mesos, què faig ara?
22: Per mirar de trobar solucions, la Generalitat ha creat un grup de treball en què hi ha representades totes les parts. Sergio Delgado, subdirector de Planificació de Protecció Civil, ha explicat a aquesta emissora que confia que aquest estiu ja es notaran alguns canvis.
23: No hi ha elements consensuats, però sí que hi ha una certa direccionalitat de cap a on han d'anar aquests serveis i, per tant, pensem que aquest estiu ja es veuran. Els contractes municipals ja estan tancats, però en allò que hi hagi marge estem segurs que els municipis aniran fent aquestes millores, entre altres coses perquè tot aquest treball l'estem fent amb una important representació municipal.
22: Els socorristes reclamen que es concretin el més aviat possible els canvis plantejats al grup de treball, si no amenacen amb una vaga. Treballadors de grans marques de moda han fet vaga aquest dissabte convocats pel sindicat UGT. S'han mobilitzat per rebutjar el futur conveni col·lectiu del comerç del textil perquè consideren que precaritza el sector i atempta contra els drets laborals. Òscar López, secretari general de la Federació de Serveis de la UGT de Catalunya, en declaracions a 3Cat Info.
24: Nos están imponiendo un convenio estatal que tira todas las condiciones laborales que hemos construido en Cataluña durante los últimos años y que se puede contratar a una persona que hoy por 21.000 euros a partir de ahora costará 18.000 euros. Los domingos a partir de ahora serán gratuitos, no pagarán nada y estarás obligado a ir. Hoy es voluntario y te tienen que pagar si decides ir.
22: La concentració de Barcelona ha estat davant la botiga Zara del Portal de l'Àngel i amb xiulets i pancartes els treballadors han mostrat la seva oposició al preacord signat entre la patronal i els sindicats Comissions Obreres i FETICO. Consideren que és regressiu i que desmantella els convenis territorials.
0: lluitar perquè no es preacordin o assignin coses que ens empitjorin de cara al futur.
2: Los sueldos se quedarían congelados durante muchos años y al final no veríamos una subida en muchos años.
3: Obligación de venir los domingos, que hasta ahora es voluntaria.
4: No podemos volver atrás.
22: La concentració ha aplegat unes 200 persones. L'incendi del Baix Ebre de l'estiu passat va cremar més de 3.000 hectàrees i es va cobrar una vida, la del bomber Antonio Serrano. Amics, familiars i companys seus l'han homenatjat aquest dissabte amb una jornada de futbol molt emotiva a Tortosa. Ho ha seguit Ariadna Escoda.
5: Tots els jugadors que han disputat els dos partits en honor al bomber Antonio Serrano han lluït una samarreta amb el seu nom, el número 1 de porter i la seva cara per homenatjar-lo gairebé un any després de la seva mort en acte de servei. La jornada ha estat molt emotiva, com apunta un dels seus germans, José Ángel Serrano.
6: Sí, al final, cuando se hace un homenaje, un acto de estas características y por la razón que es, pues también influye cómo era como persona, tanto en lo deportivo, en lo laboral o en lo familiar, que toda la gente se ha volcado.
5: La família ha assenyalat la voluntat de mantenir aquest homenatge en el temps. El pròxim 12 de juliol, el poble de Paüls acollirà un altre acte de record per aquest bomber que va morir durant les tasques d'extinció de l'incendi del Baix Ebre de l'estiu passat.
22: La policia municipal de Girona ha detingut un home de 65 anys per haver-ne agredit un altre amb un ganivet al coll a la Rambla de la Llibertat, a la zona cèntrica de la ciutat. Els fets han tingut lloc aquest dissabte a la tarda, quan un ciutadà ha alertat els policies i ha indicat que l'agressor es dirigia cap al pont de les Peixateries Velles. Unitats del sistema d'emergències mèdiques han atès la víctima al lloc dels fets i l'han traslladat en estat lleu a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Segons fonts properes al cas, la víctima i l'agressor es coneixien. Abans d'atacar-lo, l'home arrestat hauria amenaçat de mort la víctima, un home de 49 anys, amb el mateix ganivet. L'home detingut acumula diversos antecedents policials i, segons les mateixes fonts, ja l'havien arrestat en nombroses ocasions durant els darrers mesos, les dues últimes per delictes d'amenaces i danys. Entre 100 i 200 persones participen en una rave a Llardecans, al Segrià. Hi ha desenes de vehicles i un escenari a uns terrenys de l'Arc d'Adà, a diversos quilòmetres del nucli urbà del municipi. Els Mossos estan fent controls per evitar que entri més gent i per garantir que qui en surti en cotxe estigui en condicions de conduir. L'Ajuntament assegura que no està preocupat per aquesta festa perquè ja s'ha fet els últims 2 anys i no ha generat problemes ni ha deixat brossa. Es preveu que la rave s'allargui tot el cap de setmana. Detingut un home que va ferir un mosso d'esquadra amb una fulla d'afaitar a l'Hospitalet de Llobregat. Els fets van passar dijous quan una dona va trucar al telèfon d'emergències per demanar ajuda perquè el seu fill li estava pegant. S'hi van desplaçar diversos agents i l'home en va agredir un amb una fulla d'afaitar i li va fer un tall entre l'orella i el clatell. Per aquesta ferida li van haver de posar 15 punts de sutura. I la Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa criminal que va estafar 400.000 euros a diverses víctimes fent-se passar per treballadors d'entitats bancàries. Els sospitosos feien trucades simulant que eren d'un banc i afirmaven que hi havia una situació d'emergència per aconseguir els codis de verificació o autoritzacions per fer operacions bancàries. Després transferien els diners a diferents comptes i plataformes financeres internacionals. Una de les víctimes és del Club Esportiu Sant Joan d'Alacant, al qual van estafar 53.000 euros.
18: El temps.
22: Dani Ramírez.
19: El temps no canviarà, no vol canviar. Està tossut aquest anticicló càlid amb una dorsal que ens ve del nord d'Àfrica amb temperatura més pròpia de la segona quinzena del mes de juny. Ben bé. No direm juliol, però gairebé. En alguns moments, un parell o tres d'hores a la tarda, ho sembla. A la zona de Ponent, 34-35 graus. Avui es pot repetir aquest diumenge per tercer dia consecutiu. Ahir, 35, al Farràs, al Carràs, a Torres de Segre, també a Seròs. I bé, a Lleida van arribar als 34. O també Artesa de Segre, Targa, Mollerussa, 34 de màxima. Per tant, molt alta la temperatura. Tot això amb un cel serè, dia de sol. Algun núvol baix, alguna boira, com va passar ahir, es pot reproduir a la Costa Brava i cap al Delta de l'Ebre. I a la tarda, nuvolades, al Pirineu i Prepirineu, poden donar algun xàfec molt localitzat, breu, de curta durada, a vegades són gotellades de 20-25 minuts, com a molt, o 10 minuts. Això seria a la zona nord de l'Alt Urgell, sobretot Pallars Sobirà, sud de la Vall d'Aran i nord de l'Alta Ribagorça.
18: 3CAT Info.
22: La participació massiva de penyistes i l'ambient festiu marquen la segona jornada de l'Aplec del Cargol de Lleida. La cita enguany reuneix prop de 17.000 penyistes de 124 colles al recinte dels Camps Elisis. Alba Mur.
1: El segon dia d'aplec ha començat amb els primers esmorzars i bé cap a mig matí ha augmentat el moviment de collistes a les parcel·les per fer el dinar de germanor. Un menú a base de caragols que en alguns casos també s'ha combinat amb cassola de tros o fideuada. Diversió, germanor, companyerisme i retrobament són les paraules més utilitzades pels penyistes per descriure la festa. Alguns enguany també sumarien a aquesta llista la calor. En parlen l'Aleix de la colla La Puput i la Núria de la colla Picafigues.
7: Aquest any hem tingut que agafar molts ventiladors, hem equipat tota la penya amb molts ventiladors, no sé si hem agafat 12 o 15, molts ventiladors, i a veure si així aguantem i podem passar, i molta aigua i beure.
8: Jo genial, jo sóc d'aguantar la calor, més que el fred, més que la boira, i m'agrada, jo bé, ho porto bé. Bé, bé, i a més amb les pistoletes dels nens, que ajuda, bé.
1: Aquest diumenge, últim dia de festa amb la Cercavila, la imposició de l'escarapela i sessions de DJs. La 45a edició de la festa haurà reunit prop de 17.000 penyistes i s'hauran consumit unes 14 tones de caragols.

0: Maria del Mar Bonet ha celebrat 60 anys de carrera al Palau de la Música, amb un repertori que també ha recordat el concert a l'Olímpia de París. La cantautora mallorquina ha presentat, a més, el disc L'aigua no cansa, davant d'un públic entregat. Ho ha seguit des de Barcelona en Marc Ruiz.
1: Maria del Mar Bonet ha començat el concert recordant part del repertori que va cantar al Teatre Olímpia de París fa 51 anys i que homenatjarà amb un altre recital a la tardor. Així, arrencat amb Aigua de l'any 69, Nina Ninona, Abril, dedicada a la Revolució dels Clavells, i a José Afonso, autor de Gràndola Vilamorena. Les cançons guanyen en amplitud amb el conjunt del violí, guitarra, buzuki, contrabaix i percussió, pensat per al disc L'aigua no cansa. Com des de Mallorca a l'Alguer, que ha sonat molt mediterrània i rematada, com si fos un rembètico grec. De seguida, Maria del Mar Bonet ha repassat les noves cançons, com la que dona títol al disc i que compara la música popular amb el líquid que ens dona la vida. Hi ha alguna cosa de profunda, ancestral i telúrica a la veu de Maria del Mar Bonet quan canta en tots menors i escales pròpies de la Mediterrània, acompanyada només de les palmes. El públic aplaudeix també el missatge polític de cançons com Saigonó, que denuncia la violència contra les dones i els morts i destrosses provocades per la dana al País Valencià i que reclama conseqüències per als governants responsables. També ha criticat Donald Trump amb Lluna de Pau, un poema que va escriure durant la Guerra del Golf, però que malauradament continua sent actual. Ha homenatjat el poeta Blai Bonet amb Blaus i sols de roses blanques, ha parlat de la seva datura verinosa a l'arbre campaner i ha recordat una cançó que va aprendre de petita amb Cançó dels Disbarats. I esclar, no han faltat dues cançons que ja són patrimoni, Què volen aquesta gent i la tradicional mallorquina La Balanguera, per tancar el concert. El públic ha ovacionat i aplaudit amb força aquest tòtem de la cançó que ha tornat a mostrar els seus 60 anys de mestria del dels escenaris.
2: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: Jordi Savall rep el premi Ernst von Siemens de Música de Múnich. Es tracta d'un dels més prestigiosos del món i distingeix la trajectòria del músic català com a referent internacional en música antiga. En concret, per la seva vida dedicada a la recuperació i projecció de la viola de gamba i la música antiga catalana, que l'han convertit en un referent internacional. La consellera de Cultura, Sònia Hernández Almodóvar, ha celebrat aquest reconeixement.
3: És, sens dubte, una notícia molt extraordinària per a la cultura catalana i ho és també pel conjunt del país. Estem parlant d'un dels músics més universals que ha donat Catalunya. Jordi Savall, durant dècades, ha situat la cultura catalana als principals escenaris internacionals i sempre amb una mirada profundament humanística i, com no pot ser d'una altra manera, des del Govern de la Generalitat volem expressar-li la nostra més sincera felicitació i sobretot el nostre agraïment.
0: Esports. La resta d'informació esportiva a banda de la victòria del Barça i del descens del Girona amb en Damià Aguilar.
4: Reprenem en la darrera jornada de la Lliga de Primera. El Barça ha perdut 3-1 a València amb el gol 120 en 4 temporades de Robert Lewandowski i l'Espanyol ha empatat a una casa contra la Reial Societat amb gol de Roberto. Podem sentir els dos entrenadors. Manolo González, per l'Espanyol, comenta que ell vol seguir.
5: Jo, la veritat, confiança per part del president i del club no em puc queixar. No em puc queixar perquè el que hem passat s'emporta per davant a qualsevol, segurament. Amb aquest aspecte, suposo que entre demà passat parlarem i torno a dir el mateix. Buscarem el que sigui millor per l'Espanyol. Jo vull quedar-me, estic fort i estic convençut que si fem les coses bé podem tenir un any o podem anar millorant cada any i ser una mica millors.
4: El Barça, Hansi Flick, reconeix que no han fet bon partit a València.
6: We think about that everyone, also the players, because it was
7: Hem de pensar en això, també els jugadors, perquè no hem fet un bon partit. Molts errors i pèrdues evitables. No hem estat 100% centrats, però ja sabem com va això. Fa dues setmanes vam celebrar els nostres èxits i ara ve un gran esdeveniment, el Mundial, i ja sabem que tots els jugadors somien amb jugar-lo.
6: From every player is a dream to play there.
4: La resta de resultats d'aquest dissabte són Real Madrid 4, Athletic Club 2, Getafe 1, Osasuna 0, Alavés 1, Rayo 2, Betis 2, Llevant 1, Celta 1, Sevilla 0. El Getafe jugarà a la Conference. I aquest diumenge a les 9 del vespre, Villarreal Athletic de Madrid es juga en la tercera posició de la Lliga, sempre en zona de Champions.
2: 3cat Info.
4: A la primera ref, el Nàstic aconsegueix la permanència després d'empatar a 1 al camp de l'Hércules, Pablo Alfaro, entrenador.
8: En la charla hoy les he dicho a los jugadores, dentro de las virtudes y defectos que tenemos muchos, hay algo que creo que no nos gana casi nadie. Por lo menos había una cosa y era la capacidad de sufrimiento, ¿no? Y este equipo, casi todos los futbolistas, casi todos, han sufrido, hemos tenido momentos de sufrir como perros, pero como perros, hasta el último instante de muchos partidos.
4: El Sabadell ha guanyat 0-2 a Tarassona i l'Europa entra al play-off guanyant per 3-2 la Eivissa, Arnau Campeny.
9: Qui s'ho pensava que entraríem a play-off? Qui s'ho pensaria ara que pugem a segona? No? Així que són 4 partits, tot és possible i d'il·lusió i de fam no crec que no es guanyarà ningú.
4: Els emparellaments del play-off per anar a segona són Europa Celta B i Madrid Castilla Sabadell. El president blanc Florentino Pérez ha penjat una pancarta electoral còpia de la que el seu dia va fer Joan Laporta a Madrid. Florentino ha presentat la seva candidatura i el seu rival Enrique Riquelme ha presentat l'aval dels 193 milions gràcies a l'Anbank d'Andorra. La Junta Electoral té 24 hores per validar aquesta documentació. Els play-offs de quarts de l'hoquei Lliga Masculina d'hoquei Patins, Noia 6, Barça 3, Voltregà 6, Igualada 4 i Reus 2, Calafell 0, en aquestes tres eliminatòries hi haurà tercer i definitiu partit. El Lleida ha quedat eliminat amb el Liceu, ha perdut 2-4 en el segon enfrontament. El Barça de Futbol Sala ha eliminat els penals a les semifinals de la Copa del Rei davant del Jaén. La final d'aquest diumenge, Jaén Cartagena, en motor a la Fórmula 1, George Russell sortirà des de la pole a la cursa de Gran Premi del Gran Premi de Canadà aquest diumenge.
2: Trescat Info.

0: El primer titular és per la victòria del Barça i pel descens del Girona, Damià Aguilar.
1: El Barça guanya la quarta Champions femenina de futbol en 6 temporades després de golejar per 4-0 l'Olympique de Lió, 2 gols de Payor i 2 de Salma. Per contra, el Girona perd la categoria i baixa a segona després d'empatar a 1 amb l'Elx a casa, quan només li valia la victòria.
0: Un primer acord entre l'Iran i els Estats Units podria ser imminent. Donald Trump assegura que estan a prop d'arribar-hi i s'ha donat fins aquest diumenge per decidir si accepta l'última proposta iraniana o fa saltar el país pels aires. El president dels Estats Units avança que el text que s'està negociant preveu l'obertura de l'estret d'Hormuz, però l'Iran insisteix que mantindrà el control sobre aquest pas estratègic. El govern espanyol demana investigar les tortures d'Israel a membres de la flotilla. Ho ha anunciat el ministre d'Urtasun en la rebuda dels activistes catalans que denuncien vexacions, agressions sexuals i maltractaments físics per part de les autoritats israelianes. Més de 30.000 persones, segons la delegació del govern, s'han manifestat aquest dissabte pel centre de València per reclamar millores en l'educació pública. Els sindicats presentaran aquest dilluns, quan començarà la tercera setmana de vaga dels docents, una nova proposta a la conselleria per intentar desbloquejar la situació. Els socorristes catalans anuncien mobilitzacions per aquest estiu, reclamen millores laborals i una normativa que obligui els ajuntaments a tenir aquest servei a les platges. La Generalitat ha creat un grup de treball i confia que hi pugui haver canvis aquesta mateixa temporada. A la ciutat de Barcelona hi ha gairebé 7.000 terrasses de bars i restaurants, mentre que el Gremi de Restauració denuncia traves per part de l'administració i una gran pressió inspectora, la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona reclama més control i denuncia incompliments continus. El Festival de Cinema de Cannes, Javier Calvo i Javier Ambrosi guanyen el premi a la millor direcció amb la pel·lícula La Bola Negra. La reivindicació gai basada en una obra de Federico García Lorca ha portat el reconeixement del prestigiós festival per als Javis.
2: Esports.
1: A banda del descens del Girona i aquest títol de la Champions femenina de futbol pel Barça, també aquest dissabte València 3, Barça 1 i Espanyol 1, Reial Societat 1, la darrera jornada de Lliga de la Primera Divisió masculina. A la primera ref, el Nàstic aconsegueix la permanència i l'Europa entra al play-off. I als play-offs de quarts de l'hoquei Lliga d'hoquei Patins hi haurà partit decisiu a les eliminatòries. No hi ha Barça, Voltregà, Igualada i Reus Calafell, eliminació del Lleida.
0: Pel que fa al temps, ens espera una matinada molt encalmada i suau a l'inici per refrescar just abans del trenc d'alba. De tota manera, costarà baixar dels 10 graus al Pirineu i dels 15 a l'interior. Dia de sol i calor forta, un cop més entre 30 i 35 graus, lluny del mar. Alguna boira a prop del litoral.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Obrim la informació parlant del Barça, de la victòria del Barça i del descens del Girona, Damià Aguilar.
3: S'ha acabat. Campiones d'Europa, la quarta Champions d'un equip revolucionari, una revolució en blau i grana, un grup de jugadores que ha sacsejat la realitat, hereves d'una lluita que ara ja sí ens inclou a tots, d'un equip que ha canviat el paradigma del futbol, sovint sobrepassat de testosterona. Protagonistes d'una revolució global que neix a Barcelona, que s'escampa per Oslo, Bilbao, Eindhoven o Göteborg, però que apunta al món sencer.
1: El Barça femení de futbol aconsegueix la quarta Champions en 6 anys. A Oslo, Barça 4, Olympique de Lió 0, amb 2 gols de Payor i 2 de Salma, tots a la segona part, i una gran actuació de la portera Cata Coll.
4: Avui de matí xerràvem entre totes de que sabíem que guanyaríem. És que no hi havia cap dubte, entre vestuari no hi havia cap dubte de que d'aquesta Champions seria nostra. Hi havia moltes ganes, després de tot l'any, no? Rebent moltes crítiques, rebent de que, bueno, potser no arribaríem. Bueno, el t'hi faig així, espero que ara que mos elogi, no? Ara un poc, no? Perquè crec que també toca, que crec que fem molt bona feina.
1: Caroline Graham Hansen diu que malgrat les dificultats econòmiques, la Masia ha aguantat el nivell.
5: Si el club hace cosas correctas para ayudarnos, sí, ha sido años difíciles, no vamos a mentir, que ha faltado dinero por todos los lados, pero como los chicos y las chicas hemos podido mantener un top nivel por un buen trabajo de años de la Masia.
1: Aitana Bonmatí destaca precisament el planter.
6: Hi ha gent que marxa, hi ha gent que ve, hi ha sempre moviments, però hi ha algú que mai se'n va i és el talent de la casa, no? Hi hagi qui hi hagi, crec que és algo que ens identifica, no com a equip, sinó com a club, i penso que per això seguim tenint la mateixa identitat i per això seguim guanyant i optant a guanyar, no? I crec que això mai se n'anirà.
1: És la primera Champions amb Pere Romeu a la banqueta.
7: És un premi al treball, a l'esforç, al sacrifici diari. Hem fet una gran final, hem fet una molt bona Champions en general. El premi no només és el títol, sinó és el veure que futbolistes joves entren al camp i ho fan bé, futbolistes amb més experiència ajuden aquestes jugadores joves a que tinguin aquestes experiències tan maques. Així que crec que és un cúmul de coses, no només el títol, que evidentment ens fa sentir super super orgullosos, però moltes coses ben fetes, penso que està temporada.
1: Aquest diumenge a les 7 de la tarda a les Fonts de Montjuïc, celebració pel títol amb concert previ dels Figa Flowers. Aviam què li diu l'afició a Alexia Putellas. El suplement de Catalunya Ràdio, el president en funcions, Rafa Juste, parlava de la possibilitat que la crac blaugrana marxi.
8: Se sabrà, vull dir, dintre de poc, no? Vull dir, però vaja...
9: Vostè ja ho deu saber.
8: Bueno, jo tinc que saber tot el que passa en el club... Però al final els inputs personals són els que queden. Jo he viscut doncs, moments que les coses poden canviar o no, i bé, no parlo ara de l'Alexia, parlo en general. Per tant, avui repeteixo, veig a l'Alexia superfeliç.
2: 3CAT Info.
1: El Girona ha perdut la categoria. L'equip de Mitchell baixa a la segona divisió de futbol. Li calia guanyar l'Elx i ha acabat empatant a un. Ha acabat empatant a un amb gol d'Arnau. Aquest és el moment a l'antena de Catalunya Ràdio.

0: El Girona se'n va a segona. Girona 1, Elx 1.
1: El Girona, que baixa a segona després de 4 temporades a primera. Michel Sánchez, entrenador.
2: Es un momento muy duro para todos, para el club, para la gente, para la afición, para la provincia. Bueno, fútbol muchas veces te da estos golpes y lo único que podemos intentar es levantarnos lo antes posible. Es un día que hay que pasar, un momento muy duro.
3: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
4: En clau internacional, els Estats Units i l'Iran podrien tancar en les pròximes hores un primer acord de pau, segons han avançat les parts implicades i els mediadors pakistanesos. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat que la cadena CBS, que estan molt a prop d'arribar-hi, a la seva xarxa social ha detallat que s'està negociant àmpliament un acord que preveu la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i que n'ha parlat també amb el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu i les monarquies del Golf. L'Iran, però, insisteix que mantindrà el control sobre aquest pas, segons ha informat l'agència Fars. El punt de partida és un document iranià que, segons la CBS, que també preveu descongelar alguns actius del país i continuar les negociacions sobre el dossier nuclear en una pròxima fase. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, manté, però, que l'Iran no pot tenir armes nuclears.
5: Hi ha la possibilitat que avui o demà o d'aquí un parell de dies tinguem alguna cosa a dir, però aquest problema s'ha de resoldre, ja que el president ha dit que d'una manera o altra l'Iran no podrà tenir mai una arma nuclear. L'estret ha d'estar obert sense peatges, han de lliurar el seu urani enriquit, han de lliurar urani altament enriquit i hem d'abordar el problema de l'enriquiment.
4: En declaracions al portal Axios, Trump s'ha donat fins aquest diumenge per estudiar la proposta iraniana i decidir si l'accepta o bé, segons ha dit textualment, fa volar el país pels aires. El portaveu de la diplomàcia israeliana, Ismail Baghaei, també s'ha mostrat optimista pel que fa a la situació actual.
6: Aquest memoràndum d'entesa abordarà els punts essencials per posar fi a la guerra imposada, així com les qüestions fonamentals per a nosaltres. En un període raonable de 30 a 60 dies es discutiran els detalls d'aquests punts i finalment s'assolirà un acord definitiu.
4: Mentrestant, davant la possibilitat que l'Iran estigui disposat a renunciar per ara a exigir un alto el foc immediat al Líban, Hezbollah, a més un comunicat en què anuncia que ha parlat amb Teheran i que el règim s'ha compromès a no abandonar la milícia xiïta. L'expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero i les seves filles serien els principals beneficiaris finals dels fons obtinguts per Plus Ultra amb el rescat de l'aerolínia en plena pandèmia. Així es desprèn d'un informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional que destaca que alguns dels implicats en la trama haurien volgut influir en la investigació. Recull, per exemple, una conversa del 20 de maig del 2021 entre l'accionista de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, i el seu advocat Miguel Palomero, en què es planteja boicotejar la investigació. Reyes i Palomero defensen que cal fer un kitchen gabinet en referència a la suposada trama en què la cúpula d'Interior durant el govern de Mariano Rajoy va espiar l'extresorer del PP Luis Bárcenas i la seva família per aconseguir documents del cas Gürtel. La dreta i l'extrema dreta redoblen l'ofensiva al carrer contra el govern espanyol després de la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero per tràfic d'influències. Una manifestació de 40.000 persones ha recorregut aquest dissabte al centre de Madrid per exigir la dimissió de Pedro Sánchez, però la Moncloa fa costat a l'expresident espanyol a l'espera de conèixer el sumari. Madrid, Alba Gil.
7: Arrencava a mig matí una manifestació autobatejada com a Marxa per a la Dignitat. L'havia convocat la plataforma Societat Civil Espanyola, que aglutina més de 150 associacions abans de la imputació de Zapatero, però la decisió del jutge ha estat el combustible que ha encès encara més la protesta. En proclames com aquestes, insults i crits xenòfobs, els manifestants han exigit la dimissió de Sánchez. S'hi han sumat el PP i també Vox. Santiago Abascal ha aprofitat per anunciar això.
8: Hemos solicitado en la Audiencia Nacional que Zapatero entre en prisión provisional y también la declaración como testigos, tanto de Pedro Sánchez como de todos los miembros del Consejo.

0: Consejo de Ministros que participaron de la decisión del rescate de Plus Ultra.
1: Feijóo a Palma, al Congrés del PP Balear, des d'on ha titllat de repugnant la imputació de Zapatero.
2: Todo es corrupción, todo es decadencia. Zapatero no era un jubilado haciendo negocios por su cuenta. Si hacía negocios, era porque tenía detrás al poder, al Consejo de Ministros y a la presidencia del Gobierno de España.
1: Els socialistes denuncien el discurs catastrofista de l'oposició, però admeten que el cas Plus Ultra està posant a prova la paciència dels socis. Sentim Montse Mínguez, portaveu del PSOE, i Diana Morán, ministra de Ciència.
3: De predicciones catastrofistas del señor Feijóo. En lo único que acierta es en que cada vez que se abren las urnas no puede emancipar al Partido Popular de Vox.
4: Hay momentos en los que pues, se generan quebrantos y que hay que volver a dar explicaciones.
1: La Moncloa continua tancant files amb Zapatero, però conté la respiració a l'espera de conèixer el sumari de la causa.
5: El govern espanyol demana a la Fiscalia que investigui les tortures d'Israel als membres de la flotilla Global Summit que portava ajuda humanitària cap a Gaza. Ho ha anunciat el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, de sumar des de l'aeroport de Barcelona, on han anat a rebre els activistes catalans que hi han participat.
6: Volem que la Fiscalia ja de forma immediata iniciï un procediment davant de l'Audiència Nacional per obrir una investigació i una causa contra els responsables que han torturat i que han maltractat els nostres conciutadans. Evidentment, aquesta és una qüestió que el govern d'Espanya no permetrà que quedi impune.
5: Els activistes han passat 5 dies retinguts per les autoritats israelianes i asseguren que han patit tortures greus. Parlen de cops, de bales de goma, d'ossos fracturats, de violència sexual o de descàrregues elèctriques amb pistoles tàser. Ho ha explicat una de les activistes que ha aterrat aquest dissabte al Prat, la cineasta Miho Ali.
7: Entres en un túnel, que nosaltres hem dit el túnel del terror, el túnel de la tortura. En aquest túnel, a les fosques, et torturen, què vol dir? Que et comencen a donar hòsties per tot arreu fins que caus a terra i et demanen que t'aixequis. Si no t'aixeques et pategen, llavors t'has d'aixecar millor. Tornes a aixecar i et tornen a pegar. I et tornes a caure i et tornen a pegar. A mi em van fer això, però també a més em van atacar amb un tàser durant més de 2 minuts.
5: Els activistes reclamen al govern espanyol i a la Unió Europea que trenquin totes les relacions amb Israel i que treballin activament per posar fi al genocidi a Gaza. A Bilbao, la rebuda dels activistes bascos de la flotilla ha acabat amb una càrrega policial i 4 persones detingudes. La policia assegura que ha carregat perquè impedien la sortida d'altres passatgers. Afers interns de la policia basca ha obert un expedient per verificar si l'actuació dels agents ha sigut correcta i Amnistia Internacional ha reclamat una investigació exhaustiva. El govern israelià, per cert, ha tirat de sarcasme i ha fet una piulada amb el vídeo dels cops de porra on demanava explicacions a la Moncloa pel tracte als integrants de la flotilla. D'altra banda, França ha prohibit l'entrada al seu territori del ministre de Seguretat israelià Itamar Ben-Gavir. El motiu és la difusió del vídeo en què es veien els activistes de la flotilla genollats, amb les mans lligades, mentre ell feia befa de la situació. El govern espanyol li va prohibir l'entrada a l'estat el setembre de l'any passat, en ple bombardeig a Gaza. A València, nova manifestació massiva de professors i famílies per reclamar millores en l'educació pública. S'han mobilitzat més de 30.000 persones, segons la delegació del govern espanyol. Els docents porten 2 setmanes de vaga i les negociacions entre sindicats i la conselleria continuen encallades. València, Alba Barbosa.
8: Mestres, professors i aquesta vegada també famílies i alumnes s'han manifestat pel centre de València en defensa de l'educació pública i per pressionar el govern valencià perquè torni a la taula de negociació. La Maria José s'ha sumat a la protesta en solidaritat amb la comunitat educativa i acompanyada també dels 2 fills.
9: Per reivindicar unes millores que creiem que són necessàries i protestar també perquè els diners que hauríem de rebre nosaltres els estan enviant a l'escola concertada i privada.
10: Pues que s'acabe ja la vaga i que baixen les ràdios.
11: I que la consellera dimitisca.
8: Les negociacions estan aturades després que els sindicats rebutgessin la proposta d'acord que la conselleria els va posar sobre la taula. Volen que, a més d'una pujada salarial, es concretin altres demandes. Dilluns els sindicats portaran un nou document a la conselleria, segons Marc Candela, portaveu del sindicat majoritari de l'ensenyament al País Valencià.
12: Hem definit més quines ràtios volem, que també s'havien quedat en l'aire, i també intentem en el nostre document que cap etapa educativa es queda fora del document, que totes s'hi vegin reflectides.
8: Porten dues setmanes de vaga indefinida i una mobilització tan sostinguda els desgaste, però no els desanime, reconeix Maria López, que és mestra.
13: Jo, per exemple, no l'he fet a tots els dies, però hi ha gent que s'està deixant realment el sou i l'estabilitat familiar, que realment ells no ens ofereixen res. Aleshores, ara ja toca que acorden o accepten el que nosaltres demanem.
8: Els sindicats també reclamen que l'impuls del valencià entri a les negociacions, un punt que la conselleria no va incloure en la proposta d'acord.
5: A Catalunya, les vagues de mestres i professors continuaran la setmana que ve. La pròxima està convocada dimecres a tot el país. De moment, el govern i els sindicats no han arribat a un acord i s'han emplaçat a tornar a negociar dimarts.
14: El temps.
5: Dani Ramírez.
15: El temps no canviarà, no vol canviar. Està tossut aquest anticicló càlid amb una dorsal que ens ve del nord d'Àfrica amb temperatura més pròpia de la segona quinzena del mes de juny. Ben bé. No direm juliol, però gairebé. En alguns moments, un parell o tres d'hores a la tarda, ho sembla. A la zona de Ponent, 34-35 graus. Avui es pot repetir aquest diumenge per tercer dia consecutiu. Ahir, 35, al Farràs, al Carràs, a Torres de Segre o també a Seròs. I bé, a Lleida van arribar als 34, o també Artesa de Segre, Targa, Mollerussa, 34 de màxima, per tant, molt alta la temperatura. Tot això amb un cel serè, dia de sol. Algun núvol baix, alguna boira, com va passar ahir, es pot reproduir a la Costa Brava i cap al Delta de l'Ebre. I a la tarda, nuvolades, al Pirineu i Prepirineu poden donar algun xàfec molt localitzat, breu, de curta durada, a vegades són gotellades de 20-25 minuts, com a molt, o 10 minuts. Això seria a la zona nord de l'Alt Urgell, sobretot Pallars Sobirà, sud de la Vall d'Aran i nord de l'Alta Ribagorça.
14: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: La dona que estava en observació a l'Hospital Clínic de Barcelona perquè va tenir contacte amb una víctima mortal d'antivirus podrà anar a casa seva. Ha donat negatiu en la tercera prova PCR que li han fet i tot i que encara li queden 14 dies d'estar en aïllament, els podrà fer al domicili i sota control mèdic. Els Javis s'emporten el premi a la millor direcció de la 79a edició del Festival de Cinema de Cannes amb la seva pel·lícula La Bola Negra. La Palma d'Or ha estat per a la romanesa Fior. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
16: Emocionadíssims, els dos han recollit aquest premi agraint moltíssim al jurat la decisió, recordant a Pedro Almodóvar, un dels seus mentors, que també participava a la secció oficial d'aquest any, i a Rodrigo Sorogoyen, el director de l'altra pel·lícula espanyola Competició, i han recordat l'esperit del seu film.
17: La bola negra és algo que llevamos dentro en nuestra comunidad, un dolor, un miedo, una vergüenza, un odio, y que se hereda de generación en generación, y que no nos podemos quitar de dentro porque nos lo han metido dentro, nos lo han programado, está ahí dentro. Solo quiero que cada generación la bola sea más pequeña y que arte, el cine, ayude a eso. Muchísimas gracias.
16: Ha estat un premi exequo compartit amb el polonès Pavel Pawlikowski per la seva esplèndida Fatherland. La Palma d'Or, però, ha estat per Fiord, una crítica a la superioritat moral de l'Europa liberal dirigida pel romanès Christian Mungiu.
18: I'm happy that you gave us this award. And I'm happy because we took the risk to speak aloud about things that...
16: Ha dit que està molt content de rebre aquest premi perquè el seu film diu ben alt i clar. Allò que tots sabem, diu, i compartim, però no ens atrevim a dir en veu alta que el món no està en un bon moment i que també per quin món deixem els nostres fills, però els primers que hem de canviar som nosaltres. Hem de deixar enrere la divisió i el radicalisme i incrementar la nostra empatia. El gran premi del jurat ha estat per la russa Minotaur, d'Andrei Zviagintsev, una relectura de La mujer infiel de Chabrol que critica la corrupció del règim de Putin, i la resta de premis són el premi del jurat a The Dream Adventure, de Valeska Grisenbach, el de millor actor Emmanuel Maquia i Valentin Campany per la belga Coward, el de millor actriu a Virginie Fira i Tao Okamoto per Soudain, i el de millor guió a Emmanuel Mar per Notre Salut.
5: A la ciutat de Barcelona hi ha gairebé 7.000 terrasses de bars i restaurants, o el que és el mateix una terrassa per cada 250 habitants. És una xifra que no ha parat d'augmentar en els últims anys i l'Eixample és el districte que en concentra més, un terç del total que hi ha actualment, segons dades recollides per l'Agència Catalana de Notícies. Tot i aquest increment, des del Gremi de Restauració de Barcelona, creuen que encara hi ha marge per créixer i denuncien traves i una gran pressió inspectora i sancionadora per part de l'administració. Roger Pallarols n'és el director.
19: És evident que les normes hi són i s'han de complir, és evident que l'administració té el deure de vigilar pel compliment de les normes, però aquí el que succeeix de debò és que l'únic sector gran que està rebent la pressió inspectora de manera constant és el sector de la restauració.
5: Una visió ben contrària és la que tenen des de la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona. Reclamen que redueixi el nombre de terrasses, demanen més control i denuncien incompliments reiteratius. Ana Menéndez n'és la vicepresidenta.
20: Que hi hagi més control i que hi hagi més, també una regulació més adequada a les problemàtiques que s'han enquistat en els últims anys.
5: Les principals queixes dels veïns són pel soroll i l'excessiva ocupació de les voreres. A Ciutat Vella i a l'Eixample és on tenen constància de més incompliments. L'any passat, l'Ajuntament de Barcelona va obrir 2.400 expedients sancionadors vinculats a terrasses. Afectacions de trànsit a Barcelona aquest diumenge per la 12a cursa diagonal d'IR Guàrdia Urbana. Les restriccions començaran a les 5 del matí i duraran fins a 1:45 del migdia. La major part del recorregut passa per l'avinguda diagonal de Muntanya a Mar, comença a 9:45 del matí a l'altura del Palau Reial de Pedralbes i acabarà a la zona del Fòrum. Afectarà els principals eixos del centre de Barcelona, com el Passeig de Gràcia i els carrers de València, Castillejos, Bolívia, Ciutat de Granada i Josep Pla. El trànsit dels carrers afectats pel recorregut s'anirà restablint a mesura que els participants passin per cada tram. I tot i que la majoria de restriccions s'acabaran a les 11 del matí, algunes s'allargaran fins a 1:45 del migdia per les tasques de desmuntatge. També hi haurà afectacions al transport públic. 42 línies d'autobús s'hauran de desviar o canviaran el seu recorregut. TMB recomana fer els desplaçaments en metro. El nombre de persones que viuen al carrer a Girona s'ha gairebé duplicat en només 2 anys. El recompte nocturn, impulsat per l'Ajuntament, ha detectat més de 200 persones dormint al carrer a la ciutat, una xifra que el consistori qualifica de preocupant. Berta Artigas Fontàs.
21: Les dades mostren una evolució a l'alça. Fa 10 anys es van comptabilitzar unes 60 persones sense llar, fa 2 n'eren 111 i ara la xifra s'enfila fins a les 201 persones. És el resultat del recompte nocturn fet a Girona que mostren una situació que la regidora de Justícia Social, Ami Savali, considera preocupant.
22: Com a capital de demarcació també estem superben connectats i també estem a la frontera de França, que això també jo crec que val la pena dir-ho, no? Perquè hi ha moltes persones que a vegades estan de pas per continuar la seva ruta. Això és un factor, però l'altre factor, a dir-ho, que és el de l'habitatge.
21: Des del consistori han detectat que el perfil de persones que dormen al carrer ha canviat. Ara molts tenen feina i alguns estalvis, però es veuen amb dificultats d'accedir a un pis o a una habitació. És el cas d'en Fra, que té 55 anys i fa 9 mesos que viu al carrer a Girona.
23: No tengo habitació, no tengo casa. El canvi de ciutat perquè estava molestat. Veo que no puedo estar porque me ha pasado dos veces, digamos, abusos, agresiones, ¿sabes?
21: Aquest any, per primera vegada, el recompte nocturn s'ha estès a la població veïna de Salt, on s'han detectat 30 persones dormint al carrer.
14: Esports.
5: Amb en Damià Aguilar, que ens explicarà les altres informacions esportives del Barça i el Girona a banda.
24: Correcte, a banda d'aquesta quarta Champions femenina del Barça i el descens del Girona, reprenem amb la darrera jornada de la Lliga de la Primera Divisió de Futbol. El Barça ha perdut 3-1 a València, amb el gol 120 en 4 temporades de Robert Lewandowski, i l'Espanyol ha empatat a una casa amb la Reial Societat amb gol de Roberto. I podem sentir els entrenadors. Manolo González, per l'Espanyol, comenta que vol seguir.
25: Jo, la veritat, confiança per part del president i del club no em puc queixar. No em puc queixar perquè el que hem passat s'emporta per davant a qualsevol, segurament. Amb aquest aspecte, suposo que entre demà, demà passat, parlarem i et torno a dir el mateix. Buscarem el que sigui millor per l'Espanyol. Jo vull quedar-me, estic fort i estic convençut que si fem les coses bé podem tenir un any o podem anar millorant cada any i ser una mica millors.
24: El Futbol Club Barcelona, Flick, reconeix que no han fet un bon partit a València.
0: to think about that, everyone, also the players, because it was
1: Hem de pensar en això, també els jugadors, perquè no hem fet un bon partit. Molts errors i pèrdues evitables. No hem estat 100% centrats, però ja sabem com va això. Fa dues setmanes vam celebrar els nostres èxits i ara ve un gran esdeveniment, el Mundial. I ja sabem que tots els jugadors somien amb jugar-lo.
24: La resta de resultats d'aquest dissabte, Madrid 4, Athletic Club 2, Getafe 1, Osasuna 0, el Getafe jugarà a Europa, a la vez 1, Rayo 2, Betis 2, Llevant 1, Celta 1, Sevilla 0. Aquest diumenge a les 9 del vespre, Villarreal Athletic de Madrid es juga en la tercera posició de la Lliga.
14: 3CAT Info.
24: A la primera ref, el Nàstic aconsegueix la permanència després de empatar un al camp de l'Hércules. Pablo Alfaro, entrenador.
2: Qué ganas tenía de tener un viaje de vuelta de una santa vez, por lo menos para poderme tomar 3, 4, 5 cervezas en el autobús. Espero que la gente también se las tome y que, ya te digo, me voy, bueno, no es que me vaya, perdón. Estoy ahora mismo, estoy. No quiero celebrar esto. El Nàstic de Tarragona no debe de celebrar nunca una permanencia en primera vez.
24: També aquest dissabte, Tarassona 0, Sabadell 2 i l'Europa s'ha ficat al play-off. Ha guanyat 3-2 l'Eivissa. Els emparellaments del play-off per anar a segona són Madrid, Castilla, Sabadell i Europa, Celta, B. Els play-offs de quarts de l'hoquei Lliga Masculina, Noia 6, Barça 3, Voltregà 6, Igualada 4 i Reus 2, Calafell 0. Aquestes eliminatòries tindran un tercer i definitiu partit. El Lleida queda eliminat pel Liceu. 2-4 ha caigut derrotat aquest dissabte. El Barça de futbol sala ha eliminat els penals a les semifinals de la Copa del Rei de Futbol davant del Jaén. La final de Càceres enfrontarà Jaén i Cartagena. En motor, en la Fórmula 1 del Canadà, cinquena prova de la temporada, George Russell sortirà des de la pole a la cursa de Gran Premi d'aquest diumenge al davant del seu company i líder, Kimi Antonelli. A la segona fila hi haurà els dos McLaren de Norris i Piastri. També aquest dissabte, victòria sprint per George Russell. Antonelli manté el liderat. A l'ACB de bàsquet, el Baxi Manresa ha guanyat 80-87 a la pista del Gran Canària.
14: Són 6:45.
5: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. El primer titular avui és per la victòria del Barça i pel descens del Girona, Dami Aguilar.
24: El Barça guanya la quarta Champions femenina de futbol en 6 temporades després de golejar 4-0 l'Olímpic de Lió. El Girona ha perdut la categoria i baixa a la segona divisió del futbol masculí per l'empat a una casa contra l'Elx.
5: En clau internacional, un primer acord entre l'Iran i els Estats Units podria ser imminent. Donald Trump assegura que estan a prop d'arribar-hi i s'ha donat fins aquest diumenge per decidir si accepta l'última proposta iraniana o fa saltar el país pels aires. El document preveu, segons fonts periodístiques, la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i continuar negociant la qüestió nuclear. També us hem explicat que el govern espanyol demana investigar les tortures d'Israel a membres de la flotilla. Ho ha anunciat el ministre Hortensson en la rebuda dels activistes catalans que denuncien vexacions, agressions sexuals i maltractaments físics per part de les autoritats israelianes. I més de 30.000 persones, segons la delegació del govern, s'han manifestat aquest dissabte pel centre de València per reclamar millores en l'educació pública. Els sindicats presentaran aquest dilluns, quan començarà la tercera setmana de vaga dels docents, una nova proposta. A partir d'ara us explicarem que els treballadors de grans marques de moda han fet vaga aquest dissabte convocats pel sindicat UGT. S'han mobilitzat per rebutjar el futur conveni col·lectiu del comerç del textil perquè consideren que precaritza el sector i atempta contra els drets laborals. I en clau cultural, Maria del Mar Bonet homenatja el Mediterrani i la poesia en el seu darrer disc, L'aigua no cansa, que ha presentat al Palau de la Música. L'artista ha exhibit l'expertesa de 60 anys de carrera en el marc del Guitar BCN. Pel que fa al temps, ens espera una matinada molt encalmada i suau a l'inici per refrescar just abans del trenc d'alba. De tota manera, costarà fer baixar encara el termòmetre al Pirineu dels 15 graus a l'interior. Dia de sol i calor forta un cop més, entre 30 i 35 graus lluny del mar. Alguna boira prop del litoral. El primer tema és per la victòria del Barça i pel descens del Girona, Damià Aguilar.
3: S'ha acabat! Campiones d'Europa, la quarta Champions d'un equip revolucionari, una revolució en blau i grana, un grup de jugadores que ha sacsejat la realitat, hereves d'una lluita que ara ja sí ens inclou a tots, d'un equip que ha canviat el paradigma del futbol, sovint sobrepassat de testosterona. Protagonistes d'una revolució global que neix a Barcelona, que s'escampa per Oslo, Bilbao, Eindhoven o Göteborg, però que apunta al món sencer.
24: El Barça femení de futbol aconsegueix la quarta Champions en 6 anys. A Oslo, Barça 4, Olímpic de Lió 0, amb dos gols de Payor i dos de Salma, tots a la segona part i una gran actuació de la portera Cata Coll. És la primera Champions amb Pere Romeu a la banqueta.
4: És un premi al treball, a l'esforç, al sacrifici diari. Hem fet una gran final, hem fet una molt bona Champions en general. El premi no només és el títol, sinó és el veure que futbolistes joves entren al camp i ho fan bé, futbolistes amb més experiència ajuden aquestes jugadores joves a que tinguin aquestes experiències tan maques.
24: La portera Cata Coll lloa el seu entrenador.
6: Òbviament, li he abraçat i li he dit que s'ho mereixia. Crec que és un entrenador top, que mos entén, que mos escolta, que dialoga amb nosaltres molt i sempre vol el millor per aquest equip i m'enorgulleix tenir un entrenador així.
24: Caroline Graham Hansen diu que malgrat les dificultats econòmiques la Masia ha aguantat el nivell.
7: Si el club hace cosas correctas para ayudarnos, sí, ha sido años difíciles, no vamos a mentir, que ha faltado dinero por todos los lados, pero como los chicos y las chicas hemos podido mantener un top nivel por un buen trabajo de años de la Masía.
24: Aitana Bonmatí també vol parlar de la Masía.
9: Hi ha gent que marxa, hi ha gent que ve, hi ha sempre moviments, però hi ha algú que mai se'n va i és el talent de la casa, no? Hi hagi qui hi hagi, crec que és algo que ens identifica no com a equip, sinó com a club. I penso que per això seguim tenint la mateixa identitat i per això seguim guanyant i optant a guanyar, no? I crec que això mai se n'anirà.
24: Aquest diumenge a les 7 de la tarda a les Fonts de Montjuïc, celebració pel títol amb concert previ dels Figa Flowers. Què li dirà l'afició a Alexia Putellas? Al suplement de Catalunya Ràdio, el president en funcions, Rafa Juste, parlava de la possibilitat que la crack blaugrana se'n vagi.
10: Se sabrà, vull dir, dintre de poc, no? Vull dir, però vaja...
26: Vostè ja ho deu saber.
10: Bueno, jo tinc que saber tot el que passa en el club, però al final els inputs personals són els que queden. Jo he viscut doncs, moments que les coses poden canviar o no, i bé, no parlo ara de l'Alexia, parlo en general. Per tant, avui repeteixo, veig a l'Alexia superfeliç.
14: 3CAT Info.
24: Segon tema esportiu important. El Girona ha perdut la categoria. L'equip de Mitchell baixa a la segona divisió de futbol. Li calia guanyar l'Elx i ha acabat empatant a un amb gol d'Arnau.
27: Sempre he dit que el responsable de lo que passa al camp és l'entrenador i en aquest cas jo, i em sento responsable. Penso que hem fallat a la nostra gent. Jo he fallat a la nostra gent, sentiment de culpa i responsabilitat.
24: Més Mitchell en clau de futur.
27: La sensació que tenia és que quan consiguiéramos el objetivo hablaríamos, no lo hemos podido conseguir. Hoy teníamos otra posibilidad de hacerlo y evidentemente hay que hablar. No sé qué quiere el club, no sé la situación, porque nadie esperaba esto y es un golpe muy duro para todos. Y lo haremos, hablaremos, pero hoy toca pasar un día, bueno, una etapa jodida, difícil y dura.
24: Li han demanat al president del Figeli si Mitchell Sánchez serà l'entrenador a segona.
28: Bueno, aquí som responsables tots. Ja us ho he dit, cadascú té la seva part de responsabilitat. El míster és el primer que volia que l'equip guanyés, que traiés partits en els últims partits. Bueno, ha ficat tot el que ha pogut i no ha sortit. Bé, som tots aquí, no es tracta avui de assenyalar una persona, sinó som responsables i toca admitir errors, rectificar, buscar solucions per donar-li la volta a això.
24: Doncs no ens ho ha aclarit. El Girona baixa a segona després de 4 temporades a primera i amb ell se n'hi va al Mallorca.
14: 3CAT Info.
5: Els Estats Units i l'Iran podrien tancar en les pròximes hores un primer acord de pau, segons han avançat les parts implicades i els mediadors pakistanesos. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat a la cadena CBS que estan molt a prop d'arribar-hi. A la seva xarxa social ha detallat que s'està negociant àmpliament un acord que preveu la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i que n'ha parlat també amb el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu i les monarquies del Golf. L'Iran, però, insisteix que mantindrà el control sobre aquest pas, segons ha informat l'agència Fars. El punt de partida és un document iranià que, segons la CBS, també preveu descongelar alguns actius del país i continuar les negociacions sobre el dossier nuclear en una pròxima fase. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, manté, però, que l'Iran no pot tenir armes nuclears.
8: Hi ha la possibilitat que avui o demà o d'aquí un parell de dies tinguem alguna cosa a dir, però aquest problema s'ha de resoldre, ja que el president ha dit que d'una manera o altra l'Iran no podrà tenir mai una arma nuclear. L'estret ha d'estar obert sense peatges, han de lliurar el seu urani enriquit, han de lliurar urani altament enriquit i hem d'abordar el problema de l'enriquiment.
5: En declaracions al portal Axios, Trump s'ha donat fins aquest diumenge per estudiar la proposta iraniana i decidir si l'accepta o bé, segons ha dit textualment, fa volar el país pels aires. El portaveu de la diplomàcia iraniana, Ismail Baghaei, també s'ha mostrat optimista pel que fa a la situació actual.
11: Aquest memoràndum d'entesa abordarà els punts essencials per posar fi a la guerra imposada, així com les qüestions fonamentals per a nosaltres. En un període raonable de 30 a 60 dies es discutiran els detalls d'aquests punts i finalment s'assolirà un acord definitiu.
5: Mentrestant, davant la possibilitat que l'Iran estigui disposat a renunciar per ara a exigir un alto el foc immediat al Líban, Hezbollah ha emès un comunicat en què anuncia que ha parlat amb Teheran i que el règim s'ha compromès a no abandonar la milícia xiïta. 10 països africans es troben en risc d'estar afectats per l'epidèmia d'Ebola, segons ha alertat aquest dissabte l'Agència Sanitària de la Unió Africana. La República Democràtica del Congo, on hi ha el focus principal, ha elevat el nombre de morts per a la pandèmia a 204. Mentrestant, a Uganda, el nombre de morts confirmades és de 5. El Centre Africà per al Control de Malalties ha declarat zona d'alt risc 10 països que envolten els dos afectats, però el seu director, Jean Kaseba, ha advertit que es pot ampliar més.
12: We have 2 countries affected.
13: Tenim 2 països afectats i 10 països d'alt risc. Ho podeu veure al mapa, però la resta de països, com que no limiten amb els 2 països afectats, de moment no els considerem de risc. Tanmateix, depenent de com evolucioni el brot, podem reconsiderar aquesta avaluació.
5: El govern de la República Democràtica del Congo ha prohibit temporalment tots els vols a l'aeroport principal d'Ituri, la província més afectada pel brot. La Xina ha revisat a la baixa el balanç de víctimes per l'explosió de gas a una mina de la província de Shanxi i passa de 90 a 82 el nombre de morts. És l'accident més greu dels últims 20 anys, tot i que el govern ha aconseguit reduir durant aquest temps la freqüència d'aquest tipus de sinistres. Pequín, Francesc Canals.
15: Els equips de rescat treballen a la mina de carbó on anit una explosió de gas causava l'accident més greu en aquest tipus d'instal·lacions a la Xina en gairebé 2 dècades. El balanç provisional no es coneixia fins hores després que les autoritats anunciessin que en el moment de l'explosió hi havia 247 treballadors en actiu dins de les galeries. Pràcticament únic testimoni difós per la televisió oficial xinesa, un treballador hospitalitzat per la inhalació de gasos, Wang Yong, explica el que va viure.
16: El fum feia olor de sofre, com de petards, així que vaig cridar a tots que correguessin. Al mig de la galeria vaig veure algú que s'havia asfixiat amb el fum. A mi també se'm va posar la cara vermella. Vaig estar allà una hora abans de despertar-me. Vaig despertar els que eren al meu costat i els de l'equip vam sortir.
15: 123 miners han estat hospitalitzats i els responsables de l'empresa ja han estat detinguts, mentre s'investiguen a fons les causes de l'accident. Tot i la transició verda, la Xina continua construint centrals tèrmiques i depèn del carbó importat o extret d'aquestes mines. Si a principis dels 2000 aquests accidents causats per explosions o inundacions eren constants, Pequín ha anat extremant cada dia més les mesures de seguretat fins a fer-los menys habituals. Precisament una inspecció en aquesta mina la va incloure ja fa 2 anys en una llista de més d'un miler a tot el país que presentaven greus riscos de seguretat pels alts nivells de gas acumulat. L'accident evidencia que la Xina encara arrossega dèficits socials i laborals malgrat el seu vibrant potencial industrial i tecnològic.
14: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3CAT Info.
5: La plataforma SOS Socorristes anuncia mobilitzacions per protestar per la precarització del sector. El 9 de juny es manifestaran a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar millores laborals i una normativa autonòmica que obligui els ajuntaments a disposar d'aquest servei a les platges. Ho ha explicat a aquesta emissora Nacho Ibáñez, portaveu de la plataforma.
17: La petición muy clara de que necesitamos una regulación autonómica en Cataluña para el servicio de salvamento y socorrismo, que termine con esta precariedad y esta incertidumbre en la cual cada ayuntamiento hace lo que quiere o lo que puede con respecto al socorrismo, al punto tal de que hoy por hoy no existe obligatoriedad del servicio de socorrismo.
5: La patronal del sector, l'Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic, defensa que els sous dels socorristes han millorat des del conveni firmat fa 2 anys. En canvi, consideren que un dels problemes és que la formació de nous professionals és massa llarga. Sentim el president de l'associació, Johnny Acevedo, en declaracions a 3CAT Info.
18: És difícil fer una formació de 2 anys per poder treballar després 3 mesos. Qui fa això? Pues és un sistema que no funciona, no? A qualsevol que li expliquis no té sentit que tu estudis 2 anys per treballar d'una cosa, treballes 3 mesos i quan acaben aquests 3 mesos, què faig ara?
5: Per mirar de trobar solucions, la Generalitat ha creat un grup de treball en què hi ha representades totes les parts. Sergio Delgado, subdirector de Planificació de Protecció Civil, ha explicat a aquesta emissora que confia que aquest estiu ja es notaran alguns canvis.
19: No hi ha elements consensuats, però sí que hi ha una certa direccionalitat de cap a on han d'anar aquests serveis i, per tant, pensem que aquest estiu ja es veuran. Els contractes municipals ja estan tancats, però en allò que hi hagi marge estem segurs que els municipis aniran fent aquestes millores, entre altres coses perquè tot aquest treball l'estem fent amb una important representació municipal.
5: Els socorristes reclamen que es concretin el més aviat possible els canvis plantejats al grup de treball, si no amenacen amb una vaga. Treballadors de grans marques de moda han fet vaga aquest dissabte convocats pel sindicat UGT. S'han mobilitzat per rebutjar el futur conveni col·lectiu del comerç del textil perquè consideren que precaritza el sector i atempta contra els drets laborals. Òscar López, secretari general de la Federació de Serveis de la UGT de Catalunya, en declaracions a 3CAT Info.
20: Nos están imponiendo un convenio estatal que tira todas las condiciones laborales que hemos construido en Cataluña durante los últimos años y que se puede contratar a una persona que hoy por 21.000 euros a partir de ahora costará 18.000 euros. Los domingos a partir de ahora serán gratuitos, no pagarán nada y estarás obligado a ir. Hoy es voluntario y te tienen que pagar si decides ir.
5: La concentració de Barcelona ha estat davant la botiga Zara del Portal de l'Àngel i amb xiulets i pancartes els treballadors han mostrat la seva oposició al preacord signat entre la patronal i els sindicats Comissions Obreres i FETICO. Consideren que és regressiu i que desmantella els convenis territorials.
21: Lluitar perquè no es preacordin o es signin coses que ens empitjorin de cara al futur.
22: Los sueldos se quedarían congelados durante muchos años y al final no veríamos una subida en muchos años.
23: Obligación de venir los domingos, que hasta ahora es voluntaria.
25: No podemos volver atrás.
5: La concentració ha plegat unes 200 persones. L'incendi del Baix Ebre de l'estiu passat va cremar més de 3.000 hectàrees i es va cobrar una vida, la del bomber Antonio Serrano. Amics, familiars i companys seus l'han homenatjat aquest dissabte amb una jornada de futbol molt emotiva a Tortosa. Ho ha seguit Ariadna Escoda.
26: Tots els jugadors que han disputat els 2 partits en honor al bomber Antonio Serrano han lluït una samarreta amb el seu nom, el número 1 de porter i la seva cara per homenatjar-lo gairebé un any després de la seva mort en acte de servei. La jornada ha estat molt emotiva, com apunta un dels seus germans, José Ángel Serrano.
0: Sí, al final, cuando yo creo cuando se hace un homenaje, un acto de estas características y por la razón que es, pues también influye cómo era como persona, tanto en lo deportivo, en lo laboral o en lo familiar, que toda la gente se ha volcado.
26: La família ha assenyalat la voluntat de mantenir aquest homenatge en el temps. El pròxim 12 de juliol, el poble de Paüls acollirà un altre acte de record per aquest bomber que va morir durant les tasques d'extinció de l'incendi del Baix Ebre de l'estiu passat.
5: La policia municipal de Girona ha detingut un home de 65 anys per haver-ne agredit un altre amb un ganivet al coll a la Rambla de la Llibertat, a la zona cèntrica de la ciutat. Els fets han tingut lloc aquest dissabte a la tarda, quan un ciutadà ha alertat els policies i ha indicat que l'agressor es dirigia cap al pont de les Peixateries Velles. Unitats del sistema d'emergències mèdiques han atès la víctima al lloc dels fets i l'han traslladat en estat lleu a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Segons fonts properes al cas, la víctima i l'agressor es coneixien. Abans d'atacar-lo, l'home arrestat hauria amenaçat de mort la víctima, un home de 49 anys, amb el mateix ganivet. L'home detingut acumula diversos antecedents policials i, segons les mateixes fonts, ja l'havien arrestat en nombroses ocasions durant els darrers mesos, les dues últimes per delictes d'amenaces i danys. Entre 100 i 200 persones participen en una rave a Llardecans, al Segrià. Hi ha desenes de vehicles i un escenari a uns terrenys de l'Arc d'Adà, a diversos quilòmetres del nucli urbà del municipi. Els Mossos estan fent controls per evitar que entri més gent i per garantir que qui en surti en cotxe estigui en condicions de conduir. L'Ajuntament assegura que no està preocupat per aquesta festa perquè ja s'ha fet els últims 2 anys i no ha generat problemes ni ha deixat brossa. Es preveu que la rave s'allargui tot el cap de setmana. Detingut un home que va ferir un mosso d'esquadra amb una fulla d'afaitar a l'Hospitalet de Llobregat. Els fets van passar dijous quan una dona va trucar al telèfon d'emergències per demanar ajuda perquè el seu fill li estava pegant. S'hi van desplaçar diversos agents i l'home en va agredir un amb una fulla d'afaitar i li va fer un tall entre l'orella i el clatell. Per aquesta ferida li van haver de posar 15 punts de sutura. I la Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa criminal que va estafar 400.000 euros a diverses víctimes fent-se passar per treballadors d'entitats bancàries. Els sospitosos feien trucades simulant que eren d'un banc i afirmaven que hi havia una situació d'emergència per aconseguir els codis de verificació o autoritzacions per fer operacions bancàries. Després transferien els diners a diferents comptes i plataformes financeres internacionals. Una de les víctimes és del Club Esportiu Sant Joan d'Alacant, al qual van estafar 53.000 euros.
14: El temps.
5: Dani Ramírez.
1: El temps no canviarà, no vol canviar. Està tossut aquest anticicló càlid amb una dorsal que ens ve del nord d'Àfrica amb temperatura més pròpia de la segona quinzena del mes de juny. Ben bé. No direm juliol, però gairebé en alguns moments un parell o tres d'hores a la tarda ho sembla. A la zona de Ponent 34-35 graus, avui es pot repetir aquest diumenge per tercer dia consecutiu, ahir 35 al Farràs, al Carràs, a Torres de Segre o també a Seròs, i bé, a Lleida van arribar als 34, o també Artesa de Segre, Targa, Mollerussa, 34 de màxima, per tant molt alta la temperatura. Tot això amb un cel serè, dia de sol. Algun núvol baix, alguna boira, com va passar ahir, es pot reproduir a la Costa Brava i cap al Delta de l'Ebre. I a la tarda, nuvolades, al Pirineu i Prepirineu poden donar algun xàfec molt localitzat, breu, de curta durada. A vegades són gotellades de 20-25 minuts, com a molt, o 10 minuts. Això seria a la zona nord de l'Alt Urgell, sobretot Pallars Sobirà, sud de la Vall d'Aran i nord de l'Alta Ribagorça.
14: 3CAT Info.
5: La participació massiva de penyistes i l'ambient festiu marquen la segona jornada de l'Aplec del Cargol de Lleida. La cita enguany reuneix prop de 17.000 penyistes de 124 colles al recinte dels Camps Elisis. Alba Mur.
2: El segon dia de ple, que ha començat amb els primers esmorzars, si bé cap a mig matí ha augmentat el moviment de collistes a les parcel·les per fer el dinar de germanor. Un menú a base de caragols que en alguns casos també s'ha combinat amb cassola de tros o fideuada. Diversió, germanor, companyerisme i retrobament són les paraules més utilitzades pels penyistes per descriure la festa. Alguns enguany també sumarien a aquesta llista la calor. En parlen l'Aleix de la colla La Puput i la Núria de la colla Picafigues.
3: Aquest any hem tingut que agafar molts ventiladors, hem equipat tota lo que és la penya amb molts ventiladors, no sé, hem agafat 12 o 15, molts ventiladors, i a veure si així aguantem i podem passar, i molta aigua i beure.
4: Jo genial, jo sóc d'aguantar la calor, més que el fred, més que la boira, i m'agrada, jo bé, ho porto bé. Bé, bé, i a més amb les pistoletes dels nens, que ajuda, bé.
2: Aquest diumenge, últim dia de festa amb la Cercavila, la imposició de l'escarapela i sessions de DJs. La 45a edició de la festa haurà reunit prop de 17.000 penyistes i s'hauran consumit unes 14 tones de caragols. Nina, Ninoma,
5: seràs una tona. Maria del Mar Bonet ha celebrat 60 anys de carrera al Palau de la Música, amb un repertori que també ha recordat el concert a l'Olímpia de París. La cantautora mallorquina ha presentat, a més, el disc L'aigua no cansa, davant d'un públic entregat. Ho ha seguit des de Barcelona en Marc Ruiz.
13: Maria del Mar Bonet ha començat el concert recordant part del repertori que va cantar al Teatre Olímpia de París fa 51 anys i que homenatjarà amb un altre recital a la tardor. Així, arrencat amb Aigua de l'any 69, Nina Ninona, Abril, dedicada a la Revolució dels Clavells, i a José Afonso, autor de Gràndola Vilamorena. Les cançons guanyen en amplitud amb el conjunt del violí, guitarra, buzuki, contrabaix i percussió, pensat per al disc L'aigua no cansa. Com des de Mallorca a l'Alguer, que ha sonat molt mediterrània i rematada, com si fos un rembètico grec. De seguida, Maria del Mar Bonet ha repassat les noves cançons, com la que dona títol al disc i que compara la música popular amb el líquid que ens dona la vida. Hi ha alguna cosa de profunda, ancestral i telúrica a la veu de Maria del Mar Bonet quan canta en tons menors i escales pròpies de la Mediterrània, acompanyada només de les palmes. El públic aplaudeix també el missatge polític de cançons com Saigonó, que denuncia la violència contra les dones i els morts i destrosses provocades per la dana al País Valencià i que reclama conseqüències per als governants responsables. També ha criticat Donald Trump amb Lluna de Pau, un poema que va escriure durant la Guerra del Golf, però que malauradament continua sent actual. Ha homenatjat el poeta Blai Bonet amb Blaus i sols de roses blanques, ha parlat de la seva datura verinosa a l'arbre campaner i ha recordat una cançó que va aprendre de petita amb Cançó dels Disbarats. I, esclar, no han faltat dues cançons que ja són patrimoni, Què volen aquesta gent i la tradicional mallorquina La Balanguera, per tancar el concert. El públic ha ovacionat i aplaudit amb força aquest tòtem de la cançó que ha tornat a mostrar els seus 60 anys de mestria del dels escenaris.
14: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
5: Jordi Savall rep el premi Ernst von Siemens de Música de Múnich. Es tracta d'un dels més prestigiosos del món i distingeix la trajectòria del músic català com a referent internacional en música antiga. En concret, per la seva vida dedicada a la recuperació i projecció de la viola de gamba i la música antiga catalana, que l'han convertit en un referent internacional. La consellera de Cultura, Sònia Hernández Almodóvar, ha celebrat aquest reconeixement.
6: És, sens dubte, una notícia molt extraordinària per a la cultura catalana i ho és també pel conjunt del país. Estem parlant d'un dels músics més universals que ha donat Catalunya. Jordi Savall, durant dècades, ha situat la cultura catalana als principals escenaris internacionals i sempre amb una mirada profundament humanística, i, com no pot ser d'una altra manera, des del Govern de la Generalitat volem expressar-li la nostra més sincera felicitació i, sobretot, el nostre agraïment.
5: Esports. La resta d'informació esportiva a banda de la victòria del Barça i del descens del Girona amb en Damià Aguilar.
8: Reprenem en la darrera jornada de la Lliga de Primera. El Barça ha perdut 3-1 a València amb el gol 120 en 4 temporades de Robert Lewandowski, i l'Espanyol ha empatat a una casa contra la Reial Societat amb gol de Roberto. Podem sentir els dos entrenadors. Manolo González, per l'Espanyol, comenta que ell vol seguir.
7: Jo, la veritat, confiança per part del president i del club, no em puc queixar. No em puc queixar perquè el que hem passat s'emporta per davant a qualsevol, segurament. Amb aquest aspecte, suposo que entre demà, demà passat, parlarem i jo torno a dir el mateix. Buscarem el que sigui millor per l'Espanyol. Jo vull quedar-me, estic fort i estic convençut que si fem les coses bé, podem tenir un any, o podem anar millorant cada any i ser una mica millors.
8: El Barça, Hansi Flick, reconeix que no han fet bon partit a València.
9: We think about that, everyone, also the players, because it was
10: Hem de pensar en això, també els jugadors, perquè no hem fet un bon partit. Molts errors i pèrdues evitables. No hem estat 100% centrats, però ja sabem com va això. Fa dues setmanes vam celebrar els nostres èxits i ara ve un gran esdeveniment, el Mundial. I ja sabem que tots els jugadors somien amb jugar-lo.
9: From every player is a dream to play there.
8: La resta de resultats d'aquest dissabte són Real Madrid 4, Atlètic Club 2, Getafe 1, Osasuna 0, a la vez un Rayo 2, Betis 2, Llevant 1, Celta 1, Sevilla 0. El Getafe jugarà la Conference. I aquest diumenge a les 9 del vespre, Villarreal Atlètic de Madrid es juguen la tercera posició de la Lliga, sempre en zona de Champions.
14: 3CAT Info.
8: A la primera ref, el Nàstic aconsegueix la permanència després d'empatar a 1 al camp de l'Hèrcules. Pablo Alfaro, entrenador.
11: En la charla hoy les he dicho a los jugadores, dentro de las virtudes y defectos que tenemos muchos, hay algo que creo que no nos gana casi nadie. Por lo menos había una cosa y era la capacidad de sufrimiento, ¿no? Y este equipo, casi todos los futbolistas, casi todos, han sufrido, hemos tenido momentos de sufrir como perros, pero como perros, hasta el último instante de muchos partidos.
8: El Sabadell ha guanyat 0-2 a Tarassona i l'Europa entra al play-off guanyant per 3-2 la Eivissa, Arnau Campeny.
12: Qui s'ho pensava que entraríem a play-off? Qui s'ho pensaria ara que pugem a segona? No? Així que són 4 partits, tot és possible i d'il·lusió i de fam no crec que no ens guanyarà ningú.
8: Els emparellaments del play-off per anar a segona són Europa-Celta B i Madrid-Castilla-Sabadell. El president blanc, Florentino Pérez, ha penjat una pancarta electoral còpia de la que el seu dia va fer Joan Laporta a Madrid. Florentino ha presentat la seva candidatura i el seu rival, Enrique Riquelme, ha presentat l'aval dels 193 milions gràcies a l'Anbanc d'Andorra. La Junta Electoral té 24 hores per validar aquesta documentació. Els play-offs de quarts de l'hoquei Lliga Masculina d'hoquei Patins, Noia 6, Barça 3, Voltregà 6, Igualada 4 i Reus 2, Calafell 0, en aquestes tres eliminatòries hi haurà tercer i definitiu partit. El Lleida ha quedat eliminat amb el Liceo, ha perdut 2-4 en el segon enfrontament. El Barça de Futbol Sala ha eliminat els penals a les semifinals de la Copa del Rei davant del Jaén. La final d'aquest diumenge, Jaén Cartagena, en motor a la Fórmula 1, George Russell sortirà des de la pole a la cursa de Gran Premi del Gran Premi de Canadà aquest diumenge.
15: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Diumenge 24 de maig del 2026, el Barça és campió d'Europa.
1: Olofsson que xiula al final. S'ha acabat. Campiones d'Europa, la quarta Champions d'un equip revolucionari, una revolució amb blau i grana, un grup de jugadores que ha sacsejat la realitat.
0: Aquest equip té alguna cosa màgica, la comunió, l'ambient, la superioritat, la solidaritat i, en el cas d'Oslo, les llàgrimes d'Alexia Putellas. Segurament la seva última final com a blaugrana, una trajectòria rodona en què ha transformat el futbol i el destí de molts nens i nenes que s'hi emmirallaran d'ara endavant. De l'anonimat a la icona, Alexia per sempre, caldrà que passin els anys per entendre el valor de tants títols i de tantes victòries. Noruega serà la final de Payor, criticada a la primera part i golejadora a la segona, de la mateixa manera que Salma va fer un golaç des de fora de l'àrea només a l'abast de les escollides. Al darrere, Catacoll va treure les castanyes del foc quan la final encara no estava decidida. Aquesta Champions també ha de portar el seu nom. Elles són les primeres de moltes nenes que encara estan creixent i que continuaran el camí que han obert. Les jugadores de Pere Romeu ahir la tarda van tocar el cel, però la jornada no va ser ni de bon tros rodona pel futbol català. De l'eufòria del Ramon Salmurri a Catalunya Ràdio van passar a la pena de l'Eduard Solà.
2: Final del partit. Girona 1, el juny, avui 23 de maig. Hem de tornar a plorar com el 2019. La primera ens ha fotut una patacada que ens torna a deixar amb els ulls plorosos, amb la veu trencada, perquè no ens n'hem sortit. Una etapa que potser avui s'acaba. Vam tocar ara si el cel amb les mans.
0: El Girona baixa a l'infern de segona divisió després d'un trist empat contra l'Elx. S'acaba el somni, les dues cares de l'esport. No hi ha victòria sense derrotes. Molts avui encara no han anat a dormir. D'altres preferirien no despertar. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.
3: El suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Eva Compte, bon dia, Eva.
4: Molt bon dia, Roger.
0: I també amb l'Albert Benet. Albert Benet, què tal? Bon dia.
5: Bon dia.
0: El Barça toca el cel amb la quarta Champions, celebració d'una temporada històrica, aquesta tarda amb el pòquer de títols. Atenció, a les 7 a les Fonts de Montjuïc.
5: Amb concert previ dels Figaflowers en una festa a l'Avinguda Maria Cristina, amb animació i música, Alexia Putellas podria anunciar que deixa el Barça.
0: Com explicàvem, l'altra cara de la moneda és el Girona. De seguida desenvoluparem tot el que va donar de si aquesta jornada esportiva. Altres titulars del dia destacats, el nom de Zapatero, que continua ocupant portades. L'UDEF assenyala l'expresident del govern espanyol i les seves filles com a principals beneficiaris del rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
4: L'informe també recull converses d'alguns dels implicats en la trama que revelarien que van intentar boicotejar la investigació policial.
0: Els Estats Units i l'Iran ultimen un alto al foc que inclouria la reobertura de l'estret d'Hormuz.
4: Seria de 60 dies i permetria a Teheran tornar a vendre petroli lliurement. Mentrestant, se seguiria negociant per aconseguir un acord de pau.
0: En surt a Washington per un tiroteig en un control a prop de la Casa Blanca.
4: Els serveis secrets han abatut el sospitós i ja també un vianant ferit.
0: Els Javis s'enduen el premi a la millor direcció al Festival de Canes per La Bola Negra.
4: I la Palma d'Or ha estat per a la pel·lícula romanesa Fjord.
0: Enric Agut, què tal? Bon dia.
6: Hola, bon dia, Roger.
0: Què ens espera aquest diumenge?
6: Doncs mira, un dia molt tranquil, sol, de fet ara mateix el cel és serè, no es veuen les boires tan extenses que hi havia ahir en alguns sectors de la costa, ni si n'hi ha algun és molt local, i per tercer dia consecutiu parlem de calor intensa, una calor d'estiu, amb màximes que poden arribar de nou a xifres de 34 o 35 graus al Pla de Lleida, i més de 33 a la Catalunya Central, Conca de Tremp i també a l'interior de les Terres de l'Ebre. Es pot presentar a la tarda alguna nuvolada també cap a l'Aran i l'Alt Pirineu i descarregar algun ruixat de curta durada, però bé, poc importants, de dècimes o pocs litres. Ara mateix Lleida té 16 graus, però poden arribar a una màxima de 34. Girona, la temperatura actual és de 14, poden arribar als 30, és a dir, més que doblar. A Tarragona estan a voltant dels 17, poden arribar als 26. A Barcelona, 20, també poden arribar als 26. I Viella, per posar l'últim exemple, ara en tenen 15 i poden gairebé tocar els 30 graus.
3: Avui, el suplement...
0: Avui al suplement, tertúlia amb Oriol Marc, Núria Oriols, Carles Mungilot i Marta Monforte, tertúlia dels diumenges, on també hi participaran, evidentment, el Jordi Puntí, el nostre home Barça, la Sònia Xalmà, el Ramon Salmurri, el Pere Escobar, el David Clopés, la Ruth Vilà, l'Eduard Solà amb el Girona. Buscarem aficionats del Barça, sobretot, i també algunes jugadores just abans d'embarcar el nostre equip de Catalunya Ràdio, que ja ha dormit algunes hores, crec que aterraven a les 4 de la matinada. a Catalunya, les jugadores a primera hora tornen cap a casa. A Canes ens hi espera el Marc Garriga, juntament amb la Marta Ferrer. Comentarem un palmarès que ha elevat encara més als Javis. Precisament avui, que al suplement, atenció, tindrem una història de pel·lícula, en el sentit més literal. Avui al suplement la història de Sílvia Castelló Duran, una dona que va viure la infantesa i l'adolescència aïllada del món, sense anar a l'escola, sense saber llegir ni escriure, en una família de 16 germans i que es va refugiar en una màquina de cosir. Una història que segurament us sonarà justament per la sèrie La Messias dels Javis. Has vist la sèrie de La Messias, Sílvia?
7: Sí, sí, l'he vista.
0: Què t'ha semblat?
7: M'ha semblat que la realitat supera la ficció.
0: Sí, vas viure coses més gruixudes de les que van dibuixar els Javis amb aquesta sèrie.
7: Jo penso que sí. Quan els pares es varen separar i la mare va trobar doncs, la seva nova parella, ells sí que varen prendre la decisió que ens aïllarien del món, cadascú pels seus motius, i ens varen tancar doncs, en diferents espais, habitatges, podríem dir, fins que vaig tenir 19 anys. Sí, més o menys des dels 6 fins als 19, perquè no anàvem al col·le, no anàvem al metge, no sortíem, no teníem televisió, i llavors és veritat que és molt bèstia, no?
0: A partir de les 11, per primera vegada, avui al suplement, el testimoni de Sílvia Castelló Duran. Rematarem el programa, si l'actualitat ens ho permet, amb l'eclipsi, avui les nits de la mitiquíssima Elsa Anca. Fa molt de temps que no la sentim, tampoc, i avui ens visita aquesta històrica model i presentadora de televisió, que segur que de nits memorables n'ha tingut unes quantes. Passen 7 minuts de les 7 del matí.
1: La pilota cap a Payor. Payor és dins l'àrea, el control. El xut creuat! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
0: Avui l'obertura d'aquest informatiu és per elles. Les jugadores del Barça tornen a regnar a Europa amb la quarta Champions aconseguida ahir a Oslo. Eva Payor va fer el primer i també el segon.
1: Pina controla, retalla, és dins l'àrea. Obre l'esquerra cap a Brooks. Brooks fa la centrada, la rematada, controla Salma. Dins l'àrea, Payor, el segon, el segon, el segon, el segon, el segon.
0: Doblet de Payor i doblet de Salma Parrayuelo, que va fer també dos golaços.
1: Quique juga amb Salma. Salma controla la pilota des de la frontal de l'àrea. Xuta Salma, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
0: Salma va fer el 3-0 i el 4-0.
1: La guanya Aitana. Aitana activa Payor. I compte que té que Payor. I compte que té que per córrer Payor. Payor cercle central. Es desdobla Salma. Continua Payor.

0: De futbolistes els últims anys. És la quarta Champions en 6 anys, la primera amb Pere Romeu com a entrenador.
1: És un premi al treball, a l'esforç, al sacrifici diari. Hem fet una gran final, hem fet una molt bona Champions en general. El premi no només és el títol, sinó és el veure que futbolistes joves entren al camp i ho fan bé, futbolistes amb més experiència ajuden aquestes jugadores joves a que tinguin aquestes experiències tan maques.
0: Cata Coll, que va aguantar l'equip amb les seves aturades a l'inici de la final, lloava la tasca del tècnic, la tasca de Pere Romeu.
2: Òbviament, li he abraçat i li he dit que s'ho mereixia. Crec que és un entrenador top, que mos entén, que mos escolta, que dialoga amb nosaltres molt i sempre vol el millor per aquest equip i m'enorgulleix tenir un entrenador així.
0: La pilota d'or Aitana Bonmatí, que va ser suplent, va entrar per jugar els últims 20 minuts, posava en valor el paper de la Masia, del planter del Barça.
3: Hi ha gent que marxa, hi ha gent que ve, hi ha sempre moviments, però hi ha algú que mai se'n va i és el talent de la casa, no? Hi hagi qui hi hagi, crec que és algo que ens identifica, no com a equip, sinó com a club, i penso que per això seguim tenint la mateixa identitat i per això seguim guanyant i optant a guanyar, no? I crec que això mai se n'anirà.
0: Per la seva banda, Caroline Graham assegurava que, malgrat les dificultats econòmiques del club els últims anys, la Masia ha aguantat el nivell.
4: El club va fer coses correctes per ajudar-nos. Sí, ha sido años difíciles, no vamos a mentir, que ha faltado dinero por todos los lados, pero como los chicos y las chicas hemos podido mantener un top nivel por un buen trabajo de años de la Masia.
5: Una de les imatges de la final d'Oslo van ser les llàgrimes d'Alexia Putellas, tant quan va ser substituïda als últims minuts com també en el moment d'aixecar el trofeu de la Champions.
0: Va poder ser l'última final d'Alexia amb la samarreta del Barça i portant el braçalet de capitana del club de la seva vida. Ara la sentireu al micròfon de TV3.
6: No preguntaré què has decidit, quan sabrem què faràs l'any que ve.
7: Ja ho veureu.
0: No va aclarir-ne res. Aquí al suplement, el president en funcions, Rafa Juste, ja es va referir ahir a la possibilitat que Alexia se'n vagi.
8: Se sabrà, vull dir, dintre de poc, no? Vull dir, però vaja...
0: Vostè ja ho deu saber.
8: Bueno, jo tinc que saber tot el que passa en el club, però al final els inputs personals són els que queden. Jo he viscut doncs, moments que les coses poden canviar o no, i bé, no parlo ara de l'Alexia, parlo en general. Per tant, avui repeteixo, veig a l'Alexia superfeliç.
0: Serà interessant, doncs, el que pugui dir Alexia aquesta tarda en la celebració de la temporada a partir de les 7 a les Fonts de Montjuïc amb concert previ dels Figaflaues en una festa a l'Avinguda Maria Cristina amb animació i música per celebrar el pòquer de títols.
5: La felicitat per l'esport català no ha pogut ser completa aquest cap de setmana pel descens del Girona a segona.
0: L'empat a un contra l'Elge a Montilivi en l'última jornada de la Lliga de Primera li fa perdre la categoria després de 4 temporades a l'elit, després de 4 temporades a primera. Michel Sánchez, tècnic del Girona.
9: Sempre he dit que el responsable de lo que passa al camp és l'entrenador i en aquest cas jo i em sento responsable. Penso que hem fallat a la nostra gent. Jo he fallat a la nostra gent. Sentiment de culpa i responsabilitat.
0: Arnau va fer el gol del Girona, el de l'empat, després de començar perdent. I una pilota al pal de Lemar ho podria haver canviat tot, però finalment no hi va haver la sort de cara. El president del Girona, Delfí Geli, no va aclarir si Mitchell seguirà o se n'anirà. A més del Girona, també baixa segona al Mallorca.
5: Avui un suplement mirant encara cap a Oslo, amb reaccions de totes aquestes jugadores, amb tot l'equip de Catalunya Ràdio que s'ha desplaçat també a Noruega. Els anirem rebent, els aficionats i també els preparatius d'aquesta celebració aquesta tarda al centre de Barcelona, Maria Cristina, amb aquestes jugadores que tenen ganes doncs, de celebrar amb l'afició una temporada per emmarcar, però també passarem amb l'Eduard Solà per Girona per compartir la pena i la tristesa d'aquest descens, no per inesperat, perquè sabíem que la dinàmica de l'equip era molt, molt, molt dolenta, doncs de sabadó en qualsevol cas. Per tant, avui també aquest suplement mirant cap al futbol, però el dia té altres titulars. El nom propi de Zapatero continua ocupant titulars i portades. Atenció, perquè l'UDEF ara, que és la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional, assenyala José Luis Rodríguez Zapatero i les seves filles com a principals beneficiàries de la trama Plus Ultra.
7: Sí, segons un informe de l'UDEF, l'expresident del govern espanyol i les seves filles serien els beneficiaris finals dels fons obtinguts per Plus Ultra amb el rescat de l'aerolínia en plena pandèmia. Zapatero haurà de declarar davant

0: el jutge el 2 de juny com a investigat. Un altre informe de l'UDEF també destaca que alguns dels implicats en la trama haurien volgut influir en la investigació. Recull, per exemple, una conversa del 20 de maig del 2021 entre l'accionista de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, i el seu advocat, Miguel Palomero, en què es planteja boicotejar la investigació. Reyes i Palomero defensen que cal fer un kitchen gabinet en referència a la suposada trama amb què la cúpula d'Interior durant el govern de Mariano Rajoy va espiar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, i la seva família per aconseguir documents del cas Gürtel.
1: Els Estats Units i l'Iran estan molt a prop de tancar un alto al foc de 60 dies que també incloria la reobertura de l'estret d'Hormuz sense peatges. A canvi, Teheran podria vendre petroli lliurement i continuarien les negociacions per frenar el programa nuclear iranià. Són alguns dels detalls d'unes converses indirectes amb el mediador pakistanès, de les quals es comencen a saber alguns detalls.
0: Sí, el portal nord-americà de notícies Axios explica en exclusiva que els Estats Units aixecarien el bloqueig sobre els ports iranians i algunes de les sancions al petroli. L'esborrany també inclou el compromís de Teheran de deixar de banda les armes nuclears i l'enriquiment d'urani, uns compromisos acordats de paraula amb els mediadors al Pakistan, que ahir es va desplaçar fins a l'Iran per donar un impuls a les converses. Les forces nord-americanes a la regió es mantindrien desplegades a l'Orient Mitjà fins que no s'arribi a un acord final. En un missatge a la seva xarxa social, Donald Trump ha explicat que s'ha trucat amb el primer ministre israelià i les monarquies del Golf per explicar-los el conjunt d'un acord que, segons ha dit, s'anunciarà ben aviat.
1: Doncs mentre el telèfon no parava de sonar al despatx oval, als afores de la Casa Blanca els serveis secrets han abatut un home que ha disparat diversos trets contra un control de seguretat. La premsa, pendent del possible acord entre els Estats Units i l'Iran, ha gravat el so del tiroteig que s'ha sentit al complex presidencial.
2: Outside the White House, we're following this breaking news. Possible shots fired near.
1: Segons les autoritats, hi ha un vianant ferit en estat crític.
0: L'incident va passar ahir a les 6 de la tarda, hora local. Un home es va acostar al punt de control, va treure un arma de la bossa i va començar a disparar. Els trets van agafar tothom per sorpresa, com aquesta periodista de la cadena ABC, que estava en directe explicant el possible acord entre els Estats Units i l'Iran.
3: That President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
0: Fa uns minuts, Donald Trump ha escrit a la seva xarxa social que l'autor dels trets era un home que tenia antecedents i estava obsessionat amb la Casa Blanca. El president nord-americà ha recordat l'incident de fa un mes amb el tiroteig al sopar de corresponsals de la Casa Blanca i ha aprofitat per tornar a fer campanya per les polèmiques reformes que vol tirar endavant al complex presidencial.
1: Rússia llança un atac massiu amb drons i míssils contra Kiev com a represàlia per l'atac mortal de fa dos dies contra una residència universitària. Les explosions que s'han sentit tota la nit a la capital d'Ucraïna han deixat almenys un mort i una vintena de ferits. L'abast del bombardeig ha obligat Polònia a activar la seva defensa antiaèria com a mesura preventiva.
0: Des de la mitjanit, les bombes han caigut en diversos punts de Kiev i han afectat una escola i diversos edificis residencials. Les autoritats han demanat a la població que es mantingui als refugis davant la possibilitat de nous atacs. És la resposta de Rússia a la vintena de morts de divendres a la província de Luhansk, ocupada per Moscou. El president rus Vladimir Putin va prometre llavors represàlies contra el que va qualificar d'atac terrorista.
1: Passant dos minuts d'un quart de vuit del matí, més qüestions. Els activistes de la flotilla Global Sumut ja són a casa. Ahir van arribar a l'aeroport del Prat, on els va rebre el ministre espanyol de Cultura, Ernest Urtasun, que els ha promès que investigaran les denúncies de tortura per part d'Israel.
4: Volem que la Fiscalia ja de forma immediata iniciï un procediment davant de l'Audiència Nacional per obrir una investigació i una causa contra els responsables que han torturat i que han maltractat els nostres conciutadans. Evidentment, aquesta és una qüestió que el govern d'Espanya no permetrà que quedi impune.
1: A Bilbao, però, la tornada no va ser ni de bon tros gaire plàcida, perquè la rebuda dels activistes bascos de la flotilla va acabar amb càrregues policials i quatre detinguts.
0: Sí, els activistes han passat cinc dies retinguts per les autoritats israelianes i asseguren que han patit tortures greus, com les que explica una de les integrants de la flotilla per Gaza, Miho Ali.
5: Entres en un túnel, que nosaltres hem dit el túnel del terror, el túnel de la tortura. En aquest túnel, a les fosques, comencen a donar hòsties per tot arreu fins que caus a terra i et demanen que t'aixequis. Tornes a aixecar i et tornen a pagar.
0: Els activistes reclamen al govern espanyol i a la Unió Europea que trenquin totes les relacions amb Israel. Precisament ahir França va anunciar que prohibeix l'entrada al seu territori del ministre israelià Ultra i Itamar Ben-Gavir pels vídeos vexatoris als activistes de la flotilla. Des de Barcelona, a la Fira de Llibres de Pensament Crític, La Literal, l'historiador de la Universitat d'Exeter, l'israelià Ilan Papé, ha defensat la feina d'aquests activistes en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: It's an important message to the people of Gaza.
7: Un missatge molt important a la gent de Gaza. No se'ls oblida. Milions de persones d'arreu del món volen mostrar la seva solidaritat amb els palestins i busquen maneres de ser útils i també penso que exposen Israel. Són gent no violenta i els han tractat com el pitjor dels terroristes.
1: Passen 3 minuts d'un quart de 8, el dia d'avui també ens porta fins a Canes. Després de conèixer el palmarès, destaca aquesta notícia.
8: And the first prize goes to the incredible Javier Ambrosi and Javier Calvo por La Bola Negra. Grande los Javis!
1: Javier Calvo i Javier Ambrosi, els cineastes coneguts com Los Javis, fan història, guanyen el premi a millor direcció del Festival de Cine de Canes per La Bola Negra, un premi que han compartit amb Pavel Pavlovski i que ha estat una de les moltes sorpreses en un palmarès imprevisible en què la Palma d'Or ha estat per Fior, del director romanès Cristian Mungiu. Emet especial a Canes, Marc Garriga.
9: Bon dia. Els Javis ens han confessat que encara estan processant tot el que els ha passat aquí, la bona acollida de la pel·lícula i, al final, el premi.
10: Para mí es muy... como unas palabras de aliento. Es como, como que no, el festival nos dice vais bien, seguid investigando, seguid con vuestra voz. Joder, no, estoy que no me lo creo.
11: Yo, en serio, como estoy tan contento por el mensaje de la película que llegue, empiezo a notar que de verdad toca de una manera más profunda.
9: De moment no volen ni sentir a parlar de la cursa dels Oscars, volen anar pas a pas i primer estrenar a l'octubre que al públic li agradi, però sí que tenen ganes de posar-se a escriure el guió del seu pròxim film que han avançat serà en castellà i en anglès. El premi l'han recollit ex aequo amb Pavel Pavlikovski, un director al que admiren. El polonès l'ha guanyat amb la crua Fatherland. La Palma d'Or, però, ha estat per Fiord del romanès Cristian Mungiu, tercer cop que recull premi a Canes. La seva pel·lícula posa sobre la taula el debat de com una societat oberta com la Noruega és incapaç d'acollir una família ultracatòlica que ve de Romania. El gran premi del jurat ha estat per la russa Minotaur, d'Andrei Zviagintsev, crítica amb la corrupció del règim de Putin, l'alemanya The Dream Adventure, premi del jurat, la belga Coward, millor actor, la franco-japonesa Sudan, millor actriu i la francesa Notre Salut, millor guió.
1: A València, manifestació massiva en defensa de l'educació pública i per reclamar al govern que atengui les demandes dels docents que porten 2 setmanes de vaga. Ahir també es van mobilitzar famílies i estudiants en una protesta que va sumar més de 30.000 persones, segons la delegació del govern espanyol. Des de València, Alba Barbosa.
12: Mestres i professors reclamen que la Conselleria d'Educació es torni a seure a negociar. Ahir també famílies i alumnes van solidaritzar-se amb la vaga dels docents que arriba a la tercera setmana amb les negociacions bloquejades.
13: Me pareix superbé, la veritat, n'hi ha que defendre l'escola pública.
14: Unes millores que creiem que són necessàries.
15: I que baixen les ràdios.
16: I que la consellera dimitisca.
12: Els sindicats presentaran dilluns un nou document a la Conselleria per reobrir les converses. Marc Andala, portaveu del sindicat majoritari de l'ensenyament al País Valencià.
17: Hem definit més quines ràdios volem, que també s'havien quedat en l'aire.
12: Demanen que el valencià sigui un dels punts a negociar. La llengua, en l'última proposta de la Conselleria, no hi era.
1: I avui també ens fixem en el fenomen del Niño, que s'està començant a gestar al Pacífic i que pot actuar de catalitzador de fenòmens meteorològics extrems a Catalunya, com sequeres o períodes excepcionals de pluja intensa. És el fenomen de variabilitat natural més important que hi ha a la Terra i els seus efectes va des de l'increment de temperatures fins a inundacions o sequeres.
0: Sí, diverses anàlisis, incloses les de l'Organització Meteorològica Mundial, apunten que el Niño d'aquest any serà especialment intens. Antoni Barreras és tècnic de climatologia del Meteocat.
18: El que s'està veient doncs, és un afebliment dels vents alisis d'aquella zona, que és el pas previ a que es desenvolupi un Niño. I clar, si aquest afebliment dura durant molt temps, com estan donant tots els models de predicció, doncs sembla que es formarà un Niño i que serà molt fort.
0: El Niño genera un increment general de temperatures que se sumen a l'escalfament generat per les emissions de gasos d'efecte hivernacle i que poden convertir aquest any i el vinent en els més càlids registrats fins ara.
1: Ara música. És Maria del Mar Bonet, que ha celebrat 60 anys de carrera amb un concert al Palau de la Música. Ho ha fet amb un repertori que també ha recordat el concert a l'Olímpia de París. La cantautora mallorquina ha presentat, a més, el disc L'aigua no cansa davant d'un públic entregat. Marc Ruiz.
19: Maria del Mar Bonet ha començat el concert recordant part del repertori que va cantar al Teatre Olímpia de París fa 51 anys i que homenatjarà amb un altre recital a la tardor. Així, arrencat amb aigua de l'any 69, Nina Ninona, abril, dedicada a la revolució dels clavells, i a José Afonso, autor de Gràndola Vilamorena. Les cançons guanyen en amplitud amb el conjunt del violí, guitarra, buzuki, contrabaix i percussió, pensat per al disc L'aigua no cansa. Com des de Mallorca a l'Alguer, que ha sonat molt mediterrània i rematada, com si fos un rembètico grec. De seguida, Maria del Mar Bonet ha repassat les noves cançons, com la que dona títol al disc i que compara la música popular amb el líquid que ens dona la vida. Hi ha alguna cosa de profunda, ancestral i telúrica a la veu de Maria del Mar Bonet quan canta en tons menors i escales pròpies de la Mediterrània, acompanyada només de les palmes. El públic aplaudeix també el missatge polític de cançons com Saigonó, que denuncia la violència contra les dones i els morts i destrosses provocades per la dana al País Valencià i que reclama conseqüències per als governants responsables. També ha criticat Donald Trump amb Lluna de Pau, un poema que va escriure durant la Guerra del Golf, però que malauradament continua sent actual. Ha homenatjat el poeta Blai Bonet amb Blaus i sols de roses blanques, ha parlat de la seva datura verinosa a l'arbre campaner i ha recordat una cançó que va aprendre de petita amb Cançó dels Disbarats. I esclar, no han faltat dues cançons que ja són patrimoni, Què volen aquesta gent i la tradició tradicional mallorquina, la Balanguera, per tancar el concert. El públic ha ovacionat i aplaudit amb força aquest tòtem de la cançó que ha tornat a mostrar els seus 60 anys de mestria del dels escenaris.
1: Més música, Bad Bunny s'ha acomiadat de Barcelona amb un altre concert apoteòsic a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. El cantant porto-riqueny ha reunit prop de 120.000 persones en els dos concerts que ha ofert a la capital catalana.
0: Per la famosa casita, ahir s'hi van deixar veure la influencer Lola Lolita, la dissenyadora Miranda Makarov i les actrius Priscila Delgado i Úrsula Corberó. També van assistir al concert exjugadors del Barça com Gerard Piqué i Riqui Puig. Si divendres va ser la catalana Baguia l'artista convidada, ahir els protagonistes van ser l'estreamer Ibai Llanos i el també cantant porto-riqueny Brian Myers, considerat un dels pioners del moviment trap llatí. Myers va rebre una gran ovació mentre interpretava Triste, un tema exclusiu en aquest segon concert. La propera parada de Bad Bunny a l'Estat serà a Madrid. Oferirà allà 10 concerts entre finals de maig i mitjans de juny dins de la seva gira.
1: Cada vegada es fa més vida social a les tardes que a les nits. Un estudi de l'Associació de Fabricants i Distribuïdores AECOC constata un canvi d'hàbits en el consum en bars i restaurants amb una reducció de l'oci nocturn i un augment de les trobades diurnes.
0: Marta Monés, la portaveu de l'AECOC.
20: Veiem com augmenten moments de consum, com pot ser l'aperitiu, el brunch o aquell consum a mitja tarda, no? Des del berenar fins a adelantar també aquest moment de copes de la nit, que ara l'hem traslladat doncs, en franges horàries més properes, potser horaris europeus.
0: Aquesta tendència també es dona entre els joves. Albert Vinyals és professor de la UAB i expert en psicologia del consum.
21: En 25 anys, per exemple, a Catalunya ha desaparegut pràcticament el 40% de les discoteques i el que ha desaparegut pràcticament completament ha sigut una figura com els afters, tant per la legislació com per als usos i costums. I ha anat creixent, també entre joves, el consum de les festes de tarda, no? Els tardejos.
0: Pel que fa a la despesa, es gasta menys, però no es deixa de sortir. L'estudi indica que la meitat dels consumidors estan disposats a anar a un local a una hora menys freqüentada per poder aprofitar promocions.
1: Atenció a la mobilitat, perquè avui se celebra una nova edició de la cursa Diagonal DIR, Guàrdia Urbana, que es disputa en dues distàncies diferents, 5 quilòmetres i 10 quilòmetres a la ciutat de Barcelona. La prova transcorre per tota la Diagonal, de nord a sud, i hi prenen part més de 14.000 participants.
0: La cursa començarà a 9:15, però les afectacions de trànsit ja han començat a les 5 de la matinada i s'allargaran fins a 1:15 del migdia. Hi ha una quarantena de línies d'autobusos afectades. També s'altera el servei al tramvaig i al trambesòs i des de l'organització es recomana utilitzar el metro.
22: L'informatiu del suplement.
23: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
24: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
25: I sí. Després a cala meva mare, Ola. Uh-huh. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
26: Molt bé.
25: Arribarem a tot?
26: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
27: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
28: Dimecres 27 de maig al Palau de la Música Catalana arriba una de les millors orquestres del món, l'Orquestra del Festival de Budapest.
29: Un viatge pel romanticisme alemany que ressegueix el riu Rin amb la llum de la Sinfonia Renana de Schumann i la força de la Valquíria de Wagner.
28: Gaudeix d'una autèntica ballada simfònica en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat.
29: Fes del Palau el teu ritual.
30: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatge a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
22: L'informatiu del suplement.
1: A banda de la Champions femenina, guanyada pel Barça i que ha obert avui aquest programa, també del descens del Girona a segona, n'hem parlat, hem sentit Mitchell, hem sentit els gols, hem sentit l'alegria, hem sentit la decepció. Avui també recordem l'empat de l'Espanyol i la derrota del Barça en l'última jornada de la Lliga de Primera, pràcticament dos partits intranscendents, tant pel Barça com per l'Espanyol, que tenia opcions remotes d'anar a Europa, però que finalment doncs, es quedarà jugant a primera divisió sense més història. Albert Benet.
2: El Barça tanca la temporada amb els 94 punts que tenia com a campió de Lliga per la derrota a Mestalla contra el València per 3-1, amb un gol de Lewandowski, l'últim com a jugador del Barça, el dia que va jugar el seu últim partit com a blaugrana. Se'n va amb un balanç de 120 gols en 193 partits. Tec va ser titular a la porteria i Joan García aconsegueix el Zamora com a porter menys golejat. Hansi Flick, entrenador del Barça, lamentava el mal partit per tancar la temporada.
3: We think about that, everyone, also the players, because it was
4: Hem de pensar en això, també els jugadors, perquè no hem fet un bon partit. Molts errors i pèrdues evitables. No hem estat 100% centrats, però ja sabem com va això. Fa dues setmanes vam celebrar els nostres èxits i ara ve un gran esdeveniment, el Mundial. I ja sabem que tots els jugadors somien amb jugar-lo.
3: From every player is a dream to play there.
2: Això a Mestalla, amb aquesta derrota del Barça, i a Cornellà al Prat, empat a un de l'Espanyol contra la Reial Societat, amb gol de Roberto. Manolo González, el tècnic, vol seguir.
5: Jo, la veritat, confiança per part del president i del club, no em puc queixar. No em puc queixar perquè el que hem passat s'emporta per davant a qualsevol, segurament. Amb aquest aspecte, suposo que entre demà passat, parlarem i torno a dir el mateix. Buscarem el que sigui millor per l'Espanyol. Jo vull quedar-me, estic fort, i estic convençut que si fem les coses bé, podem tenir un any, o podem anar millorant cada any i ser una mica millors.
2: El Getafe jugarà a Europa després de guanyar l'Osasuna per 1-0. També jugats ahir a primera, Madrid 4, Athletic Club 2, Alavés 1, Rayo 2, Betis 2, Llevant 1 i Celta 1, Sevilla 0. Aquest vespre a les 9, Villarreal, Athletic de Madrid es juguen la tercera posició de la Lliga. I a primera ref, el Nàstic de Tarragona assoleix la permanència després de l'empat a 1 al camp de l'Hèrcules. Pablo Alfaro, el tècnic.
6: Qué ganas tenía de tener un viaje de vuelta de una santa vez, por lo menos para poderme tomar 3, 4 o 5 cervezas en el autobús. Espero que la gente también se las tome y que, ya te digo, me voy, bueno, no es que me vaya, perdón. Estoy ahora mismo, estoy. No quiero celebrar esto. El Nasti de Tarragona no debe de celebrar nunca una permanencia en primera vez.
2: Per la seva banda, el Sabadell començarà el play-off d'ascens contra el Madrid-Castilla i l'Europa s'enfrontarà al Celta B en aquest mateix play-off d'ascens a segona. El Barça de futbol sala, eliminat a les semifinals de Copa en perdre els penals contra el Jaén. Avui la final Jaén-Cartagena. En bàsquet, Gran Canària 80, Manresa 87, victòria de l'equip del Bages i avui es juga la final de l'Eurolliga entre l'Olympiacos i el Madrid. El Giro d'Itàlia, victòria i liderat pel danès Jonas Vingegaard després de la 14a etapa. Als play-offs de quarts de l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins hi haurà tercer i definitiu partit a les eliminatòries Noia-Barça, Voltregà-Igualada i Reus-Calafell. El Lleida eliminat pel Liceo. I en tennis, avui arrenca el Roland Garros, segon gran slam de l'any.
22: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
1: Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
7: Molt bon dia, Roger.
8: 3, 2, 1, seganya.
1: Com estàs, Joan Anton?
7: Superbé, Roger.
1: Va bé la vida?
7: Molt bé,
1: tens
7: molt bé.
1: Tens el compte enrere a punt pel 12
7: sí.
1: d'agost?
7: Sí, una mica neguitós, ja ho saps, eh?
1: Si no fos perquè ja vas perdre el cabell fa uns anys,
7: sí.
1: Aquest any hagués estat el definitiu, eh?
7: Saps com els culers, que patiu per tot? Però jo m'agrada dir patiu, com si jo no ho hagués estat, saps?
1: Sí,
7: però bueno, enhorabona, per cert, enhorabona.
1: Gràcies,
7: eh? Enhorabona.
1: Gràcies.
7: Doncs en això de l'eclipsi del 12 d'agost, igual, som patidors de mena, jo sóc patidor de mena i ja estic patint ara.
1: És el teu 6-2 al Bernabéu, eh? El 2-6.
7: Home, llavors, jo recordo que ho vaig viure, jo era culer en aquell moment, vaig gaudir, bueno, vàrem gaudir tots, jo em recordo eufòric.
1: És no aquella època encara estaves conciliat amb el,
7: home,
1: amb el futbol.
7: És que quin equip, i com es jugava.
1: I després va venir el divorci.
7: Total.
1: Aleshores, el que veurem el 12 d'agost, s'assembla el 2-6 al Bernabéu?
7: Sí.
9: Bueno, no
1: ho millorarà, eh?
9: Jo penso que ho... No, a veure, si funciona bé, si no hi ha núvols, és molt més que això.
1: És que depèn de la meteorologia, depèn de l'àrbitre.
9: Depenem, sí, de l'àrbitre, sí.
1: Bé, a la Terra es plana amb el Joan Anton Català, tot sovint diem allò de que som pols d'estrelles, perquè els àtoms que ens formen van néixer en estels que han mort enmig d'explosions, important. És a dir, quan els estels exploten i moren és quan nosaltres comencem a viure.
9: Que bonic.
1: D'alguna manera. Quina va ser l'explosió que ens va crear? Avui a la Terra es plana refermem que som fills de les estrelles. Joan Anton, quins ingredients necessitem, ingredients astronòmics, parlem, per fer un ésser humà?
9: Roger, t'agrada la cuina?
1: Bé, puc millorar. Progresso adequadament, et diré.
9: Ah, però això vol dir que sí?
1: Sí, sí.
9: Ah, molt bé.
1: M'agrada més menjar que cuinar, però estic intentant emplear alguns esforços amb... Després de tants anys també compartint micròfon amb el Pep Noguer, alguna cosa no, se m'ha quedat.
9: És veritat, tens un bon mestre. Doncs ara compartirem, per si vols, una recepta de cuina. De fet, ja l'heu provada, aquesta recepta de cuina, jo també. Una recepta de cuina que és la més extraordinària que hi pot haver, que és la que s'utilitza per fabricar, per cuinar, un nadó de 3 quilos de pes. Fixa't, mira, hauries d'anar al súper de la natura i comprar els ingredients següents. Compraries 1,8 kg grams d'oxigen, 700 grams de carboni, 300 d'hidrogen, 77 de nitrogen, 43 de calci, 34 de fòsfor, 4 de sodi, 4 de potassi, 4 de sofre, 4 de clor i quantitats menors de molts altres elements. Remenaries això en una olla a foc lent durant 3.800 milions d'anys, pum, obtindries un homenet de 3,5 quilos de pes. Què sembla això? Quina passada. Som química pura. Estem fets d'això. De fet, et podria més haver dit que aquesta era la recepta per fabricar qualsevol altre ésser viu, des d'un bacteri a un arbre, i hauria estat exactament la mateixa, només que canviant, òbviament, les quantitats, no?, que hauries barrejat. Quan ho penses, Roger, és fascinant. Som això. Som química pura.
1: Clar, el problema és que sabem que el Big Bang només va fabricar dos elements.
9: Sí, senyor, i això ho hem explicat més d'un cop, només va fabricar l'hidrogen i l'heli, que són els dos més simples, els dos àtoms més simples. La raó és que el cosmos era molt calent i, per tant, va poder fabricar elements químics, però com que va començar-se a expandir molt de pressa, això el va fer que refredés i això va aturar la màquina de fabricar nous àtoms. Així que l'univers va quedar avorridament format només per hidrogen i heli. L'heli no hi parlarem ja, perquè l'heli no juga cap paper amb això de la vida, no forma part de cap ésser viu. Per tant, el podem obviar. Però l'hidrogen sí, hem vist que la recepta havies de comprar hidrogen i amb una quantitat important, tercer, en abundància per un cos humà, per fabricar una persona. Però no hi havia res més, és com si la meva parella m'envia al súper, no?, per buscar els ingredients per fer un pastís, i d'aquella llista només trobo un ingredient. Com arribo a casa, no, carinyo? Només he trobat. Espavila't. Doncs una mica això és que el que va passar l'univers. La natura tenia un problema greu.
1: I aquí les respostes són les estrelles.
9: Sí, senyor. Perquè la natura va resoldre fabricant els estels, els sols. Aquests astres han manufacturat tots els elements químics, excepte aquests que ja van ser creats, i els de la recepta de la vida, que ens formen i que formen tot el que veiem ara, doncs la taula, el micròfon i tot el que veiem, doncs s'ha fabricat pels estels que enmig d'explosions, algunes d'elles gegantines inimaginables, han alliberat, han embrutat l'espai d'àtoms, d'elements químics, que després la natura ha utilitzat per crear vida.
1: És molt interessant saber com neixen i com moren els estels, les estrelles. N'hem parlat alguna vegada, però està bé repassar-ho.
9: Sí, perquè són, com acabem de veure, les fàbriques de la vida. Els estels neixen dins de nebuloses. Nebuloses són grans concentracions de gas que les van anomenar històricament així perquè s'assemblaven a grans núvols. Per gravetat i a poc, els gasos d'aquestes nebuloses es van concentrant. És com si s'anessin ajuntant, i això és un procés en cadena. Com més s'ajunta, més gravetat hi ha, més atrauen, i va creixent, i va creixent. De manera que així és com neix un estel. Un estel neix amb aquestes grans concentracions. De fet, en el mateix moment que neix un estel, sap com morirà. És tremendo. Un estel sap el destí només en el moment que neix, perquè en funció de si és gras o no, de la massa que té, si és molt gros o no, sap si viurà tranquil·let i es jubilarà tranquil·let, o si viurà molt de pressa i morirà també molt de pressa. I això, en broma, a vegades dic fast and furious, no? Viure fast i moure furio i morir furios, això és el que fan els estels molt grossos. La qüestió és que un estel viu gràcies a un equilibri molt delicat. Per una banda, un estel té el seu propi pes, que el pressiona cap dins, i el faria col·lapsar cap dins. Per altra, té la resistència en aquesta pressió gràcies a la fusió nuclear, que avui no hi entrarem, ja l'hem explicat algun cop, recordem que és l'energia que genera dins l'estel, i això contrarresta la gravetat. Això és molt delicat, molt delicat. Qualsevol cosa que trenqui aquest equilibri destrossarà l'estel. I així un estel viu en aquest delicat equilibri, un estel com el nostre Sol, viu durant, buah, la tira milers de milions d'anys. Mentre viu, la fusió nuclear de dins cuina els elements químics. Cuina tots aquests elements químics. I necessitem que l'estel mori perquè aquests elements químics puguin sortir, perquè si no, se'ls quedaria l'estel i tu i jo no hi seríem aquí. Necessitem un procés, que és el de la mort dels estels, que farà que això que hagin cuinat embruti l'univers.
1: Com funciona això en un estel com el nostre, que és el Sol, Joan Anton, això doncs que estàs explicant?
9: El nostre Sol hem d'entendre que és un estel modest. Bueno, dins del Sol hi podries posar 1.300.000 terres, però tot i això, comparat amb els estels del zoològic de l'univers, el Sol és més aviat modest. Mira, fusiona, la fusió nuclear agafa 4 nuclis d'hidrogen i els fusiona per formar un nucli d'heli. O sigui, agafa hidrogen i fa heli. Això no té gaire gràcia per nosaltres perquè l'heli hem dit que no ens interessava. Però ara veuràs com continua la cosa. Perquè et faci una idea del ritme, el que un sol, el sol, genera això, per cada segon el sol agafa 600 milions de tones d'hidrogen, les fusiona per fer-ne 596 tones d'heli. A cada segon. Falten 4 milions de tones. He dit, fusiona 600 milions per donar-ne 596, falten 4 milions de tones, que les converteix en energia. La fusió nuclear agafa això i converteix en energia, que és la llum que veiem, l'escalfor que ens arriba, el que li permet a un estel viure a cada segon. És tremendo un estel, fixa't, és una bomba. Aquest procés durarà milers de milions d'anys. El Sol és ara més o menys a la meitat de la seva vida. Si fos una persona, estaria a l'etapa mitjana de la seva vida. Tranquil, amb molta experiència, ja ha passat l'adolescència... I així estem tu i jo aquí, no? I un planeta com la Terra en aquí. Però arribarà un moment que se li acabarà les reserves d'hidrogen en el seu nucli, que és l'únic punt on pot fer la fusió nuclear, i a partir d'aquell moment començaran a esdevenir una sèrie de modificacions, perquè la gravetat no perdonarà, farà pujar la temperatura, la gravetat, aquesta pressió en l'interior, i en aquell moment un estel com el Sol començarà a fusionar heli per donar carboni. Ei, ja tenim carboni. Carboni sí que ens interessa, i molt. És el segon element abundant dins del nostre cos, el carboni, essencial. Doncs l'estel, com el Sol, fabricarà carboni. I allà ja no tindrà capacitat per fusionar més. Un estel com el Sol ja no podrà més. I el que farà s'expandirà, creixerà molt. Em temo que serà la fi de Mercuri, de Venus i de la Terra. No pateixis que això passarà d'aquí uns 5.000 milions d'anys.
1: Ja no hi serem.
9: No, tenim temps per unes quantes lligues més del Barça, suposo.
1: I... alguna Champions també estaria bé.
9: Oh, sí, suposo que sí. Escolta'm, això també ho celebraria jo, una Champions del Barça. I total, que això passarà molt en el futur, que farà que l'estel, un sol, es jubili. Però els estels més grossos poden continuar aquesta fusió nuclear. Poden continuar fabricant elements dins. I fabriquen oxigen, i fabriquen neó, i fabriquen silici, i fabriquen oxigen, ja l'he dit, i fabriquen ferro. I al final de la vida, aquests grans estels acaben explotant. I en aquest moment alliberen tots aquests elements que han fabricat, que són els que embruten el cosmos, perquè avui tu i jo puguem ser aquí, i a milions de graus, durant aquella explosió, s'acaben de fabricar tots els altres elements químics de la natura.
1: Què passa amb els estels que són més grans que el Sol?
9: Això que t'he dit, però a més, hi ha un altre esdeveniment que passa, que és que tots aquests elements que han fabricat a dins, et deia, a milions de graus de temperatura, quan l'estel explota, quan arriben al final de la vida i exploten de manera furiós, et deia que milers de milions de graus, ja no milions, milers de milions de graus, en el moment de l'explosió, agafen àtoms que són disparats a l'espai i els acaba d'ajuntar. I aquí és on apareixen no només els elements químics que t'he dit, sinó un munt d'elements químics pesats, ferro, or, urani, plata... És a dir, molts dels elements que tenim químics a la Terra que són pesats es fabriquen en aquest mateix moment, al mig d'un cataclisme. D'alguna manera, allà comencem a viure. La vida i la mort d'un estel massiu va molt de pressa. Així com un estel com el Sol, et deia, viurà 10.000 milions d'anys, el Sol, un estel massiu viu 30-40 milions d'anys, no? És milions d'anys. I el ritme al qual avança cap a la mort és molt de pressa. Va esgotant de seguida tots els elements fins que al cap de 30 o 40 milions d'anys arriba el moment de la mort.
1: Clar, hi ha encara una explosió més gran que aquesta que ens està explicant, que és la fusió de dos estels de neutrons.
9: Sí, vàrem explicar en un programa especial que eren estels de neutrons. Recordem que són objectes molt densos, molt pressionats, formats pràcticament per neutrons, tot i que això és una idea molt simple. Avui sabem que hi ha partícules exòtiques que encara no acabem d'entendre, aquests objectes fascinants, per altra banda. I sabem que de tant en tant xoquen i es fusionen. Doncs aquests cataclismes còsmics, que anomenem ja no supernoves, no, els anomenem quilonoves, molt més que supernoves, formen, novament, molts elements químics pesants de la taula periòdica. Més or, més plata, més platí, urani, tori, plutoni, brau. Si tu agafes la taula periòdica, pràcticament tots els elements pesats de la taula periòdica es fabriquen en aquí. Per tant, d'alguna manera, l'or o la plata dels nostres anells, la gran part fabricada per cataclismes d'aquests on xoquen dos estels de neutrons. Mm.
1: Clar, Joan Anton, aleshores, amb tot això que ens has explicat, la conclusió és que absolutament tot és pols d'estels, eh?
9: Sí, tot, menys l'hidrogen. És a dir, tot el que tens al cos, si en aquest moment l'hidrogen que tens dins del cos, que en tens un munt, pogués parlar, et diria com va ser el Big Bang. Mm. Tenim dins del cos la llavor dels primers sospirs de l'univers, però la resta fabricat per la mort violenta d'estels, el ferro de la teva sang. A cada gota d'hemoglobina, cada molècula, tenim un àtom de ferro, que és el que li dona el color vermell a la sang i el que li dona, òbviament, les seves propietats, no? Doncs si aquest àtom de ferro que tenim a la sang pogués parlar, ens explicaria com va viure, però sobretot com va morir un estel que mai no sabrem com es va dir ni com era, gegant, molt més gros que el Sol, que va viure i va morir en aquest raconet d'univers, perquè quan va explotar va alliberar aquest ferro que avui tenim a la sang. I així podríem continuar amb el carboni, amb el nitrogen dels aminoàcids, amb l'oxigen que respirem o que forma l'aigua, i així continuaríem i continuaríem tota la recepta de cuina, tota, excepte l'hidrogen creat pels estels.
1: Avui amb el Joan Anton Català, un recorregut a través d'uns dels titulars que més ens agrada d'aquest espai, el Som fills de les estrelles, som pols d'estels, una mica més desenvolupat i portat cap a un altre extrem. Joan Anton Català, continua el compte enrere cap a l'eclipsi del
9: segle. Sí, senyor.
1: L'anirem fent també puntualment aquí cada diumenge mentre continuï sortint el sol al suplement. Una abraçada,
9: igualment.
1: Joan Anton. Ara tornem.
22: El suplement, amb Roger Escapa. Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
10: Quina raó mou el teu món?
11: Lo futur del Pere.
12: Algun dia tenir el meu propi piset.
13: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
14: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
15: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
16: Sou molt bona gent!
17: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya, però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
18: Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3Cat en viu.
19: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
24: Te reto a una semana entera, sin carbohidratos, para quedar irreconocible.
31: Si tendría que bajar 5 kilos de grasa en un mes, lo primero que haría es entrar en un déficit calórico.
32: El menú del caníbal, el perill de les dietes restrictives per aconseguir cossos extremadament prims.
33: Perquè hem d'estar feliços i sentir-nos bé amb el nostre cos sense sucumbir a la dictadura d'aquests cossos hiper extra prims, que aquests no són sants.
34: Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.
35: Hi ha coses que passen dins nostre que pesen.
36: L'ansietat és com si anessis una guerra cada dia. El teu organisme està en mode supervivència. El que li interessa és sobreviure.
35: Moments que semblen sense sortida.
37: La droga estrella era l'heroïna i jo sabia que acabava és fatal. I jo vaig anar a buscar el que em portés a la mort. No sé si ho vaig fer d'una manera conscient.
35: Dolors que costen d'explicar.
38: És un dolor emocional tan fort que no el pots suportar.
35: Però quan algú ho explica, comença un canvi.
36: Vaig tenir unes èpoques dolentes, unes baixes per ansietat i ara, doncs, mica en mica, em vaig obrint.
35: Històries reals per donar veu als trastorns mentals. Gent normal, el podcast d'Adam Martín, guardonat amb un Ondas. Nous episodis a l'app web de Catalunya Ràdio.
39: I també disponible a la plataforma 3Cat.
0: Senyores i senyors, bon dia.
35: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Estàs confonent correlació amb causalitat, que és un problema de primer de filosofia, de lògica, de la Unia.
13: No, ja ho sé.
1: Que és,
13: el mateix que la IA.
1: Que tots els pobres siguin delinqüents.
2: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
3: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
4: El 90% de les persones que tenem són homes, el sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
5: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que, aunque era el plat de canelons, s'ha convertit en el canelons.
35: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
6: És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Silvia, que és que cantes somrient sempre.
35: Amb Ricard Ostrell.
7: Em van passant coses.
6: Sí.
35: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
8: Passant 3 minuts de 3 quarts de 8 del matí. Titulars amb la Sara Riera. Sara, què tal? Bon dia.
9: Hola, bon dia.
8: El Barça guanya la Champions femenina de futbol després d'imposar-se a l'Olímpic de Lió per 4-0 la final jugada a Oslo.
9: Amb 2 gols de Péjor i 2 més de Salma, tots a la segona part. És la primera Champions de Pere Romeu com a tècnic, la quarta de la secció.
8: El Girona baixa segona després d'empatar a 1 amb l'Elche Montilivi en la darrera jornada de Lliga.
9: L'equip català torna a la segona divisió després de 4 anys a l'elit del futbol espanyol.
8: Un informe policial de l'UDEF involucra ara directament Zapatero en una xarxa de tràfic d'influències per camuflar comissions il·legals.
9: Aquesta vegada és una conversa entre els directius de l'aerolínia Plus Ultra que mostraria la intenció de contactar amb Zapatero perquè els aconseguís el rescat de la companyia per 53 milions d'euros.
8: Els Estats Units i l'Iran estan molt a prop de tancar un acord d'alto al foc de 60 dies que també inclouria l'obertura de l'estret d'Hormuz sense peatges.
9: A canvi, Teheran podria vendre petroli lliurement i continuarien les negociacions per mirar de frenar el programa nuclear iranià.
8: Javier Calvo i Javier Ambrosi, el que és el mateix, els Javis, els cineastes coneguts com els Javis, fan història i guanyen el Premi a Millor Direcció al Festival de Cine de Cannes per La Bola Negra.
9: El premi ha estat una de les moltes sorpreses en un palmarès imprevisible en què la Palma d'Or ha estat per Fiord, el director romanès Christian Mongiu.
8: Els activistes de la flotilla Global Sumut ja són a casa.
9: Ahir van arribar a l'aeroport del Prat, on els va rebre el ministre espanyol de Cultura, que els ha promès que investigaran les denúncies de tortura per part d'Israel.
8: Arribada accidentada a Bilbao, a garrotades amb la policia, de seguida també ho detallarem. A tot això, ara ens fixem en Rússia, que llança un atac massiu amb drons i míssils contra Kiev com a represàlia per l'atac mortal contra una residència universitària.
9: Les explosions han deixat almenys un mort i una vintena de ferits.
8: I manifestació massiva en defensa de l'educació al País Valencià.
9: Més de 30.000 persones van sortir ahir al carrer per reclamar a l'administració que atengui les demandes dels docents que porten ja 2 setmanes de vaga.
8: Marina Laminos, la fotografia de les jugadores del Barça aixecant la Champions és protagonista pràcticament a totes les portades, excepte el diari Ara, on veiem la imatge d'un jove racialitzat caminant davant d'un mural on es pot llegir «Sigues el canvi que vols veure al món».
20: I amb el titular sobrescrit «L'eix transversal de l'extrema dreta». A la part inferior, espai encara farà un altre titular, Zapatero es va reunir amb l'empresa del Partit Comunista Xinès per a la compra de petroli veneçolà. Sobre aquest cas, a La Vanguardia en parlen també el titular. La trama de Plus Ultra va intentar influïa en una fiscal per salvar-se i a sota fotografia de les campiones a Oslo aixecant el títol, el Barça conquereix la seva quarta Champions. Mateixa imatge al periòdico, un 4-0 fa caure la quarta Champions i el titular, els partits ja preparen les eleccions municipals a un any vista. Al punt avui també hi veiem Alexia aixecant la Champions i destacant res i curt, una paraula, poderoses.
8: Zapatero i el Barça, protagonistes a la premsa editada a Madrid, El País, sobre l'informe de l'UDEF, destaquen una de les frases dels caps de la Plus Ultra. Obro cometes, Delsi, que truqui a Ábalos o algú amb Zapatero.
20: Sota el titular, les blaugranes aixecant la Champions. El Mundo també sobre l'informe de l'UDEF. Ostres i xampany amb càrrec a l'1% de Zapatero. I tant a l'ABC com a la Razón, fotografia de la manifestació ahir a Madrid contra el govern de Sánchez, titular de l'ABC. Zapatero va cancel·lar de cop i volta una hipoteca de 500.000 euros i a la Razón una frase d'alguns d'aquests manifestants ens han deixat en pilotes contra els nostres corruptes.
8: Anys i anys, per molts anys, Albert Postils avui bufa 41 espelmes Munt Ribes.
21: Des del 2013 vaig començar a desenvolupar el sentit sísmic. Que
23: ha estat batejada com la primera dona cíborg de la història. De fet, es va donar a conèixer per implantar-se sensors sísmics als peus, cosa que li permet percebre tots els terratrèmols del món en temps real mitjançant vibracions.
8: 60 espelmes, Eric Cantona.
25: As flies to wanton boys,
23: Sempre serà recordat per la puntada voladora que va etzibar un aficionat rival de la grada que el va increpar amb insults xenòfobs. Un exfutbolista que, a més, reivindica les seves arrels catalanes, i és que el seu avi matern, nascut a Martorell, va defensar la República durant la Guerra Civil.
8: I 85 espelmes, atenció, Bob Dylan. The answer, my friend, is blowing in the wind.
23: The answer is blowing in the wind. Considerat un dels músics més influents del segle XX, al llarg de la seva trajectòria està dedicat a experimentar tota mena de ritmes. La poesia de les seves lletres el va fer mereixedor del Premi Nobel de Literatura el 2016 i també va guanyar un Òscar a la millor cançó per Things Have Changed.
8: Vida social. Que l'amor em rebenti a les mans, que m'estimo molt millor que abans. Estava perdut, aprenent a viure. Aquests que sonen són Ginestar, avui actuaran en petit format al Bar Bocata de Barcelona, Marta Ferrer.
0: És un dels concerts programats dins del Club Social Carme, una iniciativa semblant als concerts Tiny Desk, en què els artistes actuen en directes de proximitat i de curta durada. I avui serà el torn del germà Serra Solses a 6:45 de la tarda. S'hi pot assistir de manera gratuïta, això sí, l'aforament és molt limitat.
8: A la Sala Beckett, Dinamarca.
0: El director Albert Arribas es torna a endinsar en l'univers de Lluïsa Coniller amb aquest text protagonitzat per Pere Arquilloé i Imma Colomer, que ens presenta una anciana i el seu fill adult que malviuen en un precari apartament al cor de Copenhaguen. Avui, a funció a 6:45 de la tarda, les entrades per 15 euros.
8: El Teatre Acadèmia, el dia que va morir David Bowie.
0: L'obra està basada en l'aclamada novel·la de Sebastià Portell i està dirigida en aquest cas per Pau Colla i protagonitzada per Lluís Febrer. Tot plegat per explicar la història d'un jove que arriba a Barcelona decidit a menjar-se el món, però que haurà d'aturar-se quan una prova mèdica li canviï la vida. Avui, a funció a les 6 de la tarda, les entrades a partir de 26 euros.
8: És l'últim cap de setmana per passejar entre les obres de Mercè Rodoreda al CCCB.
0: Fins demà s'hi pot veure a Rodoreda un bosc dedicat a la radicalitat literària i a l'imaginari creatiu de l'escriptora. Una mostra que pretén allunyar-se dels tòpics i mostrar la faceta més contemporània de Rodoreda. Avui es pot visitar a partir de les 10 del matí amb entrades a partir de 6 euros.
8: I un pla que tampoc falla per 19 per sopars al Time Out Market de Barcelona.
0: L'espai s'ha convertit en un punt de referència gastronòmic de la ciutat, acollint alguns dels seus restaurants més exitosos, entre ells el Xert a la Valmesina, Casa Amàlia i Chubatacos. Està obert a 10 del matí a mitjanit i s'hi pot anar sense reserva.
8: Fent camí cap a les 8 del matí, és l'hora del conte amb el nostre guionista i escriptor Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Debò. Avui el conte del Postils es titula Trencar esquemes.
7: Són dos veïns i és un ascensor. Han coincidit sense voler-ho. Haurien preferit baixar sols, però ja que els toca compartir trajecte, enceten una conversa. Qui trenca el gel és el menys original dels dos. Parla dels núvols, d'un sol que no fa justícia i de la incompetència dels homes del temps. L'altre assenteix, però se'l veu amoïnat per alguna cosa. De sobte deixa anar. Tu saps què hem vingut a fer en aquest món? En un primer moment, el menys original es fa l'orni, però el seu interlocutor insisteix. És a dir, li has trobat un sentit a la vida? Crec que a aquestes alçades el suïcidi és el camí més atractiu. El menys original, ara sí, reacciona. L'ofèn profundament aquesta transcendència sobrevinguda perquè considera que el seu veí no és ningú per trencar els codis de l'ascensor, vigents des de la invenció del mateix aparell. Fa un intent per redreçar les coses cap a la meteorologia, però és inútil. A l'altra banda hi ha un home desesperat que demana ajuda en un escenari que només admet banalitats. Quan arriben a baix, el menys original li fa notar la impertinència, el renya de mala manera i, sense saber-ho, li dona un motiu més per abandonar aquest món absurd.
10: El suplement, amb Roger Escapa. La Lliga s'ha acabat, però el Tot Gira no s'atura.
11: Atenció!
10: Aquesta tarda vivim en directe l'última jornada al Calcio i a la Premier. També seguirem la 15a etapa del Giro en final a Milà. A les 6, Penya Burgos a l'ACB amb la posició del play-off en joc. A 6:45, les 500 milles d'Indianàpolis amb la pol del català Àlex Palou. També farem la jornada de reflexió després de l'última jornada de Lliga i de la final de la Champions d'ahir. I ho rematarem amb l'humor dels minuts escombraria. Tot Gira!
12: Aquesta tarda a partir de les 4, amb David Clopés.
10: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.

0: Dos minuts per arribar a les 8 del matí. Cada cap de setmana ho fem amb les cançons que ens proposen els nostres tècnics de so. El dissabte, el Blai Iniesta. El diumenge, el Macià Closes. Macià, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Roger.
0: Amb què arribarem avui a les 8, Macià?
1: Avui anirem cap a l'oest de Catalunya, perquè aquest cap de setmana, tan carregat de notícies, de macroconcerts, de finals de Lliga i de Champions, potser hi ha un reducte de la població que viu totalment aïllat d'aquests fets. I és que a Lleida es celebra l'aplec del Cargol, i qui hi ha anat ja sap com acaben les coses. Avui, pels que no ens escoltaran fins a quarts d'una del matí, arribarem amb l'artista lleidatà Kelly Saia, amb He perdut el nord, una frase que potser s'ha escoltat força aquests dies a la terra ferma.
0: Ens encanta el Kelly Saia. Una abraçada, salut i ràdio. Macià.
1: Salut i ràdio.

0: Parlament, amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Diumenge 24 de maig del 2026, el Barça és campió d'Europa.
1: Olofsson que xiula al final! S'ha acabat! Campiones d'Europa, la quarta Champions d'un equip revolucionari, una revolució amb blau i grana, un grup de jugadores que ha sacsejat la realitat. Hereves d'una lluita que ara ja sí ens inclou a tots, d'un equip...
0: Aquest equip té alguna cosa màgica, la comunió, l'ambient, la superioritat, la solidaritat i, en el cas d'Oslo, les llàgrimes d'Alexia Putellas. Segurament la seva última final com a blaugrana, una trajectòria rodona en què ha transformat el futbol i el destí de molts nens i nenes que s'hi emmirallaran d'ara endavant. De l'anonimat a la icona, Alexia per sempre, caldrà que passin els anys per entendre el valor de tants títols i de tantes victòries. Noruega serà la final de Payor, criticada a la primera part i golejadora a la segona, de la mateixa manera que Salma va fer un golaç des de fora de l'àrea, només a l'abast de les escollides. Al darrere, Cata Coll va treure les castanyes del foc quan la final encara no estava decidida. Aquesta Champions també ha de portar el seu nom. Elles són les primeres de moltes nenes que encara estan creixent i que continuaran el camí que elles han obert. Les jugadores de Pere Romeu ahir la tarda van tocar el cel, però la jornada no va ser ni de bon tros rodona pel futbol català. De l'eufòria del Ramon Salmurri a Catalunya Ràdio van passar a la pena de l'Eduard Solà.
2: Final del partit. Girona 1, el juny, avui 23 de maig. Hem de tornar a plorar com el 2019. La primera ens ha fotut una patacada que ens torna a deixar amb els ulls plorosos, amb la veu trencada, perquè no ens n'hem sortit. Una etapa que potser avui s'acaba. Vam tocar així el cel amb les mans.
0: El Girona baixa a l'infern de segona divisió després d'un trist empat contra l'Elx. S'acaba el somni, les dues cares de l'esport. No hi ha victòries sense derrotes. Molts avui encara no han anat a dormir. D'altres per haver fet dirien no despertar-se. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: I amb Enric Agut, que ens trasllada també aquesta calor. Enric, avui diumenge què?
2: Doncs mira, igual, la mateixa pel·lícula, la mateixa sèrie que ahir, el tercer capítol avui de calor que ens porta a màximes de 35 graus puntualment, eh? En alguns indrets de Ponent hi va passar, a Seròs, i avui pot tornar a passar això a la mateixa situació, és aquesta massa d'aire tropical que ens visita, no només a nosaltres, eh? Perquè avui a Londres poden arribar als 30 graus, allà amb xafogó, imagina't. Aquí, doncs, molts indrets interiors arribaran als 31, 32, 33, a la costa, les màximes de voltant dels 24, 25, 26, Barcelona pot arribar als 26, i bé, un matí de sol, a diferència d'ahir, ahir hi havia parets de boira situats a la Costa Brava, ara no n'hi ha, i si es forma alguna boira serà molt puntual, i a la tarda, alguna nuvolada fruit de la calor pot créixer a l'Aran, l'Alt Pirineu, el Pallars Sobirà, el Terri Bagorça, i descarregar algun ruixat puntual.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del diumenge.
3: La pilota cap a Bayer. Bayer és dins l'àrea, el control. El xut creuat. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
1: gol, gol, gol, gol, gol, gol. Les jugadores del Barça tornen a regnar Europa amb la quarta Champions aconseguida ahir a Oslo. Eva Pajor va fer el primer i també va fer el segon.
3: Pina controla, retalla, és dins l'àrea. Obre l'esquerra cap a Brooks. Brooks fa la centrada, la rematada, controla Selma. Dins l'àrea, Pajor, el segon. Gol, gol, gol.
1: Doblet d'Eva Pajor i doblet de Selma per Ayuelo, que va fer també dos golaços.
3: Quique juga amb Selma. Selma controla la pilota des de la frontal de l'àrea. Xuta Selma, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
1: Selma va fer el 3-0 i el 4-0.
3: La guanya Aitana. Aitana activa Pajor i compta que té camp per córrer Pajor. Pajor centra central, es desdobla Selma, continua Pajor, fa la passada cap a Selma. Selma és dins l'àrea, pot fer el quart.
1: La victòria del Barça a la final per 4-0 contra l'Olímpic de Lió va ser una exhibició de futbol per tancar una altra temporada perfecta. Pòquer de títols que ja s'havia aconseguit el 2024. Els 4 gols van arribar en una segona part que recordarà molt de temps, en què el Barça va escombrar el gran equip francès, el que té més Champions al seu palmarès, després d'una primera part molt ajustada i molt igualada. Aquests dos doblets, un de Pajor, l'altre de Selma, i una gran actuació de Cata Coll a la porteria, van donar el títol a les blaugranes i va fer encara més gran l'hegemonia d'aquesta generació de futbolistes els últims anys. És la quarta Champions en 6 anys, la primera amb Pere Romeu com a entrenador.
4: És un premi al treball, a l'esforç, al sacrifici diari. Hem fet una gran final, hem fet una molt bona Champions en general. El premi no només és el títol, sinó és el veure que futbolistes joves entren al camp i ho fan bé, futbolistes amb més experiència ajuden aquestes jugadores joves a que tinguin aquestes experiències tan maques.
1: Cata Coll va aguantar l'equip amb les seves aturades a l'inici de la final, lloava la tasca de Pere Romeu.
5: Òbviament, li he de dir que s'ho mereixia. Crec que és un entrenador top, que mos entén, que mos escolta, que dialoga amb nosaltres molt i sempre vol el millor per aquest equip i m'enorgulleix tenir un entrenador així.
1: Aitana, bon matí. La pilota d'or, que va ser suplent, sortint de la lesió, ho recordem, va jugar els últims 20 minuts del partit i va posar en valor el paper de la Masia del planter del Barça.
6: Hi ha gent que marxa, hi ha gent que ve, hi ha sempre moviments, però hi ha algú que mai se'n va i és el talent de la casa, no? Hi hagi qui hi hagi, crec que és algo que ens identifica, no com a equip, sinó com a club, i penso que per això seguim tenint la mateixa identitat i per això seguim guanyant i optant a guanyar, no? I crec que això mai se n'anirà.
1: I Caroline Graham, la noruega, que hi jugava a casa, assegurava que, malgrat les dificultats econòmiques del club els últims anys, la Masia ha aguantat el nivell.
7: El club hace cosas correctas para ayudarnos. Sí, ha sido años difíciles, no vamos a mentir, que ha faltado dinero por todos los lados, pero como los chicos y las chicas hemos podido mantener un top nivel por un buen trabajo de años de la Masia.
1: Una de les imatges de la final d'Oslo van ser les llàgrimes d'Alexia Putellas, tant quan va ser substituïda als últims minuts com també en el moment d'aixecar el trofeu de la Champions. Va poder ser l'últim final d'Alexia amb la samarreta del Barça i portant el braçalet de capitana del club de tota la seva vida. Ara la sentireu al micròfon de TV3.
8: No preguntaré què has decidit, quan sabrem què faràs l'any que ve.
6: Ja ho veureu.
1: Aquí al suplement, el president en funcions, Rafa Juste, ja es va referir a la possibilitat que Alexia se'n vagi.
9: Se sabrà, vull dir, dintre de poc, no? Vull dir, però vaja...
1: Vostè ja ho deu saber.
9: Bueno, jo tinc que saber tot el que passa en el club, però al final els inputs personals són els que queden. Jo he viscut pues, moments que les coses poden canviar o no, i bé, no parlo ara de l'Alèxia, parlo en general. Per tant, avui repeteixo, veig a l'Alèxia superfeliç.
1: Serà interessant el que pugui dir Alèxia aquesta tarda a la celebració de la temporada a partir de les 7 a les Fonts de Montjuïc amb concert previ dels Figaflaues en una festa a l'Avinguda Maria Cristina amb animació, amb música, per celebrar el pòquer de títols d'aquestes jugadores que han tornat a fer història. Avui els diaris es desfan en elogis al Barça de Pere Romeu. Hi ha un nom que destaca per sobre dels altres, és el de la portera, Cata Coll. Les mans de la deessa Cata, llegim el periòdico Marina Alaminós.
10: I és Francisco Cabezas que cataloga la portera d'orgullosa i rebel davant les dificultats. Una futbolista que confia més que ningú en les seves possibilitats. Els focus apuntaven a la davantera, Eva Payor, després també a Salma Parayuelo, però sovint oblidem qui sosté l'invent. Cal reivindicar i s'hauria de fixar, indicar i s'hauria de fixar per sempre en l'imaginari del Barça l'actuació de Cata Coll.

0: Llegat d'aquest equip per arribar on semblava impossible. Per això el Deco ha remat el seu article simplement amb un gràcies a Ternes.
1: Avui a les 9 el suplement tertúlia habitual dels diumenges, Oriol Marc, Núria Oriols, Carles Monguilot i Marta Ferrer, però ens dedicarem sobretot a despertar el personal. El nostre home Barça, Jordi Puntí, no hi faltarà. Evidentment, Sònia Xalmà, crec que ha aterrat a les 4, però hi serà la Sònia, el despertador punt. Ramon Salmurri, també el Pere Escobar, que l'any passat va narrar la derrota a Lisboa i ara jubilat ha pogut gaudir amb un daiquiri d'aquesta victòria blaugrana a Noruega. El David Clopés, la Ruth Vilà, tots ells, juntament amb els aficionats que encaren el viatge de tornada des de Noruega. No és fàcil tornar amb una mica més de paciència que la tornada de l'any passat a Lisboa. I també esperem saludar algunes de les jugadores, algunes d'aquestes protagonistes, a veure si també podem fer-ho amb l'entrenador, el Pere Romeu, perquè avui és dia de donar l'enhorabona també en directe a l'antena de Catalunya Ràdio. El Barça és la cara, però... El futbol ens deixa també avui decepcions, la creu?
2: Penja la pilota Xus, molt lluny de porteria, l'obre cap a la punta esquerra, mira de posar-la dins l'àrea, Álvaro Rodríguez, no es pot regirar davant Álvaro Rodríguez, el xut i el gol. Gol d'Álvaro Rodríguez, s'ha regirat davant un jugador del Girona, a mitja volta Álvaro Rodríguez amb la cama esquerra, fot un golaç, Gazzaniga no hi pot fer res, 38 i mig a la primera meitat.
1: Al minut 38 l'Eduard Solà començava a pintar la nit gironina. Pintava amb bastos el descens a segona divisió del Girona després de 4 temporades a primera, un equip que fa tot just 2 anys celebrava la classificació històrica per la Champions i que ara haurà de fer foc nou a la segona categoria del futbol espanyol. L'empat a 1 contra l'Elx a Montilivi va ser insuficient per l'equip gironí, a qui només li valia la victòria. No va sortir bé el Girona i el partit ja es va torçar al minut 38 amb aquest gol precisament del palamosí Álvaro Rodríguez. El nerviosisme a Montilivi es va contagiar als jugadors, però Arnau Martínez, lluint el braçalet de capità, va retornar l'esperança momentàniament amb el gol de l'empat just després d'arrencar la segona part.
2: Segurament n'hi ha directe. Sigankov va un agi amb la cama dreta, el xut, rebutja i torna el pedo per Arnau, el xut, gol! Va. Gol, gol, gol, gol!
1: I fins i tot, avançava el partit, Lemar va acariciar la glòria al minut 79 amb un xut fortíssim des de fora l'àrea que es va estavellar al travesser.
2: Frontal de la gran es vol regirar, pilota per Hugo Rincón, aquest persiguen com l'eix per Lemar, busca posició del xut, xut Lemar, la pilota al travesser!
1: Travesser insuficient per un Girona que després de 7 minuts agònics d'afegit va certificar el descens a segona divisió. Qui sap si aquest va ser l'últim partit a la banqueta gironina de Michel Sánchez, fa tota la pinta que sí, que assumeix les responsabilitats i reconeix que ja hi haurà temps per parlar del seu futur.
3: Sempre he dit que el responsable de lo que passa al camp és l'entrenador i en aquest cas jo i em sento responsable. Penso que hem fallat a la nostra gent. Jo he fallat a la nostra gent. Sentiment de culpa i responsabilitat.
1: El president del Girona, Delfí Geli, tampoc no va aclarir si Mitchell seguirà o no seguirà després de 5 temporades amb un final ben amarg. També hi ha molts rumors que el situen a l'Ajax. Oviedo i Mallorca acompanyaran el Girona a segona divisió. Avui, al llarg d'aquest suplement, a partir de les 9, també despertarem l'Eduard Solà, que segur que ha tingut una nit de mal dormir. Però avui ell sí donarà la cara pel suplement. Veurem si alguns dels responsables del Girona també s'hi volen posar o necessiten reposar i pair tot el que ha passat. La jornada esportiva ens deixa altres titulars, molt més secundaris. També, com sempre, a l'apartat d'esports d'aquí una estona els recuperarem amb aquesta derrota final del Barça i també al final de temporada de l'Espanyol. Però avui l'informatiu continua tenint un nom propi a la política i a la crònica judicial, que és el de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Noves revelacions en el cas Zapatero continuen esquitxant l'expresident espanyol. Un informe policial de l'UDEF involucra ara directament Zapatero en una xarxa de tràfic d'influències per camuflar comissions il·legals. Aquesta vegada és una conversa entre els directius de l'aerolínia Plus Ultra que mostraria la intenció de contactar amb Zapatero perquè els aconseguís el rescat de la companyia per 53 milions d'euros l'any 2021. Segons la conversa, Plus Ultra també s'hauria plantejat trucar a la porta de l'exministre José Luis Ábalos, ara mateix a la presó pel cas Mascaretes, a través de l'actual presidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez. Per tot plegat, el material obtingut fins ara, el jutge de l'Audiència Nacional sospita que José Luis Rodríguez Zapatero hauria posat els seus contactes i la seva influència en les administracions al servei de privats per enriquir-se. La investigació també assenyala que l'expresident espanyol hauria ordenat crear una societat a Dubai per canalitzar

0: a les comissions que li pagaven i hauria utilitzat l'empresa de les seves filles a Espanya per cobrar els diners. El cas Zapatero sembla que dinamita les expectatives que podia tenir Pedro Sánchez per revalidar el càrrec a les properes eleccions. Ho escriu avui Lola García a La Vanguardia, Sara Riera.
1: Comenta que aquesta imatge que s'ha anat creant els últims mesos, antitrampista, líder del socialisme europeu, defensor de la pau, doncs que pot acabar no servint-li de res. El que està sortint ja sobre Zapatero i el que encara hem de veure quan s'aixequi el sumari pot ensorrar qualsevol perspectiva de mantenir un govern d'esquerres a la Moncloa. Diu, fins i tot, en el cas que al final les activitats de Zapatero siguin legals, el govern espanyol admet, diu també García, que no són estètiques des d'un punt de vista polític i que portaran molts electors a fer un pas enrere, és a dir, a abstenir-se de l'esquerra. Per tant, aguanti o no aguanti l'actual legislatura espanyola, el temps dels socialistes a la Moncloa sembla que s'esgotaria.
0: Buscarem l'estona també per comentar aquest nou episodi Zapatero amb la Marta Monforte, la Núria Oriols, l'Oriol Marc i el Carles Monguilot avui a la tertúlia del suplement. Els Estats Units i l'Iran estan molt a prop de tancar un acord d'alto al foc de 60 dies que també inclouria la reobertura de l'estret d'Hormuz sense peatges. A canvi, Teheran podria vendre petroli lliurement i continuarien les negociacions per frenar el programa nuclear iranià. Són alguns dels detalls d'unes converses indirectes amb el mediador pakistanès de les quals es comencen a saber alguns moviments. El portal nord-americà de notícies Axios explica en exclusiva que els Estats Units aixecarien el bloqueig sobre els ports iranians i algunes de les sancions al petroli. L'esborrany també inclou el compromís de Teheran de deixar de banda les armes nuclears i l'enriquiment d'urani. Uns compromisos acordats de paraula amb els mediadors al Pakistan que ahir es va desplaçar fins a l'Iran per donar un impuls a les converses. Les forces nord-americanes a la regió es mantindrien desplegades a l'Orient Mitjà fins que no s'arribi a un acord final. En un missatge a la seva xarxa social, Donald Trump ha explicat que s'ha trucat amb el primer ministre israelià i les monarquies del Golf per explicar-los el contingut d'un acord que, segons ha dit, s'anunciarà ben aviat. Doncs bé, atenció, perquè mentre el telèfon no parava de sonar al despatx Oval, als afores de la Casa Blanca els serveis secrets han abatut un home que ha disparat diversos trets contra un control de seguretat. La premsa, pendent d'aquest possible acord entre els Estats Units i l'Iran, ha gravat el so del tiroteig que s'ha sentit al complex presidencial.
2: Panic outside the White House. We're following this breaking news. Possible shots fired near our nation's capital at the White House.
0: Segons les autoritats, hi ha un vianant ferit en estat crític. L'incident ha passat a les 6 de la tarda, hora local. Un home es va acostar al punt de control, va treure una arma de la bossa i va començar a disparar. Els trets van agafar tothom per sorpresa, com aquesta periodista de la cadena ABC, que estava en directe explicant el possible acord entre els Estats Units i l'Iran.
3: President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
0: Moments de molta tensió. Donald Trump ha escrit a la seva xarxa social que l'autor dels trets era un home que tenia antecedents i estava obsessionat amb la Casa Blanca. El president nord-americà ha recordat l'incident de fa uns dies amb el tiroteig al sopar de corresponsals de la Casa Blanca i ha aprofitat per tornar a fer campanya per les polèmiques reformes que vol tirar endavant el complex presidencial. Avui la crònica cultural continua ben amunt, no perquè Bad Bunny hagi fet de les seves de nou aquesta nit a l'Estadi Olímpic de Barcelona, que també, sinó perquè des de Canes els Javis han tornat a triomfar.
4: And the first prize goes to the incredible Javier Ambrosi and Javier Calvo por la bola negra. Grande los Javis!
0: Javier Calvo i Javier Ambrosi, els cineastes coneguts com Los Javis, fan història, guanyen el premi a millor direcció al Festival de Cine de Canes per La Bola Negra. El premi ha estat una de les moltes sorpreses en un palmarès imprevisible en què la Palma d'Or ha estat per Fior, el del director romanès Cristian Munguiu. Enviat especial a Canes, Marc Garriga, bon dia.
5: Bon dia. Els Javis ens han confessat que encara estan processant tot el que els ha passat aquí, la bona acollida de la pel·lícula i al final el premi.
6: Para mí es muy como unas palabras de aliento, es como que no, el festival nos dice, vais bien, seguid investigando, seguid con vuestra voz. Joder, no, estoy que no me lo creo.
4: Yo, en serio, como estoy tan contento por el mensaje de la película que llegue, empiezo a notar que de verdad toca de una manera más profunda.
5: De moment no volen ni sentir a parlar de la cursa dels Oscars, volen anar pas a pas i primer estrenar a l'octubre que el públic li agradi, però sí que tenen ganes de posar-se a escriure el guió del seu pròxim film, que han avançat serà en castellà i en anglès. El premi l'han recollit ex aequo amb Pavel Pawlikowski, un director al que admiren. El polonès l'ha guanyat amb la crua Fatherland. La Palma d'Or, però, ha estat per Fjord del romanès Cristian Munguiu, tercer cop que recull premi premi a Cannes. La seva pel·lícula posa sobre la taula el debat de com una societat oberta com la Noruega és incapaç d'acollir una família ultracatòlica que ve de Romania. El gran premi del jurat ha estat per la russa Minotaur, d'Andrei Zviagintsev, crítica amb la corrupció del règim de Putin, l'alemanya The Dream Adventure, premi del jurat, la belga Coward, millor actor, la franco-japonesa Sudan, millor actriu, i la francesa Notre Salut, millor guió.
0: Gràcies, Marc. Avui a mig matí parlarem d'aquest triomf dels Javis, de tot el que ha donat de si aquest palmarès d'aquesta edició de Cannes, amb el Marc Garriga, que ha pogut veure la pel·lícula, també la Marta Ferrer. Avui a mig matí ens fem ressò també d'aquest palmarès de Cannes, amb aquest segell, amb aquesta pel·lícula dels Javis, on també participa l'Albert Pla. A veure si el podem saludar també al llarg d'aquest programa. Els activistes de la flotilla Global Summit ja són a casa. Ahir van arribar a l'aeroport del Prat, on els va rebre el ministre espanyol de Cultura, Ernest Urtasun, que els ha promès que investigaran les denúncies de tortura per part d'Israel.
7: Volem que la Fiscalia ja de forma immediata iniciï un procediment davant de l'Audiència Nacional per obrir una investigació i una causa contra els responsables que han torturat i que han maltractat els nostres conciutadans. Evidentment, aquesta és una qüestió que el govern d'Espanya no permetrà que quedi impune.
0: Atenció, Bilbao, que la rebuda dels activistes bascos de la flotilla va acabar amb càrregues policials i 4 detinguts. Els activistes van passar 5 dies retinguts per les autoritats israelianes i asseguren que han patit tortures greus com les que explica una de les integrants per Gaza, Miho Ali.
8: Entres en un túnel que nosaltres hem dit el túnel del terror, el túnel de la tortura. En aquest túnel, a les fosques, comencen a donar hòsties per tot arreu fins que caus a terra i et demanen que t'aixequis. Tornes a aixecar i et tornen a pagar.
0: Els activistes reclamen al govern espanyol i a la Unió Europea que trenquin totes les relacions amb Israel. Precisament ahir França va anunciar que prohibeix l'entrada al seu territori del ministre israelià Ultra, Itamar Ben-Gavir, pels vídeos vexatoris als activistes de la flotilla. Des de Barcelona, a la Fira de Llibres de Pensament Crític, la literal, l'historiador de la Universitat Dexter, l'israelià Ilan Papé, defensava la feina d'aquests activistes. Declaracions a Catalunya Ràdio.
9: It's an important message to the people of Gaza.
10: Un missatge molt important a la gent de Gaza. No se'ls oblida. Milions de persones d'arreu del món volen mostrar la seva solidaritat amb els palestins i busquen maneres de ser útils, i també penso que exposen Israel. Són gent no violenta i els han tractat com el pitjor dels terroristes.
9: The worst kind of terrorists.
0: Rússia llança un atac massiu amb drons i míssils contra Kiev com a represàlia per l'atac mortal de fa 2 dies contra una residència universitària. Les explosions s'han fet sentir tota la nit a la capital d'Ucraïna. Han deixat almenys 4 morts i 20 de ferits. L'abast del bombardeig ha obligat Polònia a activar la seva defensa antiaèria com a mesura preventiva. Des de la mitjanit, les bombes han caigut en diversos punts de Kiev i han afectat una escola i diversos edificis residencials. Les autoritats han demanat a la població que es mantingui als refugis davant la possibilitat de nous atacs. És la resposta de Rússia a la 20ª de morts de divendres a la província de Luhansk, ocupada per Moscou. El president rus Vladimir Putin va prometre represàlies contra el que va qualificar d'atac terrorista. 10 països africans es troben en risc d'estar afectats per l'epidèmia d'Ebola, segons l'Agència Sanitària de la Unió Africana. La República Democràtica del Congo, on hi ha el focus principal, ha elevat el nombre de morts per la pandèmia a 204. Mentrestant, a Uganda, el nombre de morts confirmades ja és de 5. El Centre Africà pel Control de Malalties ha declarat zona d'alt risc 10 països que envolten els dos afectats, però el seu director, Jean Kaseya, ha advertit que es pot ampliar encara més.
11: We have 2 countries affected.
12: Tenim 2 països afectats i 10 països d'alt risc. Ho podeu veure al mapa, però la resta de països, com que no limiten amb els 2 països afectats, de moment no els considerem de risc. Tanmateix, depenent de com evolucioni el brot, podem reconsiderar aquesta avaluació.
0: El govern de la República Democràtica del Congo ha prohibit temporalment tots els vols a l'aeroport principal d'Ituri, la província més afectada pel brot. A València... manifestació massiva en defensa de l'educació pública. Més de 30.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, van sortir al carrer per reclamar a l'administració que atengui les demandes dels docents que porten 2 setmanes de vaga. A la protesta també s'hi van sumar famílies i estudiants, Alba Barbosa.
13: Mestres i professors reclamen que la Conselleria d'Educació es torni a seure a negociar. Ahir també famílies i alumnes van solidaritzar-se amb la vaga dels docents, que arriba a la 3ª setmana amb les negociacions bloquejades.
14: Me pareix superbé, la veritat. N'hi ha que defendre l'escola pública.
15: Unes millores que creiem que són necessàries.
16: I que baixen les ràdios.
17: I que la consellera dimitisca.
13: Els sindicats presentaran dilluns un nou document a la Conselleria per reobrir les converses. Marc Candela, portaveu del sindicat majoritari de l'ensenyament al País Valencià.
16: Hem definit més quines ràtios volem, que també s'havien quedat en l'aire.
13: Demanen que el valencià sigui un dels punts a negociar. La llengua, en l'última proposta de la Conselleria, no hi era.
0: Un home ha mort aquest dissabte al migdia a Àger, a la Noguera, en un accident de parapent. Ha caigut en una zona de difícil accés, molt a prop de l'àrea d'enlairament. Una infermera que es trobava a la zona ha començat a fer-li unes maniobres de reanimació que han continuat els serveis d'emergència, però no han estat suficients per salvar-li la vida. No se saben encara les causes d'aquest accident. Els Mossos ho estan investigant. I d'altra banda, amb l'arribada del bon temps, els bombers recorden que cal seguir els consells bàsics de seguretat a l'hora d'anar a la muntanya. En aquest sentit, segons han explicat, han treballat en 10 rescats de muntanya durant aquest dissabte. Atenció al Segrià, perquè entre 100 i 200 persones participen aquest cap de setmana en una rave a Llardecans. És la tercera rave que se celebra a la zona en 15 mesos. Aquesta vegada la festa es fa als terrenys d'Arc d'Adà, a diversos quilòmetres del nucli urbà del municipi, i la majoria dels participants són francesos. Els Mossos estan controlant la zona per evitar que hi entri més gent i per garantir que qui surti en cotxe estigui en condicions de conduir. L'Ajuntament assegura que no està preocupat per la rave, però perquè ja s'ha fet, diu, els últims 3 anys i no ha generat problemes, ni ha deixat brossa. 5 minuts per arribar a 8:45 del matí. Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. L'Organització Meteorològica Mundial adverteix que el Niño serà especialment intens aquest 2026. Es tracta d'un fenomen global, recordem-ho, que a casa nostra pot actuar com a catalitzador d'episodis extrems com sequeres o períodes excepcionals de pluja intensa. Antoni Barreras és tècnic del Servei Meteorològic de Catalunya.
17: Sí que té un efecte a Catalunya, un efecte de catalitzador o potenciador de futurs períodes anòmals o extrems. Però tant podria ser com potenciador de sequeres, com potenciador de períodes amb una pluviometria superior a la normal.
0: Des de 1950 hi ha hagut 4 superninyos. El Meteocat relaciona aquest fenomen tant amb la sequera del 2017 com amb les precipitacions excepcionals del 1971. Més enllà d'aquests efectes, el Niño genera una pujada general de les temperatures i pot convertir aquest any i el vinent en el més càlid registrat fins ara. Ara marxem fins a la Xina, que ha revisat a la baixa el balanç de víctimes per l'explosió de gas en una mina a la província de Shanxi i passa dels 90 morts a 82. És l'accident més greu dels últims 20 anys, tot i que el govern ha aconseguit reduir durant aquest temps la freqüència d'aquest tipus de sinistres. Francesc Canals.
18: Els equips de rescat treballen a la mina de carbó on a nit una explosió de gas causava l'accident més greu en aquest tipus d'instal·lacions a la Xina en gairebé 2 dècades. El balanç provisional no es coneixia fins hores després que les autoritats anunciessin que en el moment de l'explosió hi havia 247 treballadors en actiu dins de les galeries. Pràcticament únic testimoni difós per la televisió oficial xinesa, un treballador hospitalitzat per la inhalació de gasos, Wang Yong, explica el que va viure.
19: El fum feia olor de sofre, com de petards, així que vaig cridar a tots que correguessin. Al mig de la galeria vaig veure algú que s'havia asfixiat amb el fum. A mi també se'm va posar la cara vermella. Vaig estar allà una hora abans de despertar-me. Vaig despertar els que eren al meu costat i els de l'equip vam sortir.
18: 123 miners han estat hospitalitzats i els responsables de l'empresa ja han estat detinguts, mentre s'investiguen a fons les causes de l'accident. Tot i la transició verda, la Xina continua construint centrals tèrmiques i depèn del carbó importat o extret d'aquestes mines. Si a principis dels 2000 aquests accidents causats per explosions o inundacions eren constants, Pequín ha anat extremant cada dia més les mesures de seguretat fins a fer-los menys habituals. Precisament una inspecció en aquesta mina la va incloure ja fa 2 anys en una llista de més d'un miler a tot el país que presentaven greus riscos de seguretat pels alts nivells de gas acumulat. L'accident evidencia que la Xina encara arrossega dèficits socials i laborals, malgrat el seu vibrant potencial industrial i tecnològic.
0: I ara marxem fins a Rússia, on intensifiquen la purga contra les organitzacions que donen suport al col·lectiu LGTBI. Des de principis d'any, la justícia ha il·legalitzat almenys 8 entitats i les ha designat organitzacions extremistes. Des de Moscou, Cristina Solies, bon dia.
20: Bon dia. Les persones trans són les més vulnerables dins del col·lectiu LGTBI a Rússia. A Catalunya Ràdio hem entrevistat un testimoni que es fa anomenar Sandro per seguretat i que ens ha explicat com de difícil és per ells viure ara en aquest país.
21: Realment sento por.
1: però miro de tirar endavant. És clar que aquí estem malament, que no puc ser jo mateix, no puc caminar amb la roba que vull pel carrer, perquè les conseqüències són òbvies per a tothom.
20: Una de les associacions il·legalitzades és Vuihat, que en rus vol dir sortida. El seu director executiu, Denis Alienik, assegura a Catalunya Ràdio que, sobretot, se les persegueix per la seva defensa dels drets humans.
1: L'Estat, òbviament, vol continuar anant sistemàticament contra qualsevol contingut o informació que permeti a les persones reflexionar, pensar lliurement, ser més obertes i tenir més connexió amb els valors europeus o més aviat amb els valors humans.
20: Malgrat que aquestes entitats ajuden les persones trans a exiliar-se, no tothom vol marxar. És el cas del Sandro.
1: Quan era adolescent volia marxar. Després, a mesura que vaig créixer, em vaig adonar que aquí seria molt més útil que si visqués a l'estranger. Aquesta és la meva posició de principis. No abandonaré el país.
20: Aquesta croada de les autoritats es basa en una sentència del Suprem que prohibeix el moviment internacional LGTBI a Rússia, una organització que no existeix com a tal. Això a la pràctica vol dir que mostrar una bandera de l'Arc de Sant Martí o fer activisme a favor del col·lectiu pot comportar penes de presó.
0: Dos quarts de nou del matí, en punt. Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, de tornada a Catalunya. Atenció, si us heu de moure avui per Barcelona, se celebra la cursa diagonal DIR Guàrdia Urbana. Es disputa en dues distàncies diferents, 5 i 10 quilòmetres, i participen més de 14.000 persones. La cursa afecta el trànsit, sobretot a la diagonal, per on transcorre tot el recorregut des de primera hora del matí i s'allarga fins a quarts d'una del migdia. Hi ha una quarantena de línies d'autobús afectades i també s'altera el servei de tram. El Gremi de Restauració de Barcelona considera que una terrassa per cada 250 habitants no és suficient i denuncia traves per continuar creixent. Les xifres són clares. A Barcelona ciutat gairebé hi ha 7.000 terrasses de bars i de restaurants i el podi el té el districte de l'Eixample, on s'hi concentren un terç del total. Molts veïns opinen que ja n'hi ha prou, mentre que el Gremi de Restauració denuncia una forta pressió sancionadora per part de l'administració. Roger Pallarols n'és el director.
21: És evident que l'administració té el deure de vigilar pel compliment de les normes, però aquí el que succeeix de debò és que l'únic sector gran que està rebent la pressió inspectora de manera constant és el sector de la restauració.
0: Això és el que diuen des del Gremi de Restauració. En canvi, la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona replica que fa anys que la xifra de terrasses no para de créixer i demanen posar-hi aturador. Anna Menéndez n'és la vicepresidenta.
22: Que hi hagi més control i que hi hagi més, també una regulació més adequada a les problemàtiques que s'han enquistat en els últims anys.
0: Les principals queixes dels veïns són pel soroll i l'excessiva ocupació de les voreres. A Ciutat Vella i l'Eixample és on tenen constància de més incompliments. L'any passat, l'Ajuntament de Barcelona va obrir 2.400 expedients sancionadors vinculats a terrasses.
23: I no n'hi haurà d'altre com tu. Ni abans, ni ara.
0: D'aquesta manera, Maria del Mar Bonet ha celebrat 60 anys de carrera al Palau de la Música. Ho ha fet amb el repertori. Un repertori molt similar al del concert de l'Olímpia de París, en què, a més, també ha aprofitat per presentar L'aigua no cansa, Marc Ruiz.
24: Maria del Mar Bonet ha començat el concert recordant part del repertori que va cantar al Teatre Olímpia de París fa 51 anys i que homenatjarà amb un altre recital a la tardor. Així, arrencat amb Aigua de l'any 69, Nina Ninona, Abril, dedicada a la Revolució dels Clavells, i a José Afonso, autor de Gràndola Vilamorena. Les cançons guanyen en amplitud amb el conjunt del violí, guitarra, buzuki, contrabaix i percussió, pensat per al disc L'aigua no cansa. De seguida, Maria del Mar Bonet ha repassat les noves cançons, com la que dona títol al disc i que compara la música popular amb el líquid que ens dona la vida. El públic aplaudeix també el missatge polític de cançons com Saigonó, que denuncia la violència contra les dones i els morts i destrosses provocades per la dana al País Valencià i que reclama conseqüències per als governants responsables. També ha criticat Donald Trump amb Lluna de Pau, un poema que va escriure durant la Guerra del Golf, però que malauradament continua sent actual. Ha homenatjat el poeta Blai Bonet amb Blaus i sols de roses blanques i, esclar, no han faltat dues cançons que ja són patrimoni, Què volen aquesta gent i la tradicional mallorquina La Balanguera. El públic ha ovacionat i aplaudit amb força aquest tòtem de la cançó que ha tornat a mostrar els seus 60 anys de mestria del dels escenaris.
0: El Marc Ruiz, que ha fet doblet també, divendres Bad Bunny, ahir Maria del Mar Bonet, i Bad Bunny, que ha repetit concert aquesta nit a Barcelona. S'acomiada de Barcelona amb un altre concert apoteòsic a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Bad Bunny en directe un directe que va tenir com a convidats especials, en aquest cas l'streamer Ibai Llanos i també el porto-riqueny Brian Myers, considerat un dels pioners del moviment trap llatí. Un concert on han tornat a sonar els grans èxits de Bad Bunny. Amb convidats especials, a la casita, ahir hi havia Gerard Piqué i Riqui Puig, les actrius Úrsula Corberó i Priscila Delgado, i també la influencer Lola Lolita. Ara la gira de Bad Bunny fa parada a Madrid, on farà 10 concerts pràcticament consecutius entre el 30 de maig i el 15 de juny. Hem començat el suplement amb la gran victòria del Barça a la final d'Oslo, amb la quarta Champions i també amb el descens del Girona a segona després de 5 temporades a primera. En una última jornada de Lliga en què Lewandowski va fer el seu últim gol amb el Barça, a la derrota del Barça a Mestalla, i l'Espanyol va tancar la temporada amb un empat a Cornellà al Prat. De seguida, més esports.
2: El suplement, amb Roger Escapa.
3: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
4: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar?
5: D'acord.
4: Quin és l'autèntic operador 100% català?
5: Vera.
4: I el més ben valorat pels usuaris?
5: Vera.
4: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
5: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
4: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
5: Vera.
4: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.com.
6: Vine a descobrir les Drassanes Reials, l'edifici més emblemàtic del gòtic civil català.
25: 700 anys d'història a través de visites guiades, conferències i un munt d'activitats.
6: Reserva entrada al web del Museu Marítim.
25: Drassanes Reials, pedres que expliquen Barcelona.
26: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant.
27: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsupertres.com.
28: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
29: Que veus la nit de Sant Joan.
30: Ningú es podia imaginar que la nit acabaria com va acabar.
31: No pots anar denunciant públicament a qui et doni la gana i a més sense proves.
32: Una sèrie de Letícia Dolera, Premi Ondas 2025.
33: Què li has fet a la meva filla?
34: No pot parar això.
32: Quan tot trontolla, pubertat. Cada dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT. No són terapeutes. De vegades el faig servir quan estic deprimit. Els bots de conversa n'aprenen de les nostres febleses i les fan servir.
35: Estan programades per fer les dues coses que la indústria de la tecnologia sempre busca, que és tenir més poder i guanyar diners.
32: I quan hi confies massa, de vegades pot ser un punt de no retorn. Li va donar instruccions concretes per suïcidar-se. 30 minuts, quan l'algoritme mata. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
36: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
37: El balcó gastronòmic és un lloc...
38: Que bo.
37: Amb molt de sabor. Amb molt de Mediterrani.
38: Parella, què us podem partir?
37: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, ronda litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
39: Catalunya Ràdio.
40: Som 3CAT.
39: Catalunya Ràdio.
40: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
39: Som 3CAT.
40: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: D'aquí pocs minuts, el suplement, Pere Romeu, l'entrenador del Barça, que ha dormit amb la Champions abraçada al cobrellit. A banda d'aquesta Champions femenina guanyada pel Barça i del descens del Girona a segona divisió, recordem també l'empat de l'Espanyol i la derrota del Barça en l'última jornada de Lliga de Primera, Albert Benet.
1: El Barça tanca la temporada amb els 94 punts que tenia com a campió de Lliga després de la derrota a Mestalla amb el València per 3-1 amb un gol de Lewandowski, l'últim com a jugador del Barça, el dia que va jugar el seu últim partit com a blaugrana. Se'n va amb 120 gols marcats en 193 partits. Hansi Flick, entrenador del Barça, lamentava el mal partit per tancar la temporada.
7: We think about that, everyone, also the players, because it was,
8: Hem de pensar en això, també els jugadors, perquè no hem fet un bon partit. Molts errors i pèrdues evitables. No hem estat 100% centrats, però ja sabem com va això. Fa dues setmanes vam celebrar els nostres èxits i ara ve un gran esdeveniment, el Mundial. I ja sabem que tots els jugadors somien amb jugar-lo.
7: From every player is a dream to play there.
1: Tec va ser titular a la porteria i Joan García ha aconseguit el Zamora com a porter menys golejat. I a Cornellà al Prat, empat a un de l'Espanyol contra la Real Societat amb gol de Roberto. Manolo González, el tècnic, vol seguir.
9: Jo, la veritat, confiança per part del president i del club no em puc queixar. No em puc queixar perquè el que hem passat s'emporta per davant a qualsevol, segurament. Amb aquest aspecte, suposo que entre demà, demà passat, parlarem i et torno a dir el mateix. Buscarem el que sigui millor per l'Espanyol. Jo vull quedar-me, estic fort, i estic convençut que si fem les coses bé, podem tenir un any o podem anar millorant cada any i ser una mica millors.
1: El Getafe jugarà a Europa després de guanyar l'Osasuna per 1-0. No hi va haver carambola en el cas de l'Espanyol. També jugats ahir, Madrid 4, Atlètic Club 2, Alavés 1, Rayo 2, Betis 2, Llevant 1 i Celta 1, Sevilla 0. Aquest vespre a les 9, Villarreal Atlètic de Madrid es juga en la tercera posició de la Lliga.
0: I aquestes últimes hores hem anat tan farcits que ha passat una mica desapercebut, però no per això és menys important. Florentino Pérez tindrà rival a les eleccions a la presidència del Madrid. L'empresari Enrique Riquelme va entregar ahir la documentació perquè l'examini la Junta Electoral abans de la seva proclamació definitiva i, mentrestant, Florentino va començar la campanya amb una lona estil Laporta en un edifici proper al Bernabéu.
1: Si Laporta va fer cèlebre aquell ganes de volver a veros, Florentino ha apostat pel següent missatge. Mucha historia por hacer és l'eslògan de la seva candidatura. En aquesta lona també hi apareix la seva fotografia, la seva imatge, la imatge de Florentino, i les set ciutats on el Madrid ha guanyat les set Champions sota el seu mandat. Glasgow, Lisboa, Milà, Cardiff, Kiev, París i Londres.
0: Encara en futbol, el Nàstic ha aconseguit la permanència a la primera ref.
1: Sí, després de l'empat a un d'ahir al camp de l'Hèrcules i amb l'alegria del tècnic Pablo Alfaro.
10: Qué ganas tenía de tener un viaje de vuelta de una santa vez, por lo menos para poderme tomar 3, 4, 5 cervezas en el autobús. Espero que la gente también se las tome y que, ya te digo, me voy, bueno, no es que me vaya, perdón. Estoy ahora mismo, estoy. No quiero celebrar esto. El Nàstic de Tarragona no debe de celebrar nunca una permanencia en primera ref.
1: Per la seva banda, el Sabadell començarà el play-off d'ascens contra el Madrid-Castella i l'Europa s'enfrontarà al Celta B en aquest mateix play-off d'ascens a segona.
0: El Barça de futbol sala eliminat a les semifinals de la Copa del Rei en perdre els penals contra el Jaén.
1: El partit es va acabar amb empat a dos, va ser una còpia de la passada final de la Copa d'Espanya. Avui la final, Jaén-Cartagena. També avui es juga la final de l'Eurolliga de bàsquet entre l'Olympiacos i el Madrid.
0: Joan Anton Català, bon dia una altra vegada.
11: Bon dia.
0: Com veurem la lluna aquesta setmana?
11: Ahir dissabte va ser quart creixent i ara continuarà creixent fins a arribar a ser plena diumenge venint dia 31.
0: A quina hora ha sortit el sol avui a Palafrugell, al Baix Empordà?
11: A les 6:19.
0: I a quina hora es pondrà?
11: A les 21:09.
0: Dies molt, molt, molt llargs ja.
11: Ja comencen a ser molt llargs, sí.
0: Gràcies, Joan Anton.
11: A tu.
0: Temperatura a Palafrugell a aquesta hora, Enric Agut?
12: Doncs mira, 18 graus i no és de les més altes, perquè a Portbou han arribat avui una mínima de 22 i si acaba així, que sembla que sí, per l'hora que és, doncs serà la primera temperatura tropical d'aquest any, doncs aquest indret, 22 graus és molt alta, Portbou. Ha tret una mica de vent del nord i ha fet que la temperatura nocturna no refresqués. És a dir, que avui el dia promet ser molt calorós, novament, especialment a poblacions d'interior, i per tercer dia consecutiu en algun indret de ponent, de manera molt local, no de manera general, però de manera local es pot arribar als 35 graus. Sol, avui hi ha poques boirines, una boira molt local. Ahir n'hi havia més, ahir hi havia autèntiques parets de boira davant de la Costa Brava que de tant en tant entraven en algun sector del litoral. Avui no n'hi ha. I a la tarda podria caure algun ruixat cap al Pirineu, al Prepirineu, l'Alt Pirineu, cap a l'Alta Ribagorça, els Pallars, Vall d'Aran, però poca cosa. I la setmana entrant sembla que aquest tarannà de ben estiuenc de dies mantindrà i fins i tot dijous, divendres encara podria pujar una mica més i alguna màxima podria arribar als 37 o 38. Aquesta calorada no només ens afecta a nosaltres, també a bona part d'Europa i, per exemple, per avui, demà i demà passat,
2: el servei britànic de meteorologia marca temperatures per damunt dels 30 graus a Londres.
0: A Londres.
2: Imagina't.
0: Wow.
2: I el problema que tenen allà, com que és tan humit i hi ha tanta verdor, que la sensació de xafogó l'estan incorporant els últims anys perquè abans no la coneixien tant, perquè hi ha molta humitat.
0: Hi ha un run-run de dir, escolta'm, si el mes de maig ara el termòmetre està com està, com serà l'estiu que ens espera, Enric?
2: Sí, lògicament, és normal pensar així. Tot apunta que serà un estiu molt calorós. Ja veurem.
0: Val, d'acord. No, és que a vegades hi ha aquesta pausa dramàtica que no sé si continues o no continues, si estem igual.
2: Sí.
0: Vas veure el partit,
2: sí,
0: Enric, o no?
2: Pauses dramàtiques.
0: Vas veure el partit?
2: No vaig veure, perquè estava de camí, però bé, quan em van dir que havia quedat 4-0, ostres, va ser una explosió d'alegria enorme. Em vaig posar molt content. Sí, doncs molta satisfacció. És un equip d'aquells històrics que tothom recordarà.
0: Avui no et perdis aquest suplement, que continuarà mirant cap a Oslo, i d'aquí pocs minuts podrem saludar el Pere Romeu. És la seva primera Champions, és una Champions especial, i a més la va guanyar contra qui d'alguna manera era el seu entrenador, perquè el Pere Romeu era l'ajudant del Jonathan Giraldez, per tant, hi havia morbo ahir.
2: Sí,
0: amb
2: el
0: aquest
2: mestre
0: del
2: i l'alumne, no?
0: Sí, doncs ahir l'alumne va guanyar el mestre. Sí.
2: Totalment agraïts, el que estan fent, moltes gràcies.
0: Una abraçada, gràcies, Enric.
2: Igualment.
0: Aquest és el temps que ens espera, un temps calorós, en un diumenge en què al suplement hi passaran coses com aquesta. A veure, Montguilot, que t'has tornat independentista?
3: No, a mi sí me deixen votar per la independència, i en comptes del 53% de IRPF te deixen pagar un 25, com a Suïssa. És una qüestió de pensar-hi.
0: Qui és la persona més famosa que heu tingut allà menjant?
4: Poder Paniker.
5: Depèn de per qui.
0: No, doncs fem-ho, va, per
5: aquí.
0: Vinga, tu ja ho has dit, sí, Paniker, molt bé, Manel.
6: Jo també, perquè és una persona...
0: No pots repetir, pensa-t'ho, va. Martina.
5: Roger Escapa i Diana.
0: Hala, vinga, va.
3: El bé més escàs que hi ha a la televisió és la veritat. Llavors, la gent que és de veritat, la gent que té una proposta de veritat, la gent que quan parla des de dins, sense estar pensant que l'estan veient molta gent, sense la gent que parla sense voler agradar a tothom. O sigui, tot el que sigui veritat, la televisió ho agraeix.
40: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És diumenge 24 de maig del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Pere Romeu.
1: És un premi al treball, a l'esforç, al sacrifici.
2: L'entrenador del Barça, que hi va guanyar la seva primera Champions amb aquest equip.
0: Avui, d'aquí una estona, el tindrem al suplement. Michel Sánchez.
3: Sempre he dit que el responsable de lo que passa al camp...
2: L'entrenador del Girona, que assumeix responsabilitats pel descens i diu que ja hi haurà temps de parlar si es queda o no al club.
0: José Luis Rodríguez Zapatero.
4: Jamás he realizado ninguna gestión.
2: L'expresident espanyol socialista, que un dia més surt esquitxat de la investigació de la policia sobre el cas Plus Ultra.
0: Estic veient que Pere Romeu té 32 anys, és del 1993. Hauria de ser delicte, eh? Ja té una Champions com a entrenador, Pere Romeu. Avui també és un dia que es compta amb tres xifres, la primera és el 60.
2: Els dies del Tu al Foc, que estan a punt d'acordar els Estats Units i l'Iran, en què l'estret d'Hormuz es reobriria sense peatges.
0: Més xifres que destaquem d'aquest diumenge, el número 30.000.
2: Les persones que hi van participar en una nova manifestació massiva a València per reclamar al govern de Pérez Llorca que atengui les demandes dels docents que porten ja, atenció, dues setmanes de vaga.
0: El número 10.
2: Els països africans en risc d'estar afectats per l'epidèmia d'Ebola que ja ha fet més de 200 morts.
0: Aquestes tres xifres i aquests noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb el Carles Montgrau, l'Oriol Marc, la Marta Monforte i la Núria Oriols. Un mateix 24 de maig, en aquest cas del 1996, la cantant mexicana Chabela Vargas va actuar a la Sala Apolo de Barcelona. Autora d'èxits com La Llorona.
5: Ai, de mi llorona.
0: Aquella nit va presentar el seu últim disc de Rancheras i Boleros.
6: El mite de la música llatina, Chabela Vargas, va arribar ahir a Barcelona per presentar...
0: Ho va fer després d'un temps retirada dels escenaris, el seu gran amic, el Tequila, li va passar factura. Així ho va confessar ella mateixa aquell dia als mitjans de comunicació.
7: Me pregunto un periodista español, ¿es cierto, señora, que usted tomaba una copita de vez en cuando? Le dije, no, una botella diaria. No era de copita, era de botella yo.
0: Mite de la música llatina, Chabela Vargas va morir l'agost del 2012 amb 93 anys. Té mèrit d'arribar-hi amb una botella diària. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1, no ens mourem de la Diagonal 614, però ens podeu escoltar des de l'Ampolla, des d'un avió d'estit Tijuana o des del casal mexicà de Bilbao que es diu Chabela Vargas.
8: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: LOL. Marina Alaminos, diaris, diari Ara. La Núria Oriols dona detalls de com ha viscut dins del PSOE la imputació de Zapatero.
9: Sí, senzillament s'ha viscut, diu, amb estupefacció. La imputació de l'expresident va caure com una bomba nuclear entre la militància, relaten fonts socialistes que matisen, això sí, que mantenen tota la confiança en ell i amb l'esperança encara de remuntar-ho. Alguns dels diputats socialistes parlen de xoc emocional, barreja de tristesa, de ràbia i també de sensació de cacera i lamenten les diferents vares de mesura de la justícia espanyola que, per exemple, no ha imputat M. Rajoy. És cert, tanmateix, que el PSOE ha anat rebaixant la reacció inicial i no carrega directament contra el jutge i s'agafen al fet que no hi ha missatges directes de l'expresident, sinó de tercers, que asseguren que estan en contacte directe amb Zapatero. Les andaluses, en tot cas, i ara això, afegeix Oriols, que han estat dos cops forts i que hi ha certa sensació de desmantellament del partit, els més crítics fins i tot es pregunten si es tracta d'un final de cicle.
0: També el diari Ara, el Toni Soler, es demana què ha de fer Oriol Junqueras amb el factor rufián, que li eixampla la base però sovint oblida les sigles del partit.
9: No en pot prescindir, però té seriosos problemes per domar-lo. Si s'entrega a la seva narrativa populista, comprarà intenció de vot a canvi d'assumir una aposta incerta i de curt termini. Resistència en lloc d'independència. Ara bé, és cert que Rufián és el polític més ben valorat pels electors catalans, un home que no fa vida de partit i que es diverteix ofenent els diputats de Junts. No parla d'independència i no ha dit ni una sola paraula dels conflictes, per exemple, del PSC amb els docents i la sanitat pública. Mentre no quedi clar el seu paper, demana Soler, les expectatives d'Esquerra seran dubtoses. Sense ell, el perímetre electoral s'empetiteix. Amb ell, els electors no saben exactament què estan votant. I fa una reflexió final, diu, els grans partits catalanistes han tingut sempre una doble cara, però per funcionar els tàndems amb un peu a Madrid i una a Barcelona cal una estratègia i un discurs ben travat. La gestió de les contradiccions és el que caracteritza els partits grans i Esquerra encara ha de demostrar que pugui fer-ho amb èxit.
0: El periòdico fa un diccionari per entendre tot el que envolta un dels noms propis del cap de setmana, que és el debat Bani.
9: Començant per la A de Almirante Sur, el nom del barri on es va criar, o amb la E, Ecno, el nom de la cadena de supermercats on treballava quan encara no vivia de la música fa una dècada. o la K, per exemple, de Kendall Jenner, una de les filles del clan Kardashian amb qui va mantenir una relació. També la Q de queer, perquè moltes vegades Bad Bunny ha lluit el prototip de noi dur propi del trap, però d'altres ha aparegut amb ungles pintades, amb faldilla i jugant amb l'ambigüitat sexual. La R de Rosalía, amb qui té una gran connexió i a qui citen algunes de les seves cançons, o la B baixa de Verano Boricua, el nom amb què es van batejar les protestes massives del 2019 a Puerto Rico contra el governador Ricardo Rosselló i el cap de la banda de les quals hi havia Bad Bunny. Tot això també és Bad Bunny, diu el periòdico, i cal tenir un compte per entendre el fenomen d'un artista llatí que s'ha convertit en 32 anys en una icona global.
0: Al New York Times, Albert Postils ja dona un consell sobre com lidiar amb les meduses a la platja.
10: Aquestes criatures desenvolupen una funció molt important per l'ecosistema marí, però tenen mala premsa entre els humans. El primer que cal tenir en compte a l'hora de relacionar-nos amb elles, llegim, és que nosaltres no formem part de la seva dieta i, per tant, qualsevol contacte és accidental. L'article també desmunta alguns mites, per exemple, orinar sobre una picada de medusa, en contra del que puguem haver sentit, no alleugera el dolor, segons els experts, fins i tot podria generar l'efecte contrari. El que cal fer, si ens piquen, és netejar la zona amb aigua salada. També és útil posar-se vinagre, posar-se gel o prendre's un antiinflamatori.
0: Tota la vida fent-ho malament.
10: A Catalunya ens queda molt lluny, però existeix una espècie que pot ser mortal. És la cubomedusa, que habita a la costa nord d'Austràlia i a l'oceà Índic i Pacífic, i és la més verinosa del món.
0: Estava pensant en... És igual. Els diaris esportius, pràcticament totes les portades es rendeixen a l'hegemonia del Barça.
10: L'Esport i Mundo Deportivo fan servir exactament el mateix titular, campiones, amb la lletra A convertida en un número 4, que són les Champions que ja té el Barça després de superar l'Olímpic de Lió en la gran final d'Oslo, en imatge, tota la plantilla aixecant el títol amb el confeti de fons. A Madrid, el Marca també obre amb el Barça, 4, amb 3 signes d'exclamació i escrit amb els colors del club, és el titular, acompanyat d'una foto d'Irene Paredes amb tot l'equip al darrere agafant el trofeu de les Champions. L'únic que es desmarca és l'As, que relega la conquesta blaugrana en un requadre del faldó superior. Tetracampiones, llegim. La imatge de portada és per a Dani Carvajal, mantejat ahir pels seus companys en el seu últim partit amb el Madrid, i el titular, recordeu que ho he donat tot.
0: D'aquí una estona, Pere Romeu, el suplement, l'entrenador del Barça, a qui despertarem també per donar l'enhorabona.
11: Avui, el suplement...
0: De seguida al suplement, Tertúlia, Oriol Marc, Núria Oriols, Carles Monguilot, Marta Monforte. Anirem despertant el personal, el Jordi Puntí, la Sònia Gelmal, Ramon Salmurri, el Pere Escobar, el David Clopés, la Ruth Vilà, tots per celebrar aquesta Champions. L'Eduard Solà, l'altra cara de la moneda, amb la derrota del Girona, l'empat del Girona que l'envia cap a la segona divisió. Buscarem aficionats, reaccions també a totes dues notícies. A Canes avui ens hi espera el Marc Garriga, juntament amb la Marta Ferrer comentarem un palmarès que ha elevat encara més els Javis, precisament avui que al suplement, atenció, tindrem una història de pel·lícula, en el sentit més literal. Avui al suplement la història de Sílvia Castelló Duran, una dona que va viure la infantesa i l'adolescència aïllada del món, sense anar a escola, sense saber llegir ni escriure, en una família de 16 germans i que es va refugiar en una màquina de cosir. Una història que segurament us sonarà justament per la sèrie La Messias dels Javis. Has vist la sèrie de La Messias, Sílvia?
12: Sí, sí, l'he vista.
0: Què t'ha semblat?
12: M'ha semblat que la realitat supera la ficció.
0: Sí, vas viure coses més gruixudes de les que van dibuixar els Javis amb aquesta sèrie.
12: Jo penso que sí. Quan els pares es varen separar i la mare va trobar doncs la seva nova parella, ells sí que varen prendre la decisió que ens aïllarien del món, cadascú pels seus motius, i ens varen tancar doncs, en diferents espais, habitatges, podríem dir, fins que vaig tenir 19 anys. Sí, més o menys des dels 6 fins als 19, perquè no anàvem al col·le, no anàvem al metge, no sortíem, no teníem televisió, i llavors és veritat que és molt bèstia, no? Però jo he viscut amb això i...
0: A partir de les 11, avui, per primera vegada, el testimoni de Sílvia Castelló Duran al suplement, en un programa on a l'Eclipsi avui ens visita Elsa Anca. Fa molt de temps també que no la sentim. Avui ens visita aquesta històrica model i presentadora de televisió que segur que de nits memorables n'ha tingut unes quantes. Clàudia Pasqual, Vocabulari Digital. Avui comencem amb papallona.
13: Amb doble cara. És el sistema de defensa d'aquest insecte. Fa que els seus depredadors ataquin la part equivocada del cos, les ales del darrere, que gràcies a unes taques i unes falses antenes sembla que sigui el cap original. Ho recull el National Geographic.
0: Resposta.
13: Arriscada per part d'un candidat de feina. Una empresa utilitza la intel·ligència artificial per reclutar els treballadors i la resposta d'un dels aspirants ja té més de 500.000 de visualitzacions. En un correu, el candidat informa que enviarà la seva pròpia IA perquè el representi a l'entrevista. Només demana una cosa, que comprovin si els assistents virtuals seran compatibles. Ho llegim a Huffington Post.
0: Autoconsciència.
13: No és comuna en el regne animal, però el dofí sí que és capaç de reconèixer el mirall. Aquests mamífers tenen fama de ser intel·ligents i no sorprèn que puguin identificar el seu reflex. L'Imparcial explica que els grans simis, els elefants i els corbs tenen aquesta capacitat.
8: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
14: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
15: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
16: Hem sortit al carrer per omplir-lo de solidaritat. Hem fet arribar un missatge d'optimisme i de prevenció de la salut a la ciutadania, sobretot als joves. I gràcies a la vostra mobilització i compromís, els 14.425.548 euros recaptats seguiran impulsant la recerca sobre el càncer i donant esperança a milions de persones. La Marató diu molt de tu.
17: Joseba Arguiñano, què fa que a Lidl sempre faci olor de pa acabat de fer?
18: Pues que en su panadería hornean hasta 4 veces al día.
17: Com el nostre croissant de mantega amb Lidl Plus per 0,31, t'estalvies un 30%. Lidl, val la pena.
19: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
20: Obrim temporada amb la doctora Helena Barraquer. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Avui a la nit estrena el 33 i a la plataforma 3CAT.
21: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
22: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
8: Catalunya Ràdio.
23: Som 3CAT.
8: Som 3CAT.
0: Són les 9.
24: Viu la ràdio.
25: La teva ràdio, la teva música, només a Ràdio Argentona, 104.6.
8: Sense embuts.
26: Sense embuts.
8: Sense dubtes.
26: Sense dubtes.
8: La ràdio directa.
26: La ràdio directa.
8: Ràdio Argentona.
26: Ràdio Argentona.
8: Ràdio Argentona.
26: Ràdio Argentona.
8: Ràdio Argentona, la més...

0: Quan el port guarda històries i la música les desperta, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
1: Hola, què tal? Com estan? Començo una nova sèrie de programes dedicats a temes que els grups han enregistrat en algun que altre treball discogràfic i no són concretament del gènere. Sí que és cert que el cant de taverna hi cap tot, però hi ha cançons que segurament no s'interpretarien en una cantada o a l'escenari o en una taverna, com cançons d'en Serrat, El Llac, La Trinca, algun corridor o ranxera mexicà, una rumba d'en Peret, per posar exemples. Això és el que es tracta aquesta nova sèrie. També cal dir que hi ha temes que, tot i no ser pròpies d'aquest món havanerístic, ja han entrat a formar part, com el Son Cubà i algun altre. Els grups, en actiu i no, els tinc ordenats en format MP3 i per això, en aquest primer espai, escoltarem formacions de la A fins a la E. Insisteixo que no és un alfabet, sinó una ordenació que tinc del format musical. Anem a descobrir un univers de cançons que han trobat refugi en les veus de casa nostra. Avui deixem les xarxes a port per explorar un repertori sense fronteres. Benvinguts a l'altre cant de taverna.
0: Sons a Cau d'Orella, Premi 2x4 l'any 2020 per la Fundació Ernest Morató.
1: I per començar, una cançó que està dedicada a Dolors Bonella i Alcantarilla, que va viure entre el 1851 i el 1940. Un dels personatges més icònics de la Barcelona de principis del segle XX. Era una dona que vivia al barri del Raval i que patia un trastorn mental. Es diu que arran de la pèrdua d'una filla. Es tracta de la Monyos. La va fer popular Rudy Ventura. Avui l'escoltarem per al grup A Tota Vela. La Monyos.

tot un personatge, la Monyos, i que Rudy Ventura i també altres intèrprets l'han portat en el seu repertori, l'han cantat, i avui el grup a tota vela. Tot i que molts la senten com una havanera, pel seu ritme pausat, en realitat és un bolero. Va ser composat l'any 1949 per Mariano García, que en va fer la música, i César de Haro la lletra. Va néixer en una Espanya que necessitava cançons romàntiques per evadir-se de la duresa de l'època. L'intèrpret que la va immortalitzar va ser Jorge Sepúlveda, nom artístic de Luis Sancho Monleón. Era el galant de les ràdios dels 40 i dels 50. Estem parlant de Mirando al mar, que ens la canta el grup Aigua Clara.

0: cuando yo esté
1: mirando al mar.
2: Mirando al mar, aquelles cançons que a més d'un el van enamorar o més d'una parella es va enamorar tot escoltant aquesta cançó. La següent els diré que és una joia d'en Serrat, que els grups d'Havaneres han adoptat per la seva profunda càrrega de nostàlgia. Tot i ser una cançó d'autor íntima, el seu ritme pausat permet que les corals de taverna hi afegeixin harmonies vocals precioses. És el moment del programa on el xivarri s'atura per recordar aquelles petites coses que el temps no ha pogut esborrar. Escoltem Aquelles Pequeñas Cosas, interpretat per el grup Aires del Vallès.

de Joan Manel Serrat, aquelles pequeñas coses que l'hem escoltat per al grup Aires del Vallès. Tenim més Serrat. Aquest és un himne sentimental per excel·lència. Tot i ser una cançó d'autor, són varis els grups d'havaneres que la canten per la seva polifonia, ideal per lluir les veus del tenor i del baix. És una peça que connecta generacions a la taverna, una lletra sobre el primer amor que entre guitarres i acordeons es converteix en un cant col·lectiu ple de tendresa. És paraules d'amor. Tota una cançó d'aquestes que sempre ha estat amb les primeres més interpretades en català. L'escoltem per al grup

grup Altamar, que ens ha portat d'en Serrat Paraules d'amor. És un gran clàssic mexicà de Tomás Méndez, que es pot convertir en un exercici de lluïment vocal. El seu ritme huapango s'adapta a aquest gènere substituint els crits de mariachis per harmonies potents. És la cançó d'enyorança extrema on el colom simbolitza l'ànima d'un amant que no es rendeix, una temàtica que encaixa perfectament amb l'esperit mariner. Anem fins a Mèxic, però no amb un mariachi, sinó amb el grup Americanos, per cantar a tots plegats, si volen, aquest cucurrucucú Paloma.

un tema que ens porta aquest aire de mariachi interpretat per el grup Americanus, aquest cucurrucucú Paloma. El següent és el tema central de la pel·lícula Limit Light, composta per el mateix Charles Chaplin. És una melodia immortal que parla de la decadència de l'artista i la nostàlgia de l'èxit passat. Tot i néixer com una peça instrumental per a violí, la seva lletra la va convertir en un estàndard musical universal, guanyant l'Oscar a la millor banda sonora 20 anys després de la seva creació. Jo la recordo interpretada per el cantant Roberto Carlos. Aquí el coneixem per Cantilejas i serà el grup Barca de Mitjana que ens la cantarà.

Aquest tema, que cada vegada que l'escoltem ens ve la memòria als que l'han vist actuar, sobretot en aquelles sessions de televisió espanyola del cine mut, en blanc i negre, en Charlotte, en Charles Chaplin, aquestes candilejas per al grup Barca de Mitjana. És un dels bassets peruans més universals, compost per Adrián Flores Albán, l'any 1949. La lletra és una declaració d'amor absoluta d'un home que no tenir diners, riquezas no tengo, ofereix l'únic que posseix, l'ànima per Déu, el cor per la seva estimada i la vida per viure-la amb ella. És un referent del folclor llatinoamericà que la van fer popular en grups com Los Panchos. Alma, corazón y vida. Tres cositas nada más. Escoltem com ens l'interpreta el grup

I després d'aquest Alma, Corazón i Vida del grup Barcarola, continuem amb una famosa samba cançó brasilera composada per Erivelto Martins l'any 1942. La cançó descriu amb una barreja de tristor i bellesa la vida de les barraques dels morros, els turons de Rio de Janeiro, on no hi ha esglésies ni campanes, però la gent prega amb el cel per sostre. És un himne a la fe dels humils que s'ha traduït en molts idiomes i que l'han interpretat grans veus com les de Dalida, Nana Mouskouri i també Elvis Presley. Escoltem aquest Ave Maria, no morro, per al grup mallorquí Ben Trempats.

0: Esteu escoltant Sons a cau d'orella, amb Joan Brugués.
1: Ave Maria No Morro, que ens l'han portat al grup Ben Trempats, aquesta cançó que forma part d'aquest programa de temes interpretats per grups d'havaneres, però que ben bé no els podíem incloure dins en aquest gènere musical. És una de les cançons més emblemàtiques de Lluís Llach, publicada l'any 1975 dins l'àlbum Viatge a Ítaca, basada en els textos de Cavafis. La cançó utilitza la metàfora d'un viatge marítim per parlar de la llibertat, el destí i la resistència col·lectiva. Amb un ritme que recorda el balanceig d'una embarcació, s'ha convertit en un símbol de la cultura catalana i de la recerca de la mítica Ítaca com horitzó d'esperança. Aquesta vegada és el grup. De fet, varen ser els primers que els hi vaig sentir interpretar aquest Vaixell de Grècia.

el conegut Vaixell de Grècia de Lluís Llach, interpretat pel grup de Lleida, els Boira. És una de les cançons més conegudes del compositor gadità José María Lacalle, escrita l'any 1920. Tot i néixer com una sarsuela, va triomfar a tot el món com un himne romàntic, especialment als Estats Units. La lletra compara la bellesa i la fragilitat de l'estimada amb la flor de la rosella, l'amapola en castellà, i ha estat interpretada per veus llegendàries que van des d'Andrea Bocelli fins a la versió instrumental del cinema Havia una vez América, o Hi havia una vegada América. És Amapola i ens la porta el grup Búfala Marinada.

Amapola, lindíssima amapola, amb aquesta versió de Bufa la marinada, el tema que acabem d'escoltar. I ara el següent és protagonitzat per dues de les òperes més famoses de la història. De fet, quan parlem de la cançó de Fígaro, normalment ens referim a la seva representació a El Barbero de Sevilla, de Rossini, on canta l'energètica ària Largo al Factotum. Representa el barber espavilat, alegre i xerraire que ho soluciona tot. La seva música és coneguda pel ritme trepidant i per la seva repetició constant del seu nom. I aquest és Fígaro, i ens l'interpreta el grup Cavall Bernat.

que Vallbernat havia tingut components que fins i tot havien cantat al Liceu, que formaven part de grups d'aficionats a l'òpera. Per això doncs, hem vist aquesta potència d'interpretació de Fígaro. El que ve a continuació és un clàssic del ritme, Ritmo Orquídea, compost pel veneçolà Hugo Blanco l'any 1958. La cançó descriu la melancolia d'un pagès que treballa a les plantacions de cafè durant la nit. Barreja el so de la molta amb la seva pròpia tristor amorosa. El seu ritme ballable i la seva melodia enganxosa la van convertir en un èxit mundial, sent avui un dels temes més versionats de la música llatina amb intèrprets com Lucho Gatica, Julio Iglesias, José Luis Rodríguez del Puma i també Los Panchos. És Moliendo Café, que ens la canta el grup Crema Catalana i és d'aquelles que ens convida a ballar. A veure si ho fem. Vinga.

Acabem d'escoltar aquesta peça, aquest Moliendo Café, per al grup Crema Catalana. És una de les rumbes més sentides i personals de Peret, publicada l'any 1968. Tot i el seu ritme alegre de ventilador, és en realitat un homenatge profund al seu pare, a qui en el món del mercat ambulant l'anomenaven carinyosament el mig amic. La lletra retrata la complicitat absoluta entre tots dos. No era només un pare, sinó el seu confident, el seu soci i la seva millor meitat. És una peça mestra que eleva la rumba catalana a la categoria de crònica sentimental i familiar. Seran ara els Cremats que ens fan aquesta rumba de Peret, el mig amic.

chis. Es guanyava la vida. Però popó, el meu pare, el mig amic. Però popó,

0: com els deia, dedicada al seu pare, al mig amic, i amb aquesta última nota tanquem avui la porta de la nostra taverna particular. Hem comprovat que quan la veu hi posa el cor no hi ha gèneres ni fronteres que es resisteixin. Gràcies per acompanyar-nos en aquest viatge més enllà de l'havanera. Ens retrobarem aviat per seguir descobrint l'altre cant de taverna. Gràcies per la companyia i atenció. Fins la propera. Adeu-siau.
1: Sons a Cau d'Orella, Premi 2x4 a l'any 2020 per la Fundació Ernest Morató. La música queda, nosaltres marxem. Fins al proper Sons a Cau d'Orella.

0: Viu la ràdio.
1: La ràdio per tu. Ràdio Argentona, 104.6.
0: Viu la ràdio.
1: Informa't, il·lusiona't. Gaudeix a Ràdio Argentona. D'aquí a breus instants us oferirem en directe el ple municipal.

0: Doncs som aquí a l'entrada de l'Ajuntament Vell, on a aquesta hora els veïns i veïnes d'Argentona s'estan concentrant davant la porta de l'Ajuntament abans que comenci el ple, la sessió plenària d'aquest mes de gener. Començarà a 6:45, probablement un pèl més tard, ja que hi ha gent que ja està pujant. Aquí a fora de l'Ajuntament es concentren aproximadament una trentena, quarantena de persones. Hi ha famílies, hi ha infants. Hem vist els pares doncs, d'un dels nois que va ser agredit i que, de fet, aquesta és la causa per la qual avui s'està concentrant doncs, tot aquest conjunt de gent. És una cita que s'ha fet la crida a través de les xarxes socials, a través de la missatgeria i doncs, aplega ara mateix això que dèiem, una trentena de persones, amb famílies, infants, hem vist la mare doncs, del nano que va ser agredit, doncs la festa major...
1: Benvinguts al ple del mes de gener. Abans d'iniciar l'ordre del dia, voldria, de part del govern, doncs, transmetre la rebutja i condemna de qualsevol acte de violència i en aquest cas doncs, dir que compartim la preocupació de la ciutadania. Hem rebut a l'Ajuntament una trentena d'instàncies doncs, de diferents vilatans i col·lectius compartint aquesta preocupació arran doncs, de l'agressió a dos joves el divendres 16 de gener. Quan vam ser coneixedors dels fets, ens vam posar en contacte, en aquest cas, juntament amb els cossos de seguretat, amb les famílies, per posar-nos a disposició de qualsevol necessitat i per mirar d'aclarir el que havia succeït. Haig de dir que vull agrair personalment i volem agrair la col·laboració de la ciutadania perquè mitjançant les xarxes i alguns tècnics de la casa, doncs, juntament amb la policia i els Mossos d'Esquadra, han fet possible identificar alguns dels responsables. Aquests fets ara estan en investigació, per tant no podrem donar molts detalls fins que finalitzi aquesta tasca que està iniciada. Demanem sobretot la confiança, igual que la tenim nosaltres, amb tècnics, policia i Mossos, perquè juntament amb nosaltres com a govern puguem treballar per valorar doncs, aquesta prevenció abans i durant els diferents actes que fan al municipi, perquè no torni a succeir, per aclarir el que hi ha. Reitero el nostre suport doncs, a les víctimes afectades, sobretot a través doncs, de l'inspector, que així és com molts de les algunes de les famílies han dit doncs, que volien fer-ho. Compromís en que Argentona doncs, sigui un espai de trobada, respecte i de gaudi per a tothom, vingui qui vingui, i que ho puguem aconseguir. I crido doncs, sobretot a la calma i a la confiança i al respecte. Un cop dit això, ara sí doncs, que m'agradaria doncs, iniciar el ple. Aquest ple, per desgràcia, l'hem de començar amb un minut de silenci. Passo la paraula a la regidora Mariona Pascual.
2: Gràcies, senyora alcaldessa. Doncs bé, el passat 31 de desembre es va produir un feminicidi d'una veïna del Vendrell a mans de la seva parella. Al llarg del 2025 s'han comptabilitzat 11 feminicidis. D'aquests, 10 corresponen a dones assassinades per violència masclista en mans de la seva parella o exparella o familiar i un cas de violència vicària. També aquest diumenge, és a dir ahir, dia 25 de gener, s'ha produït un assassinat masclista d'una veïna de Lleida de 53 anys en mans de la seva parella, un home de 65 anys. D'aquesta manera, com portem fent els últims anys, des del ple municipal condemnem aquests feminicidis i infanticidis, reafirmant que aquestes violències són una greu vulneració als drets humans. Per aquest motiu, doncs, també expressem a les famílies el més sentit condol i escalf i reafirmem el nostre compromís en erradicar les violències masclistes, perquè és una cosa de país i una prioritat transversal en totes les polítiques públiques. Així que d'aquesta manera passem un minut de silenci, però també volem aprofitar per també dedicar aquest minut de silenci a totes les víctimes d'aquests accidents ferroviaris que hem tingut en aquest, malauradament, en el que portem d'any i aquestes últimes setmanes. Així que aquest minut de silenci també va per ells.

Passaríem ara a l'ordre del dia que ja ha establert. El primer punt, com sempre, doncs és aprovar l'acta de la sessió anterior, que és la del ple del 22 de desembre. Si hi ha alguna qüestió, doncs vots a favor. 17, tots els presents. Ara entraríem en el punt de l'activitat de control. Aquí hi ha donar compte de les actes de Junta de Govern, en aquest cas la número 20, que és de l'1 de desembre. Si hi ha alguna qüestió al respecte. Hi ha de donar compte dels decrets d'alcaldia, els del, des del 5 de desembre al 8 de gener, si hi ha algun decret. Ara sí que s'ha de donar compte doncs, en el ple d'aquests decrets d'alcaldia que així ho requereixen. En aquí hi han tres delegacions de matrimoni a la regidora Montserrat Cervantes i una delegació en el regidor Quim Capdevila. Hi ha el nomenament d'una funcionària interina d'agent de policia. Hi ha l'increment, l'aplicació de l'increment del 2,5 amb efectes de l'1 de gener en els treballadors, i el nomenament també dels membres del Consell de Patrimoni, la contractació del tècnic de projectes fins que es resolgui el procés de selecció que està convocat, hi ha la pròrroga, dos pròrrogues de contracte en dos auxiliars de serveis i un amb un auxiliar polivalent fins la incorporació de la, bueno, fins al 30 de juny, esperant que es reincorporin les persones que tenen aquesta plaça. Hi ha l'aprovació d'una col·laboració per una formació en pràctiques a la Fundació Privada de la Universitat Abat Oliva. Hi ha el nomenament d'una administrativa fins a la cobertura definitiva de la plaça amb un màxim de 3 anys, des de l'1 de gener que s'ha incorporat. Hi ha també doncs, una administrativa informadora a baix, tramitadora de la UAC, fins a la incorporació d'una de les treballadores, un nomenament en pràctiques, en aquest cas doncs, de funcionari, que és l'inspector des del dia 1 de gener, de l'inspector de policia i les policia, i les pràctiques són de 12 mesos, la pròrroga també de contracte

0: El primer punt és el d'aprovar el pla normatiu de l'Ajuntament del 2026 per donar compliment a la normativa. En aquí s'han afegit del que teníem restant, que ara aniré dient en quin punt estan, que hi ha el reglament de prestacions econòmiques, en aquest cas de caràcter social, i el reglament del nomenclàtor. Dels que s'aprova, en aquí n'hi ha que ja estan en tràmit, que en aquest cas doncs, és el reglament regulador de l'habitatge social, que aquest s'està treballant, el reglament de la venda no sedentària argentona, que també s'està fent amb tot el canvi que hi haurà del mercat, el reglament d'ús i cessió de material, l'ordenança també reguladora de la cessió i ús dels equipaments, el reglament del nomenclàtor, que l'hem afegit però ja està també en tràmit treballant-se, l'ordenança reguladora de colònies felines, que aquí s'ha demanat suport a Diputació, i en tràmit també el que hem dit de les prestacions econòmiques de caràcter social, que per això doncs, també s'ha inclòs. Si hi ha alguna pregunta, doncs passaríem a votar aquest pla normatiu per treballar-lo i poder-lo donar efectivitat dins el 2026. Vots a favor? Són 17, tots els presents. El següent punt és una aprovació inicial per modificar el reglament del règim intern de les escoles Bressol. Passo la paraula al regidor Joan Garatxana.
1: Bé, aquí dins del reglament, més que d'ús i situacions habituals a l'escola Bressol, aquí el que hi havia és una modificació respecte a l'hora de cobraments, perquè amb alguns dels tècnics de serveis econòmics van trobar que hi havia una situació que amb algunes de les noves lleis doncs no estava prou definit i es va trobar necessari fer una apreciació i això va passar doncs, a modificació del reglament. A partir d'aquí, doncs, no sé si tenen algun dubte d'aquesta situació, tot i que es va passar per comissió informativa i jo crec que es va aclarir, es va fer reunió per explicar tota aquesta situació.
0: Sí, senyora Sunyer.
2: Sí, des d'Unitat, com ja vam expressar la nostra disconformitat amb el reglament de règim intern de l'escola Bressol, on es parlava d'aquestes 9 hores 45 minuts en què els infants a partir de 16 setmanes i 3 anys doncs, podien estar seguides dintre el centre, doncs evidentment votarem en contra d'aquesta normativa perquè ja no hi estem a favor d'entrada. Res més.
1: Només per informació, quan vostè fa, crec que va ser fa 2 anys, que van modificar això que diu que menciona ara, es va acordar en la comissió que per necessitats de la ciutadania que ho aportaríem i que es faria la valoració de si això era un fet que s'estava produint durant moltes situacions, hi havia molts infants que allargaven aquest horari, això s'ha comentat en els diversos òrgans, en aquest sentit en el Consell d'Educació, s'ha fet l'estudi, s'ha fet el seguiment anual, s'ha traslladat en els seus representants que tenen i la veritat és que hi ha casos puntuals i a més per necessitats concretes i explicades a les pròpies escoles. Això va ser una situació, ja dic, fa 2 anys i el que es porta ara a aprovació és un tema de cobraments, res més, però lícit i perfecte.
0: Doncs, si no hi ha res més, passaríem a la votació. S'aprova inicialment aquesta modificació que estarà exposada públicament en un termini de 30 dies. Vots a favor? En aquest cas són 14. I vots en contra? 3 d'Unitat.

0: El següent punt de l'ordre és l'atribució dels noms dels carrers a l'urbanització de Can Raimí. Passo la paraula al regidor Bernat Calvo.
1: Molt bona tarda. Moltes gràcies, alcaldessa.

per mi com a regidor de patrimoni i també de nomenclàtor és un honor doncs, poder passar aquest acord pel qual doncs, el que estem fent és resoldre les al·legacions i per tant aprovar ja definitivament el que són els noms de lo que serà el veïnat de Can Raimí futur, ja posant una mica les pedres del futur, amb el desig de que un cop fetes les obres doncs es puguin recepcionar en un futur, però ja per estalviar tràmits i adelantar-nos una mica, es va dir doncs, que seria interessant i important que ja els carrers de Can Raimí disposessin d'uns noms definitius. Com bé se sap, els veïns ho saben, els noms de carrer 1, 2, 3, 4, etc. i el passeig 1 i passeig 2, són noms que va posar el mateix promotor, eren noms provisionals, teòricament havia de ser una cosa molt temporal, el que passa que tots els que coneixem la història de Can Raimí sabem que és una història de fa bastantes dècades, d'una història de resiliència dels mateixos veïns lluitant doncs, per la seva recepció definitiva i tenir uns serveis adequats urbanísticament. I fer un pas perquè això s'aconsegueixi també és normalitzar la qüestió del nomenclàtor. Per tant, el que farem ara és resoldre les al·legacions dels mateixos veïns que es van interessar en aquest procediment, perquè vam recórrer quan vam fer una aprovació inicial, es va donar un període d'al·legacions, hem rebut diverses al·legacions de diversos veïns, que agraïm la seva participació, i per tant el que farem ara és resoldre aquestes al·legacions i per tant posar definitivament el nom dels carrers. S'ha fet per intentar aconseguir el màxim consens entre els grups polítics municipals i els mateixos veïns, hem estat en contacte entre nosaltres a través de lo que és la Comissió Nomenclàtor, però també he estat en contacte amb representants dels veïns intentant buscar una solució el millor possible de cara a donar els noms definitius. Sí que és veritat que hi havia alguna gent que demanava mantenir els noms dels carrers com amb els números originals. Això en principi no pot ser perquè eren noms provisionals i s'han d'atorgar uns noms definitius. A més, sempre hem dit, i jo com a regió de Patrimoni Nomenclàtor també, que havia d'existir una nomenclatura definitiva que a més han de ser noms pròpiament i a més hem intentat basar-nos en la toponímia tradicional. Per tant, els noms de les fonts a partir d'ara aniran segurament molt vinculats a lo que és l'urbanització de Can Raimí. I per tant, us recordaré com queden els noms dels carrers. El carrer número 1 quedaria l'1 i el 4 amb carrer Font del Groc. Fixeu-vos que no sempre tots els noms dels promotors queden exactament amb els noms definitius dels carrers perquè hi ha carrers que s'entrellacen o es subdivideixen. El carrer 1 en la part de cul-de-sac, és a dir, una de les extremitats que hi havia sortints, es dirà carrer Font d'en Mateu. El carrer 3, que és un altre cul-de-sac que sorgeix, és el carrer o quedarà com a carrer Font del Gavatx. El carrer número 6 passarà a dir-se carrer Font de Can Raimí. El carrer número 7 es dirà carrer Font de Calermità. El carrer 8, carrer Font de Calavi. El carrer 9, carrer Font de l'Esquerrà. El carrer 10, carrer Font de la Teula. El carrer 11, excepte el cul-de-sac, carrer Font de Can Casanovas. El carrer 11, que és la part del cul-de-sac, passarà a dir-se carrer Font de Can Santem, el carrer 12 es passarà a dir carrer Font d'en Quico, el carrer 13 carrer de la Font del Manantial de Clarà, i aquest és precisament un dels que hem admès a les al·legacions, perquè llavors els veïns deien que no els hi sonava bé o a Campatota, que era una masia històrica que hi havia a la zona, que està pràcticament errònica. Ja mirarem de trobar una altra manera de potenciar la historiografia i el coneixement d'aquesta masia històrica, que és de les més antigues, que està a la zona també de la Vall de Clarà, però doncs, així és com queda, carrer de la Font Manantial de Clarà. Després, el carrer número 14 passa a dir-se carrer Font de Can Marc. El carrer d'entrada des de la carretera és la carrer d'Òrrius, que manté una mica la lògica amb el que és la carretera d'Òrrius, que es coneix com a tal. Després, el carrer davant de la masia de Can Raimí es dirà carrer de la masia de Can Raimí, perquè no porti cap mena de confusió. El carrer número 16 és el carrer de la Font de les Tres Mines. El carrer 17 passarà a dir-se carrer Font de Cap de Núvol. El carrer 18 passarà a dir carrer Font de Bau. I el passeig 1 i 2, que aquí també hi havia hagut el tema de la Muriel Casal, que va ser la proposta inicial, però ateses diverses al·legacions i també havent-ho parlat amb grups polítics municipals i per intentar buscar noms més centrats en la toponímia de l'espai i generar més consens i
També és veritat que quedava una mica estrany dins de tots aquests noms de fonts i alguna masia deixant allà el nom d'una persona física, s'intentarà buscar en les persones físiques doncs, carrers més cèntrics o bé equipaments. Per tant, el passeig 1 i 2, que queda unificat en un sol passeig, passarà a dir-se passeig de la Vall de Clarà. Per tant, aquí s'admet també unes al·legacions dels veïns que ens van demanar de Can Remi. Per tant, també vull mencionar, que és important, és una proposta d'acord bastant llarga, però sí que vull mencionar sobretot el punt 7è, en el que diu que periòdicament la